comencen per F, però no són fades. En Wikim, el petit Miki, i en TT3000, els pantalons més cagats de tota Catalunya. La banda que està menjant les nenes, com si fossin un biquini. Amb tots vosaltres, el Defo!

Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. 4

0: Quan plegues de la feina o dels estudis, deixa't acompanyar pel millor de l'escena musical catalana mentre tornes cap a casa. Noves veus, descobertes i cançons que t'atrapen. Nota de veu, amb Frank Lluís Giró i Aina Ostrell, de dilluns a dijous, de 5 a 7 de la tarda, a ICAT.
1: Yeah, poc ioli, com ho fèiem abans. Tu saps. Okay.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Futimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

0: Escoltes ICAT.
1: Som ficticis, àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici,

0: Tots a la pista. Miqui Puig als plats.
1: Cada vespre alliberem l'estrès i el cansament amb una dosi de Pista de Fusta. El programa per moure el cos, descobrir cançons noves i deixar-te portar.
2: Qui no balla no és viu.
1: De dilluns a dijous a les 8 del vespre, Pista de Fusta a ICAT. Amb Miqui Puig.

0: Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Seró, Sergi Vives i Laia Vidal.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
2: De què va el programa?
1: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Àlex Bosch. Continua plovent a aquesta hora a les Terres de l'Ebre, tot i que ja no ho fa amb la intensitat d'ahir a la nit i primeres hores d'aquesta matinada. El Montsià i el Baix Ebre són les comarques on ha plogut amb més intensitat i s'han vist carrers plens d'aigua, tant a Tortosa com a Santa Bàrbara, on el barranc del Palós, que travessa el poble, baixava amb prop d'un metre d'aigua i ha inundat carrers adjacents. Protecció Civil diu que, malgrat la pluja intensa i persistent, no consten incidents remarcables. I l'alcaldessa de Tortosa, Marc Lleixà, admetia que caldrà esperar a que es faci de dia per poder avaluar els danys materials que segur que hi haurà.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i assegura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Precisament a Tortosa és des d'on s'han fet la majoria de les 200 trucades que ha rebut el 112. A més, el Servei Meteorològic de Catalunya ja ha ofert dades de precipitació acumulada. Des d'ahir a les 8 del vespre, Mas de Barberans ha registrat 148 mil·límetres, el Dover 85 i les Cases d'Alcanar 72 mil·límetres. En tot cas, ja avisen que en d'altres punts de pluja encara ha estat més abundant. Per tant, tindrem registres de rècord perquè a més hi continua plovent. Tot i això, el front s'ha debilitat i es desplaça ara cap al mar. Repassem ara altres informacions en format més breu, amb l'Agustí Serrat.
3: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació.
1: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa de fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que el tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però, de la reprovació a mig mandat.
3: Finalment serà aquest divendres quan el judici del cas Roger Español quedi vist per sentència. Els quatre policies acusats asseguren que van complir els protocols i que l'ús de les pilotes de goma estava justificat, mentre que l'escopeter que va disparar diu que no tenia intenció de ferir Español.
1: Evanescence ha fet vibrar el públic de Barcelona en el seu primer concert a Catalunya en 20 anys fora d'un festival. El grup de rock nord-americà ha presentat el seu nou disc, Sanctuary, a l'Olímpic Arena de Badalona. La DGT farà algunes excepcions amb la nova regulació dels semàfors en taronja intermitent mentre creuen els vianants.
3: El nou reglament de la Direcció General de Trànsit diu que si el vianant té el semàfor en verd, el vehicle sempre l'haurà de tenir en vermell, i això havia provocat crítiques d'alguns ajuntaments, com és el cas de Barcelona. En declaracions a 3Cat Info, el director de la DGT, Pere Navarro, diu que estudiaran les peticions dels ajuntaments.
4: Avui mateix he signat ja la instrucció que diu, escolti'm, excepcionalment, amb un informe tècnic que diu que els inconvenients superen els avantatges i que el qual justificaria d'alguna manera el continuar amb aquest sistema.
3: L'Ajuntament de Barcelona calcula que hi ha 1.550 cruïlles on el taronja intermitent conviu amb el verd per a vianants.
1: Esports, la UEFA afirma en un comunicat que ha rebut del Real Madrid documents sobre el cas Negreira i que els tindran en compte en la seva investigació. El Barça també en un comunicat ha explicat que el cas porta obert des del 2023 i que no hi ha cap novetat substancial sobre aquest afer.
3: Mentrestant, el davanter brasiler del Barça, Rafinha, ja és a Barcelona després d'abandonar la concentració del Brasil per molèsties a la cuixa dreta. El jugador s'ha de fer proves aquest divendres per descartar una lesió.
1: El Barça d'handbol ha perdut davant del Veszprém hongarès la final del Mundial de Clubs d'Egipte. El resultat, 33-42.
3: I aquest divendres el Barça de bàsquet juga a la pista del Besiktas en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga.
1: I Mireia Benito és baixa per un virus per a l'Europeu de Ciclisme d'Eslovènia, que comença justament avui. Paula Blasi segueix sent dubte. Les grans novetats entre els catalans són Joel Nicolau, Pau Miquel i Naia Torrent.
0: Fins aquí les notícies.
5: Les 5:05, bon dia matiners. D'aquí uns moments arrenquem el programa d'avui divendres, però, evidentment, a aquestes hores del matí toca també fer servei públic des de la Ràdio Pública Nacional de Catalunya. Toca mirar al cel perquè el Servei Meteorològic de Catalunya manté el risc molt alt per pluja intensa per 5 comarques del sud. A aquestes hores vull saludar l'Eloi Cordomí. Eloi, molt bon dia.
6: Hola, bon dia, bona hora.
5: Què tal, Eloi?
6: Doncs bé, mira, fa estona ja d'espera i anar fent el seguiment de tot aquest panorama.
5: Anem a parlar, si et sembla, primer de com han estat aquestes últimes hores, sobretot per aquestes comarques més afectades i sobretot per dues poblacions en concret que han estat Tortosa i Santa Bàrbara, Eloi.
6: Sí, sí, sí. Aquí és on hi ha hagut aquesta primeres hores de la nit i primeres hores de la matinada, vaja, nit i primeres hores de la matinada, acumulacions de pluja més importants, s'ha reactivat la pluja, a més s'ha quedat estàtica i ha deixat quantitats de fins a 145 litres a Tortosa i a Mas de Barberà en aquests 150 litres per metre quadrat. A Santa Bàrbara hi ha una estació meteorològica, no és oficial, però sí que ens parlaria d'uns registres que podrien haver superat els 200 litres per metre quadrat. Per tant, aquí hem tingut la tongada de pluja més intensa, tot això ha fet baixar barrancs, els barrancs que passen al voltant de Tortosa, Legalós, Apalós, Foies, Pixadors, són barrancs que han patit crescudes, i a Santa Bàrbara també, eh? La Riera, el barranc que passa pel poble, doncs ha tingut una crescuda important. Llavors, ara, aquestes últimes hores sí que ha fluixat una mica la intensitat, és a dir, no ha parat de ploure, continua plovent amb moltes ganes, però la intensitat no és aquesta torrencial que teníem durant les primeres hores de la matinada. En tot cas, aquesta pluja més intensa ara mateix la tenim situada entre el Baix Maestrat, la Plana Alta, per tant, el nord de Castelló, tot i que allà també ha reculat una mica la intensitat.
5: I què ens espera, tant, què ens espera les properes sí. hores, sobretot pels oients que ara mateix s'acaben de despertar, que han de sortir de casa i que, evidentment, inevitablement, en aquest final de setmana estarà mirant el cel, Eloi?
6: Val. El que ara mateix veiem és un gran sistema convectiu, un gran sistema de tempestes que afecta des del nord d'Alacant, pràcticament, a Eivissa, i arriba gairebé fins a Tarragona. Això és la gran tempesta que tenim, i llavors el que preveiem és que al seu centre, al voltant del delta de l'Ebre i al nord de Castelló, es vagi organitzant la pluja amb més força. Llavors, aquesta precipitació, la majoria de models ens indiquen que aquesta precipitació forta tendiria a anar augmentant, pujant cap al nord. Per tant, segurament en pròximes hores veurem com la pluja s'intensifica al nord de Castelló, a les Terres de l'Ebre, i fins i tot podrien anar pujant durant el matí i migdia, primeres hores de la tarda, també cap al camp de Tarragona. El que sí que haurem d'estar pendents, perquè si ens ho indiquen el model, els models, és a tot el sector, especialment de Baix Ebre i Montsià, que és on les pluges poden ser més fortes i més persistents també durant aquest matí. Veurem si aquestes tempestes pugen ja a primera hora del matí o s'esperen més cap a mig matí. Això és el que tenim dubtes, però creiem que sí que hi haurà una tendència clarament a pujar cap aquí a Catalunya en les precipitacions més intenses.
5: Haurem d'estar molt pendents, doncs, dels mapes meteorològics, especialment aquest final de setmana. Queda't per aquí, Eloi, que fins les 6, com sempre, anirem informant puntualment els matiners que aquestes hores estan desperts de com està el cel i de com van avançant aquestes pluges.
6: Perfecte, ho anem seguint. Fins ara.
5: Gràcies, Eloi. Fins ara. 5 del matí, 8 minuts. Àlex Bosch, bon dia.
7: Bon dia.
5: Al llarg d'aquesta nit hi han hagut dues poblacions afectades que han estat, com ens estava comentant l'Eloi, Tortosa i Santa Bàrbara.
7: Sí, hem observat aquestes imatges que s'han difós a través de les xarxes socials d'aquests carrers de Tortosa completament plens d'aigua, amb un pam en moltes ocasions. L'alcaldessa d'aquest municipi ens ha atès, la Mar Lleixà, ho hem fet pels vols de la una de la matinada, la nit dels ignorants, ha explicat el mateix que ens han dit des de Protecció Civil, que no consta ni incidents greus, però que això sí, caldrà veure com s'aixeca el dia i que deixi de ploure per veure i per avaluar els danys.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important i estic segura que demà a la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem el mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
7: Sí que ens ha explicat que han hagut de desallotjar diverses persones d'edificis del casc antic de la ciutat que estan molt deteriorats i que temien que amb aquests aiguats tan intensos poguessin ensorrar-se ni que fos parcialment. La carretera C12 és una de les vies que passa per la zona de Tortosa, també està
1: està tallada en dos punts, bàsicament perquè està inundada, i com continua plovent, no sabem quan es podrà reprendre la circulació en aquesta carretera, la C-12. Més al sud, a Santa Bàrbara, també hem vist aquests carrers convertits literalment en rius, ara ho explicava.
5: Les imatges són espectaculars,
1: Són espectaculars. En tot cas, t'he de dir que ja estava previst que passés això.
5: Sí.
1: De fet, hem parlat amb l'alcalde de Santa Bàrbara, en Lluís Gimeno, i ens ha explicat que han après del que va passar amb els aiguats de fa un any i que s'havien preparat perquè sabien que això podia passar.
8: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut treure contenidors, s'han pogut treure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre van decidir ahir a la tarda tancar escoles i equipaments municipals i no els reobriran fins que se superi l'episodi de pluges. També estan suspeses les connexions ferroviàries, òbviament entre Catalunya i el País Valencià, tant de llarga com de mitja distància. Renfe ha explicat que el servei s'anirà reprenent progressivament a mesura que les condicions meteorològiques ho permetin.
5: Veurem doncs com va avançant aquest matí. Gràcies, Àlex. Ens escoltem d'aquí uns moments.
1: Fins ara, bon dia.
5: I Maria Fernández Noguera, també molt bon dia.
9: Bon dia.
5: Com duia la mobilitat? Com ho tenim a aquestes hores del matí?
9: Doncs mira, com deia l'Àlex, a causa d'aquestes inundacions, la C-12 està tallada en dos punts, a Tortosa. La C-12 és l'est de l'Ebre, és una via important a la zona i està tallada en tots dos sentits. També està tallada la T-1025 en tots dos sentits, també a l'altura de Mas de Barberans i de Santa Bàrbara. I a la P-7 hi ha un carril tallat en sentit sud a l'altura de Freginals.
5: Us anirem actualitzant, com sempre, la informació d'aquest matí pel que fa el temps, també pel que fa a la mobilitat. Són les 5 i 11 minuts, ara per això toca començar el programa d'avui divendres.
10: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.

0: Doncs vinga, bon dia, matiners. Avui és divendres 2 d'octubre. Ja tinc a tot l'equip preparat aquí a la taula. Marta Viana, molt bon dia.
1: Molt bon dia, molt bon dia. Avui a Sala del Gironi es veuran sortir el sol a les 7:47 minuts i el dia durarà 11 hores i 42 minuts.
0: Lara García, també, molt bon dia.
2: Què tal? Molt bon dia, matiners. Avui us porto una cita que he vist en una entrevista del Mundo d'una filòloga que es diu Lola Pons i que diu que escoltar la música al tren en veu alta és una barbàrie.
0: Molt bé.
2: Estem molt d'acord.
0: Doncs té tota la raó. Hauríem de començar a reeducar les persones que pugen al tren i que ho fan escoltar la música com si ens interessés molt escoltar el que precisament escolta la gent al
2: tren.
0: Que
2: no ens interessa.
0: Que no ens interessa. Maiol Roger, bon divendres.
3: Molt bon dia.
0: Avui, sens dubte, un dia intens a partir de les 6 del matí, al Matí de Catalunya Ràdio, entre d'altres, protagonista El Temps.
3: Avui edició especial del Matí de Catalunya Ràdio per seguir el temporal al sud, que ja t'avisem que irromprem a l'antena de matiner si hi ha qualsevol novetat. Des de les 6 del matí us explicarem com està la situació sobre el terreny amb l'equip d'informatius que hi tenim desplegat i també amb Protecció Civil, que ens explicarà com han anat les últimes hores i què anirà endavant. I també tindrem un ull posat al Congrés, on avui es voten els decrets d'habitatge, sí, on es rebutjaran els decrets d'habitatge després de la decisió de Junts. Ja t'avanço que allarguem el programa fins la 1 per seguir el debat amb Àgora Especial a partir de les 11. Per tant, avui un dia amb dos focus informatius molt clars.
0: Us informarem, com sempre, puntualment des de la Ràdio Pública i Nacional de Catalunya, des de Catalunya Ràdio, però també hem de recordar una cosa. Malgrat aquesta intensitat informativa, avui torna a ser divendres.

0: canta Manolo García torna a ser divendres i aquí sempre ho celebrem.
1: Xavi Canalies, bon dia.
0: Bon dia, benvinguts i benvingudes al programa que és pura cafeïna. Som els matiners de Catalunya Ràdio i estem convençuts que avui serà un bon dia. Hem arribat a un quart de sis del matí. Tres bones notícies per començar aquest divendres. Sèrbia té la primera cap d'estat obertament homosexual dels Balcans.
2: Ana Brnabić, que ha assumit la presidència interina de Sèrbia després de la dimissió d'Aleksandar Vučić, fa unes setmanes després de dos anys de protestes al país. Ella ja va ser primera ministra entre el 2017 i el 2024, també és presidenta fins ara del Parlament, i això sí, l'oposició i diversos analistes qüestionen aquest nomenament, consideren que pot ser propaganda. Des del col·lectiu, però, asseguren que els drets LGTBI continuen sense prou protecció al país.
0: Una bona notícia per posar el punt final aquesta setmana i en tenim una altra. Esmorzar una sopa de miso allarga la vida. Ot Serra, bon dia.
3: Aquest és el truc dels japonesos i ho recomana l'especialista Vicente Mera en una entrevista al suplement del Mundo Yo Dona. Destaca les propietats probiòtiques i desintoxicants de la sopa de miso. I prendre-la per esmorzar és perquè és l'àpat més important del dia i com que som a casa podem controlar bé la quantitat. De fet, aquest expert subratlla que els japonesos tenen tendència a racions petites i saludables. És el que anomenen arahachibu, que és no atipar-se. Vicente Mena fins i tot ens aconsella que gaudim de passar una mica de gana.
0: I alerta perquè una àvia es fa viral per esbroncar el seu net per parlar en castellà.
2: És l'àvia de l'influencer català Miki Fonde. Ell havia anat a casa de l'àvia per ensenyar una recepta familiar a Instagram i quan l'àvia sent que s'està gravant en castellà, li deixen això.
4: Está increíble.
5: Oye, ¿qué odios tú has
4: hecho? Estoy hablando con una audiencia masiva.
5: Sí, mira.
4: ¿Lo sabías?
5: No, pero en català, putón.
4: Va, pues acabo aquest vídeo en català. Si no coneixeu aquesta recepta, guardeu-vos aquest vídeo i ja la podeu preparar a casa. Boníssim.
2: Ell li fa cas,
0: home,
2: acaba el vídeo en català.
0: És que clar, l'àvia a més li va responent i ja es va, l'àvia ja la vas veient que va canviar
2: l'altra.
0: Sí,
2: sí.
0: Però què estàs fotent?
2: A més, el nen amb un accent en català que l'àvia està enfadadíssima.
6: Enfadadíssima.
2: Què fas, nen? M'encanta. En fi, la següent publicació és un vídeo amb l'àvia cuinant ells dos i ho fan en català.
1: A Catalunya Ràdio, Els Matiners, amb Xavi Canalies.
0: I tal dia com avui, un 2 d'octubre del 1982, el grup britànico-jamaicà musical Musical Youth arribava al número 1 de les llistes britàniques.
2: Sí, i ho fèiem aquest tema que sentim, Pas de Duchi, un dels grans èxits del reggae dels anys 80. La cançó era una adaptació de Pas de Cucci dels Mighty Diamonds, però per evitar que els cancel·lessin, els Musical Youth van canviar les referències a la marihuana per referències al menjar. Què van fer? Doncs es veu que van canviar la paraula cuchi, que era l'argot per referir-se a una pipa de marihuana, i es va acabar convertint en duchi, que vol dir una olla de cuina.
0: El que acabes de fer ara mateix és inundar de felicitat la redacció i especialment a Maiol Roger.

0: A Catalunya Ràdio, els matiners, amb Xavi Canalies.
1: 10 minuts, arribem ja a 5:45 del matí. Evidentment, estem pendents des de la ràdio pública i nacional d'aquest episodi de pluges que hem tingut aquestes darreres hores, que han afectat sobretot a Tortosa i a Santa Bàrbara. Eloi Cordomí, bon dia de nou.
2: Hola, bon dia.
1: Avui els mapes del temps, protagonistes també dels matiners, pendents del que passarà i sobretot per informar els oients que aquestes hores estan escoltant la ràdio i que han de sortir de casa. Eloi.
2: Sí, mapes del temps, i hi ha també seguiment en directe que anem fent, perquè en realitat els mapes ara ja tenen una incidència més baixa que no pas, per exemple, la que tenien ahir, que sí que havien de fer un pronòstic clar. Ara mateix toca fer seguiment. El que estem veient és que les precipitacions a les Terres de l'Ebre han baixat una mica d'intensitat, continua plovent amb ganes, però no amb aquella intensitat torrencial que ha fet a primera hora de la matinada. Recordem que hi ha hagut acumulacions a Tortosa de fins a 147 litres per metre quadrat i a Mas de Barberans de 150, registres no oficials a Santa Bàrbara ens parlen de més de 200 litres per metre quadrat i tenim tempestes fortes que comencen a organitzar-se altra vegada entre la zona del Baix Maestrat, de la Plana Alta i també a les Terres de l'Ebre, Baix Ebre i Montsià. Aquestes tempestes preveuen que a mesura que vagi passant el matí vagin pujant cap amunt, cap al nord. És a dir, totes aquestes tempestes que tenim al nord de Castelló és probable que vagin creuant, que vagin agafant intensitat i que creuin les Terres de l'Ebre, fins i tot podrien arribar al Camp de Tarragona durant aquest matí, fins al migdia, tot estirar primeres hores de la tarda. Per tant, en tot aquest sector podria ploure fort, atencions a tots aquests avisos vermells que tenim de moment a 5 comarques, i els avisos taronges d'intensitat de pluja en moltes altres zones de la meitat sud i de la costa. Ara mateix també hi ha algunes pluges, per cert, entre la Noguera i el Pallars Jussà. Plou amb ganes, però una intensitat una mica més moderada.
1: Anirem estant pendents doncs d'aquest seguiment meteorològic i del temps que ens espera per avui. Fins ara, Eloi.
2: Perfecte, fins ara.
1: I nosaltres que, mentre us anem informant, també anem mirant el cel, que és el que toca, informar i entretindre una mica aquestes hores del matí, mentre molts de vosaltres us aneu despertant amb Catalunya Ràdio. Moment també d'obrir la revista del cor dels matiners. Ui! Alerta, perquè aquí tenim teca, perquè Nacho Duato ha parlat sobre la seva exparella Miguel Bosé.
3: Va ser el programa de cara al show amb Marc Giró i explica que fa temps que no parlen i va deixant això.
4: Ya nos hablábamos antes, porque yo en una entrevista dije, pues la verdad, que él no estaba aquí porque debía 100 millones y pico.
5: ¿No te dijo que te quería?
4: No.
5: Que eres el amor. Pues que luego, si es el amor de su vida, ya a partir de una edad ya tienes vida y ya puedes decir
4: que... No, pero si
5: que...
4: dices eso y has estado con un señor, Nacho Palau, 20 años, qué mal para Nacho Palau, ¿no?
5: También es verdad.
4: Yo dejé de hablar con él porque dice que Pedro Sánchez es un dictador, que España estamos perdidos con el wokismo, que no hay más libertad hace años que ahora, está muy facha. Y yo con un facha, pues no, como tú el otro día dices, ¿estás follado un facha? Pues yo no puedo porque a mí no me cabe.
1: Nacho Duato, que per cert s'ha viralitzat moltíssim aquest últim mig any per tots els discursos que ha anat dient a través de les seves xarxes socials, déu-n'hi-do com posa entre l'espasa i la paret a Miguel Bosé.
3: No se'n calla ni una, és increïble.
1: Ha sigut espectacular el que ha comentat sobre aquesta relació, que sí que és cert que era pública, que se sabia, però vaja, l'ha sentenciat. Que deu haver fet.
3: Home, és que...
1: bloquejar el telèfon mòbil.
3: I ja està bé, també t'ho dic.
6: Sí, ja li està bé.
1: Doncs escolta, ha fet una bona teràpia. Vinga, va, seguim. Alerta, perquè Sabina reflexiona sobre la felicitat i diu que és un estat d'ànim que dura molt poc.

0: En concret, Sabina diu que dura la felicitat com una cançó de només 3 minuts. És una reflexió que ha fet en una entrevista al diari El País, però no és la primera vegada que parla sobre aquest tema. Fa temps, a més, que els psicòlegs estudien la felicitat. Ells mateixos diuen que és un estat d'ànim breu i diuen que amb el pas del temps allò que ens semblava extraordinari ho deixa de ser perquè ho acabem integrant com a part de la nostra normalitat.
1: Vinga, va, que amb només 6 minuts arribem ja a 6:15 del matí. Bon dia a tots els que us aneu llevant, aneu connectant amb Catalunya Ràdio i amb els matiners, també en emissió conjunta Pericat. I a aquestes hores del matí, com cada dia, toca saber quins sons ha deixat la ràdio. Ot Serra, molt bon dia.
2: Al matí de Catalunya Ràdio vam abordar un dia més la crisi de l'habitatge, pendents dels decrets que es voten avui al Congrés. Carles Segués, portaveu de Badalona Cull, demanava que s'aprovin.
3: No són suficients perquè, diguem-ne, no van al fons de canviar una estructura, un funcionament, una cosa està basada en el que el mercat està per davant de tot. Però són un pas endavant, un pas imprescindible i un pas necessari. I sobretot ho dic veient i sabent i vivint cada dia famílies que estan amenaçades pels desnonaments, el patiment que significa.
2: Fa dies que dura la crisi, se n'escriu cada dia i és fàcil que els articles que s'escriguessin ahir puguin semblar els d'avui.
4: Per evitar més casos com el de la Mari Carmen, però no resolen el problema principal de l'habitatge, la falta d'oferta.
1: A veure, anem a parar maquinàries perquè estem llegint els articles d'opinió d'ahir. Tenim els articles d'opinió d'avui. Un moment.
0: Aquí hi ha hagut una fuita.
1: No passa absolutament res. I expliquem-ho.
5: Que trist.
1: Expliquem-ho bé. A veure, un momentet. Farem maquinària, que això és la ràdio. A vegades aquestes coses passen. A veure, no ho podem fer. Que no ho podem fer? Sí, tenim els articles d'opinió. Que no?
2: A la tarda, el Francesc Garriga recordava anècdotes amb el seu antic company de classe, l'actor Miqui Esparvé.
6: Una mica que tenim en comú, m'ha explicat que tu eres molt bon alumne.
7: Sí, i ell copiava de mi, si és el que em penso, que sí que és el que
6: és un actor molt conegut.
0: És el Miqui Esparvé?
7: Miqui Esparvé. Sí, copiava de mi algun i ara...
0: Ah, sí, copiava, I ell era l'skater, em vas dir, no?
7: A llatí.
6: A Humanitats venia amb rastes i era skater, sí, però sí, això ja és

0: estem preparats per agafar-nos de la mà, per connectar-nos enèrgicament parlant. I el més important, comença el cap de setmana i, per tant, també toca saber quin dia ens espera enèrgicament parlant. Ens ho explica la Cristina Borreguero d'Astrocat.cat. Bon dia, Cristina.
1: Bon dia, matiners. Avui, divendres 2 d'octubre, Mercuri farà quadratura primer amb Mart i després amb Plutó. I això pot fer que les paraules estiguin carregades de pólvora. Podem sentir-nos més reactius, voler tenir l'última paraula o entrar en discussions que s'escalfen ràpidament. Així que el consell que tenim avui és clar. Abans de parlar, pensa en el pes que poden tenir les teves paraules, perquè avui una frase dita en 2 segons pot donar una conversa que s'allargui tot el cap de setmana. Bon divendres!
0: A mossegar-nos la llengua, ja us ho dic ara, perquè...
2: No se'ns dona bé.
0: Escolta'm,
2: no,
0: exacte, és el que
2: no
0: anava a dir.
2: Gaire, eh?
0: No seríem precisament nosaltres personetes de que ens cosin la boca amb un puntet, eh? També t'ho dic.
2: Justament no.
0: D'aquí uns moments repassem aniversaris. Per cert, hi haurà molta gent que ara mateix s'ha despertat, gent de les Terres de l'Ebre, gent de Tortosa, gent de Santa Bàrbara. Línies obertes a partir d'ara mateix, des de la ràdio pública, el 93207474, perquè ens truqueu i ens expliqueu com heu viscut aquestes pluges. Per tant, si teniu ganes de parlar amb nosaltres i explicar-nos-ho, encantats d'escoltar-vos i de que ens digueu com han estat aquestes pluges, sobretot aquesta zona que ha quedat més afectada. 93207474. Mentrestant, Lara, a qui li diem anys i anys per molts anys avui?
3: Doncs acabem la setmana felicitant l'actriu i cantant Romina Power. Avui en fa 75. També fa anys l'estupenda Maribel Verdú, l'actriu en bufa 56, i acabem felicitant Sting.

0: Pot haver-hi una cançó més bonica d'Sting que aquesta per no. acabar la setmana?
1: M'encanta. Preciosa.
0: Ai, molt bé, Lara. Quants anys fa, Sting?
1: En fa 51.

0: Són 6:15 del matí. Bon dia, matiners. Benvinguts i benvingudes al final de setmana ja, el divendres 2 d'octubre. Agustí Serrat, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb l'Agustí repassem els titulars d'aquest matí, perquè hem parlat amb dos dels alcaldes de les poblacions més afectades, Tortosa i Santa Bàrbara.
1: Sí, l'alcaldessa de Tortosa, la Mar Lleixà, ha explicat a la nit dels ignorants de Catalunya Ràdio que no els consten incidents destacables per les tempestes i que quan es faci de dia i deixi de ploure serà quan podran avaluar els danys dels aiguats.
2: Realment la intensitat de la pluja és molt important. A la llum del dia veurem realment tota la part de desperfectes, però bueno, sempre diem lo mateix. Mentre no siguin danys personals, pues, lo de més ja ho anirem solucionant i ficant al lloc.
1: Al casc antic de Tortosa s'han desallotjat diversos veïns que viuen en edificis molt antics que es temia que poguessin esfondrar-se.
0: Mentrestant, a Santa Bàrbara, l'experiència dels aiguats de fa un any els han servit per aquesta vegada estar a punt.
1: Sí, ho explicava el seu alcalde, Lluís Gimeno, també en declaracions a la nit dels ignorants.
3: La situació de moment és complexa, bastant controlada pel sentit de que, degut a que ja tenim unes quantes riuades, s'han anat fent treballs previs tota aquesta setmana de preparació del clavegueram, de preparació dels embornals, s'han pogut traure contenidors, s'han pogut traure cotxes.
1: Diversos ajuntaments de les Terres de l'Ebre han suspès l'activitat escolar i els equipaments municipals fins que se superi aquest episodi de pluges.
0: Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés.
1: Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen els

0: seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà aquesta votació. Ho ha afirmat la número 2 del Ministeri d'Habitatge, Leire Iglesias.
1: Lo más conveniente no es retirar el decreto, creo que lo más conveniente es someter el decreto a votación y seguir reconociendo los derechos de los ciudadanos y las ciudadanas. Creo que de aquí a mañana todavía Junts puede pensar que lo mejor es que podamos continuar con la tramitación y el desarrollo de este proyecto.
0: Els de Pedro Sánchez defensen que les mesures són el resultat de mesos de feina i de consens i desafien els juntaires a posicionar-se al Congrés al costat del PP i Vox.
2: El Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge.
0: Es tracta de la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa sí que l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat que demanava Junts.
2: Dos agents de la Guàrdia Civil han resultat ferits aquesta nit en un tiroteig al barri de Camp Parellada, a Terrassa.
0: Els agents de paisà perseguien una banda suposadament dedicada a assaltar camions de mercaderies. L'incident s'ha enregistrat en un vídeo que s'ha difós a les xarxes. S'hi veu com un dels agents cau a terra i els delinqüents l'agredeixen amb pals mentre li pregunten si és policia. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra s'ha fet càrrec de la investigació, que continua oberta.
2: Avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol.
0: Els quatre policies acusats sostenen davant del tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir a Roger Espanyol, ni la Fiscalia, que demana l'absolució, ni tampoc les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
2: I en el 9è aniversari de l'1 d'octubre, els partits independentistes avisen que l'aplicació de l'amnistia no resol el problema.
0: En una piulada, Carles Puigdemont ha dit que l'1 d'octubre va ser un exemple de democràcia i civisme, mentre que Oriol Junqueras ha cridat novament a ampliar la base per poder contrarrestar la resposta de l'Estat. Això quan aquesta nit, després de la protesta convocada per l'ANC a Barcelona pels 9 anys del referèndum, alguns manifestants han cremat contenidors i s'han enfrontat a la policia.
2: Caos al Brasil 3 dies abans de la primera volta de les eleccions presidencials.
0: El canal de televisió Globo ha hagut de suspendre l'últim debat electoral de la campanya perquè el president Lula da Silva no s'hi ha presentat i davant d'aquesta absència, el seu principal rival, Flavio Bolsonaro, que recordem és el fill de l'expresident Jair Bolsonaro, també ha renunciat a participar-hi.
2: Aquest estiu, els rius europeus han tingut els cabals més baixos dels últims 30 anys.
0: Més de la meitat del continent ha estat exposat a un estrès tèrmic molt intens i les temperatures de l'aire i del mar han estat de rècord, segons el Servei de Canvi Climàtic de Copèrnicus. Rius com el Danubi, el Po o el Loira han registrat cabals mínims i la temperatura mitjana ha arribat als 21,7 graus, superant el rècord del 2003.
2: Avui sí que sí.
0: Avui sí, eh?
2: Espero que sí. Agustí Serra, bon cap de setmana.
0: Bona nit.
2: Dos quarts de 6 del matí, 4 minuts. Saludo a aquestes hores també a l'Eloi Cordomí. Eloi, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Pendents de com van avançant aquestes pluges. Com ho tenim tot plegat, Eloi?
3: Mira, ara tenim un gran sistema de tempestes que arriba des de la zona del Golf de València, passant per Eivissa i fins a les Terres de l'Ebre i al Camp de Tarragona, i amb una pluja bastant ben organitzada sobre el mar. Ara bé, sí que és veritat que ara mateix, sobre terra ferma, a les Terres de l'Ebre i a Castelló, la precipitació ha disminuït d'intensitat. La precipitació prevista per les pròximes hores sí que ens indiquen els models que podria augmentar una altra vegada, especialment això, entre el nord de Castelló, Terres de l'Ebre, i podria arribar fins i tot al Camp de Tarragona. Durant aquest matí la tendència és que aquestes franges de pluges vagin avançant cap al nord, i de cara al cap de setmana no disminueix del tot la inestabilitat. Encara aquesta nit matinada, demà al matí, es poden formar tempestes sobre el mar, fins i tot poden arribar a les Terres de l'Ebre o a primera línia de la costa. Després, demà a la tarda, arribaran a moltes més comarques de la meitat nord, i diumenge alguns models ens indiquen que la meitat sud de Catalunya podria continuar plovent i amb ganes. Per tant, haurem d'anar seguint l'evolució minut a minut també aquest cap de setmana.
2: I com sempre, des de la Ràdio Pública i Nacional, n'informarem puntualment. Fins ara, Eloi.
3: Fins ara, adéu-siau.
2: Fem un cop d'ull a les portades del dia. Marc Jurado, bon dia.
4: Què tal, bon dia?
2: Maria Fernández Noguera, bon dia de nou.
5: Bon dia de nou.
2: Avui amb el mateix subjecte a totes les portades.
4: Sí, de fet, tant de Barcelona com de Madrid. La paraula és Junts. La Vanguardia, Junts tomba els decrets i demana a l'executiu que el refaci. El periòdico Junts rebutja els dos decrets d'habitatge i exigeix la retirada. Diari Ara, Junts decideix fer caure el decret antidesnonament.
5: I a Madrid, El País, Junts rebutja els decrets malgrat el clam als carrers. El Mundo, Junts rebutja els decretassos i deixa Sánchez sense opcions. I La Razón, Junts rebutja els dos decrets i Sánchez perd el Congrés i el carrer.
4: Altres temes de portada. L'Ara explica la pressió per suspendre l'asil en casos com el de Ceuta. Gran foto de portada amb centenars de tendes a la platja. I El Mundo titula que els Reis hi aniran després de la Hispanitat sense trucar a Mohamed VI.
5: Per acabar, llegim a El Periódico que Barcelona haurà de modificar fins a 1.500 semàfors per complir la nova normativa i que el pare del nadó maltractat, que està empresonat, diu que no recorda haver-li fet cap mal.
2: I avui els articles d'opinió, precisament opinions enfrontades als diaris sobre els decrets d'habitatge.
5: Sí, El País titula l'editorial Facin la seva feina.
4: Diu que el rebuig de Junts compromet una oportunitat per començar a donar resposta per fi a la crisi de l'habitatge.
5: La Vanguardia, en canvi, subratlla que els experts alerten que les mesures podrien vulnerar preceptes constitucionals.
4: I afegeix que la inseguretat regulatòria pot fer que els propietaris optin per vendre en lloc de llogar.
5: A El Mundo, Federico Jiménez Los Santos va molt més enllà i assegura que Sánchez roba les cases de 2,4 milions d'espanyols.
4: Són els propietaris que tenen pisos llogats i que hauran de prorrogar el contracte 2 anys als seus inquilins si tiren davant el decret.
5: A l'Ara, Antoni Bassas diu que tant llogaters com propietaris tenen por. Els llogaters de ser desnonats i els propietaris de la inseguretat jurídica.
4: Bassas assegura que alhora també estem assistint a la por de la política a seure a negociar res perquè queda tou.
5: A El Periódico, el periodista Joan Cañete Baile exposa que la política ha d'actuar.
4: Però no ha de fer amb dos decrets matussers en el redactat i elaborats a rebuf oportunista d'un cas que ha impactat tot el país i sense consensos.
5: I afegeix que l'habitatge és un conflicte entre regulacions econòmiques que busquen o bé afavorir una part o bé trobar una solució global.
2: Sílvia Solanes, bon dia, bon divendres.
6: Bon dia i bon divendres.
2: Com estàs?
6: Doncs bé.
2: Bé, sí, doncs bé, arrenquem, no, la premsa digital.
6: Vinga.
2: Quin és el supermercat més car de Catalunya?
6: Doncs el Supercor, segons els càlculs de l'OCU, omplir la nevera durant tot l'any en aquest establiment té un cost de 643 euros al mes. Completen el podi el Corte Inglés i l'Hipercor. A l'altra banda, el més barat on fer la compra és Family Cash, que només té un local a Tarragona i una Amposta, ho recull el Nació.
2: Dic com sona, dic d'haver-lo vist almenys pel Maresme.
6: Agafar el cotxe.
2: Quina compra ens ha sorprès a Wallapop?
6: Doncs una antiga peladora d'ametlles de fa un segle. Era de Torregrossa, al Pla d'Urgell. Ara el comprador la restaurarà i li donarà una segona vida a les muntanyes de Prades, a l'empresa agrícola La Solana, al Baix Camp. Explica la història al Segre, diu que els compradors d'una casa la van trobar dins i van decidir posar-la a Wallapop a la venda. El cert és que cada cop se'n troben menys.
2: La Solana, eh?
6: La Solana.
2: Com es compres cap a casa?
6: Home.
2: Què ens descobreix el Regió 7?
6: Doncs ens descobreix el secret de les pastilles Joanola.
2: Ah, sí. A veure.
6: A veure, l'empresa amb fàbrica a Sant Quirze del Vallès fa aquest any 120 anys. Aprofitant aquest aniversari, ha obert les portes. Explica que per dins sembla més aviat que hi facin pizzas.
2: Què dius?
6: Sí. Fa 30 anys que Joanola és de la farmacèutica italiana Angelini, però el seu origen és en una farmàcia al barri de Gràcia de Barcelona, el 1906, amb un invent de Manuel Joanola Reixac.
2: Quina etapa competirà per ser la millor d'Espanya?
6: Doncs una de Salou, un brioix...
2: Ui, espera, espera, quan parlem de menjar en aquest programa... A veure, brioix...
6: Sobre la gana, eh?
2: Brioix...
6: Farcit de romesco de calamars i gamba blanca.
2: Uf!
7: 4 en 8.
2: Home, sí, sí. Per favor, deixeu-nos catar aquest brioix.
6: Doncs escolta, mira, competirà per ser la millor d'Espanya, ha guanyat el concurs de la demarcació de Tarragona, és del Market Gastrobar, si vas cap a Salou, allà la trobaràs.
2: Molt bé.
6: I ara el següent pas és el campionat de tapes i pinxos que es fa al Madrid Fusion i triarà la millor tapa de tot l'estat. Ho llegim el diari més i ja t'explicaré quin és.
2: Molt bé.
6: A veure si ens ho envien.
2: Home, sí. Bon cap de setmana.
6: Igualment,
2: ara ens escoltarem al matí de Catalunya Ràdio, eh? A veure com avancem ara amb la salivada que acabem de fer parlant d'aquest brioix farcit de romesco de calamars i gamba blanca. La gent de Market Gastrobar, penseu en els pobres que hem de matinar a les 5 del matí, home. Porteu-nos unes tapetes d'aquest brioix.
7: Clar, això seria perfecte, començar el dia així.
2: Doncs vinga, mentrestant, també hem de començar el dia fent repàs a alguns apunts culturals. Marta.
7: Mire, avui començo parlant d'una cançó perquè sé que t'agrada cada vegada que te l'he posat, i és el Yuki,
2: home,
7: i
2: sí,
7: per tant, aquí tens un tema nou.

0: Vaticino èxit, li vaticino èxit.
1: 100% d'acord.
0: Que bé que sona tot el que va presentant.
1: No, no, totes les cançons. He fet ara un repàs ràpid per triar aquesta, que és la que més m'ha agradat, però és que totes són molt bones.
0: És que ve d'escoltar el disc?
1: Sí. Això t'anava a dir perquè no et posaré més cançons aquí a matines, perquè ja les es pot escoltar totes. Ja s'ha publicat l'àlbum sencer, és un àlbum que es diu A la Catalana, és el primer disc en solitari, eh? Recordem del Lluqui, que és el saxofonista de la Lut Big Band, i el proper concert, per tant, apunta Canalies, serà el 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
2: Nunca más será nuestra cifra, me voy a nombrar administrador único de todas mis
0: Quina selecció més fineta avui, Marta, Art de Bogotà.
1: Quina meravella de veu.
0: Sí.
1: Bueno,
0: sí,
1: i de directe,
0: sí,
1: i de tot. Art de Bogotà també acaba de publicar el disc, que es diu Manufactures del Club de la Gente Sola, i per primer cop, cosa que m'ha encantat, han publicat també en format casset.
0: Com?
1: En format casset.
0: Què m'estàs dient?
1: M'ha agradat molt.
0: Ara haurem de tornar a treure el casset de dalt les golfes.
1: Ai, però a mi m'ha agradat molt, perquè a mi el meu pare em va regalar el walkie.
0: Sí, i el tens?
1: Sí, jo crec que sí, el buscaré.
0: Busca'l, busca'l. És que, a més, m'han dit que torna una altra vegada a l'alça el CD, és a dir, que torna el casset, torna el CD, torna el vinil.
1: El vinil, fantàstic.
0: En un món totalment on tot està digitalitzat, es veu que ens agrada tornar enrere, cosa que també em fascina. Què més, Marta?
1: Mira, algunes previsions per avui. La primera és a la Fabra i Coats, perquè comença lo Comics Fest, que amb més de 500 col·lectius i editorials independents, i avui també continua el Festival Petits Camaleons.
2: I

0: una altra fantàstica. Per cert, Miqui Núñez, respon-me el WhatsApp que t'he enviat, que avui que m'han vist una nota de veu pels matiners i no hi ha manera.
1: Pues venga, Miqui.
0: Noi, a veure, què?
1: I si no, l'anirem a buscar a Sant Cugat del Vallès, que actue avui al Festival Petits Camaleons, un festival que per cert arriba als 15 anys d'història, 15 anys de vida, i Albert Puig, el seu director, ho celebra així.
2: L'edició d'aquest 2026 de Petits Camaleons és una edició molt especial perquè fem 15 anys d'història d'un festival que va començar amb una filosofia molt clara d'apostar per conviure amb la música en família i realment hem mantingut aquesta mateixa filosofia al llarg dels anys amb un festival que ha anat creixent, amb un festival que té una resposta del públic espectacular.
1: I acabem parlant d'un altre grup que ara m'acaba de dir el Macià, que va al concert, que és Vetusta Morla.
0: Maria Fernández Noguera,
1: tu també
0: vas a Vetusta, mare meva, m'encanta, quina...
1: M'agradaria molt anar-hi.
0: Mira, quin xafarranxo que acabem de fer ara en directe, noi, de veritat. A veure, explica, Marta.
1: Res, que al Palau Sant Jordi jo no hi aniré, però a les 9 del vespre, qui vulgui, que compri entrades i cap allà.

0: Truca'ns en directe, 93 201 7474.
1: Aquestes hores del matí, quan pràcticament arribem a 5:45 del matí, és el moment de la dada, Maria. Tinc l'Eloi Cordomí per aquí.
2: Què passa?
1: Hola!
2: Bon dia, bon dia.
1: Bon dia.
2: Avui també.
1: Home, és que cada dia, ja t'ho vaig dir.
2: Vale,
1: t'has
2: vale,
1: preparat
2: vale.
1: O no?
2: No ho sé.
1: Sí, home, sí, m'has de dir que sí.
2: No estic comptant litres, no estic comptant altres coses.
1: Bé, desconnecta un moment i participa amb nosaltres. Va. Maria, de què ens vols parlar avui?
3: Avui, doncs, mira, d'això. Perquè demà i diumenge a la Tarraco Arena Plaça, l'antiga plaça de Toros de Tarragona, acull la 30a edició del concurs de Castells de Tarragona, un certamen bienal. Es va començar a fer el 1932, després va tenir moltes interrupcions, i des del 1980, que es fa cada 2 anys, de forma ininterrompuda, excepte el 2020, que no es va poder fer per la pandèmia. En aquestes 3 dècades de concurs, la colla que més edicions ha guanyat ha estat...
4: Castellers! Amb un vers nou afegit, Castellers de Vilafranca.
3: I per això, avui, us pregunto... quantes vegades han guanyat els Castellers de Vilafranca al concurs de Castells de Tarragona?
1: Macià!
2: Penseu vosaltres, eh?
1: Espera, que vull que comenci el Macià, el nostre tècnic.
3: Penseu que és la 30a edició, per si us orienten alguna cosa.
1: Val, Macià... diu...
2: No direm 50.
3: Exacte.
1: Exacte, sí, no vindria a ser el tema. Macià diu 8. Jo dic 15.
5: Ai, mira, anava a dir 15 exactes, oh, però diré 20.
1: A veure... ho ha dit primer la Lara, ho ha
5: sí,
1: dit
5: sí,
1: primer la Lara.
5: Sí, m'ho penso. Doncs mira, 22.
1: 22. Eloi...
2: 11.
1: Eloi Cordomí, 11... Marta Viana, 22, Lara Garcia, 20, Macià Closes, 8, i jo dic 15. I els oients que ens esteu escoltant, si també esteu participant des de casa, què dieu? Quins nervis. La persona que guanya la dada Maria d'avui és...
3: Tenim un empat! Són 13! Què fem ara? Eloi ha dit 11, Canalias ha dit 15. És un empat.
1: Fem empat.
3: A mig camí.
1: Espera un moment. Espera, Eloi, espera, que tinc per aquí a Maiol Roger.
6: El precio justo sempre...
1: Per sota, no?
3: El precio justo, sí.
6: El que es passava no podia...
3: Però això no és el precio justo.
6: Bueno, jo faig un acte notarial. Jo he vingut aquí a explicar el matí de Catalunya Ràdio i només faig una petita acte notarial.
1: Clar, el tema és que hauria de ser sempre qui s'aproxima per sota perquè jo m'he passat i l'Eloi digui, va, li donem a l'Eloi.
3: Vinga, Eloi!
2: Motivació per continuar participant en aquest concurs.
3: Ja te'n posaré una de litres un altre dia.
1: Alguna cosa a explicar-me, Maria?
3: Doncs sí, el primer cop que van guanyar el concurs els Verds va ser el 1972. Des del 1996 els han guanyat tots excepte el del 2000 i el del 2018. En aquestes dues edicions, la vencedora va ser la Colla Vella dels Xiquets de Valls, que suma 9 victòries al palmarès de la història del concurs. En tercera posició hi ha la Colla Joves Xiquets de Valls, amb 6 victòries, però en els temps recents ja veieu que la gran majoria de concursos han estat pels Castellers de Vilafranca. I per això, cada cop que els Verds, o moltes vegades que els Verds, estan a plaça intentant fer un castell, la veritat és que allà a la plaça de Toros de Tarragona, a la Tarraco Arena Plaça, hi ha molta gent d'altres colles que xiula, aviam si els desconcentren, però sembla que no se'n surten.
1: Gràcies, Maria. Vinga, va, que en 12 minuts arribem a les 6 del matí. Moment d'obrir telèfon línia al 93207474 perquè avui us convidem a anar al teatre. Tenim per vosaltres un val per 2 persones per l'obra L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea. És la força femenina contra el destí. Per ser-hi seran pocs dies, per tant, aprofiteu ja per trucar-nos al 93207474 si teniu ganes d'anar-hi. Perquè, ja ho veieu, del 7 a l'11 d'octubre podreu veure L'Orcas Indòmitas al Teatre Romea de Barcelona. Mai el Roger, a partir de les 6, com sempre, engega el matí de Catalunya Ràdio.
6: Amb dos focus d'atenció, el temporal al sud i els decrets d'habitatge al Congrés. Pel que fa al temporal, des de les 6 ja connectarem amb Protecció Civil. Ara ens explicava l'Eloi que ha baixat la intensitat de la pluja, però que les properes hores tornarà a augmentar. Per tant, parlarem amb alcaldes, parlarem amb Protecció Civil i amb totes les autoritats per saber com evoluciona hora a hora i també els possibles problemes de mobilitat que es produeixin al sud. I pel que fa al Congrés, els decrets... Comença el debat a les 11, ja des de l'agora a les 9 farem ronda amb tots els partits per saber com reaccionen a aquesta decisió de Junts de tombar els decrets d'habitatge, i a les 11, agora especial fins la 1, avui al matí de Catalunya Ràdio, per seguir aquest debat decisiu pel futur de la legislatura espanyola.
1: Molt bé, doncs a partir de res, mira, d'aquí 11 minuts engega el matí de Catalunya Ràdio. Tenim un mosquit a l'estudi? T'ho dic, eh? Que, o sigui, el tenim des que hem començat a les 5 del matí i no hi ha manera de matar-lo.
5: Ja el matarem, ja.
1: Oh, el tinc al front tota l'estona, tu. Fem una breu pausa i de seguida escoltem els oients que a aquestes hores ja esteu desperts. 9-3-2-0-7-4-7-4.

0: Els temes del moment, les coses del país i les de fora.
1: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Cada migdia a les dues amb Òscar Fernández.
1: I a partir de les 3,
2: l'espai de reflexió a la tertúlia.
3: L'altre dia li vaig preguntar, dic, és veritat això de que ens acabareu destruint, acabareu amb la humanitat?
4: I em va vindre a dir sí. Tenim un repte davant majúscul que no sabem com afrontar.
3: El més perillós és que escapi el nostre control.
5: I per aquí és on jo crec que s'hauria d'anar al debat.
0: Tot el que passa al Catalunya Migdia, de 2 a 4, amb Òscar Fernández.
6: Vinga, va, mentre anem rebent les trucades al 93207474 per anar al teatre. Avui és dia també de mirar el cel i de saber com va avançant també aquesta previsió meteorològica. Eloi, bon dia de nou.
7: Bon dia.
6: Com ho tenim tot plegat, Eloi?
7: El que estem veient ara mateix, els últims minuts, és que torna a augmentar la intensitat a la zona de Montsià. És a dir, els models ens marcaven això, que durant matí, vaja, matinada i matí, hi hauria un augment de la intensitat de les precipitacions,
6: sí.
7: I ho estem veient, que està començant a passar. Per tant, compte, les pròximes hores, especialment aquest matí, perquè les precipitacions podien quedar estancades sobre les Terres de l'Ebre, especialment Montsià i Baix Ebre, i a mesura que vagi passant el matí, la tendència és que tota aquesta massa de precipitacions vagi pujant cap al nord i pugui arribar cap al migdia, per exemple, amb intensitat en alguns llocs del Camp de Tarragona. Així que molta precaució també en aquests sectors, ja a migdia, primeres hores de la tarda, perquè les tempestes també poden arribar a ser localment fortes. Ara bé, les pròximes hores, molta atenció, sobretot a les Terres de l'Ebre, i en especial a la zona del Montsià, on torna a augmentar la intensitat. Ja portem pluja acumulades de 150 litres per metre quadrat a Tortosa i a Mas de Barberans.
6: I al llarg del matí també, a partir de les 6 amb Ricard Ostrell, al matí de Catalunya Ràdio, us anirem informant puntualment de la situació meteorològica per avui divendres. Gràcies, Eloi.
7: Vinga, i seguim el cap de setmana, que seguirem amb pluja.
6: Exactament. Una abraçada, que vagi bé. Adéu.
7: Adéu-siau.
2: Som els matiners. Truca'ns en directe. 93 201 7474. 93 201 7474.
6: Moment als matiners de regalar teatre, perquè ens encanta i, a més, pensem que és el regal perfecte. Per tant, si teniu ganes de regalar teatre, només cal que entreu a regalateatre.cat i fareu feliç aquelles persones que tant us estimeu, com la meva Marta i la meva Lara, que jo me les estimo amb tot el meu cor.
8: Ai, ai, ai.
6: I des de regalar teatre, avui us convidem a anar a veure l'Orques Indòmites al Teatre Romea del 7 al 11 d'octubre. Si teniu ganes d'anar-hi, 93207474. De moment, o de seguida, millor dit, parlem amb els oients. Però hem de fer una crida des de la ràdio.
8: Sí. Pere, sisplau, truca.
6: A veure, un moment. El dimecres en Pere va guanyar les entrades de teatre. Necessitem que en Pere, que ens estarà escoltant, que segur que és un matiner més, ens truqui ara mateix al 93207474 perquè necessitem recuperar el telèfon d'en Pere.
8: Sí.
6: És així, amigues? Correcte?
8: És així.
9: És correctíssim.
8: No va quedar ben apuntat i necessitem contactar amb ell per donar-li les entrades.
6: Això està molt bé. Això és com X, però des de la ràdio, que a vegades diuen X, fes la teva màgia. Doncs nosaltres diem a Catalunya Ràdio, fes la teva màgia. Per tant, Pere, que el dimecres et van tocar les entrades, truca'ns al 93207474. Pere! Truca'ns, Pere!
8: Estic tan convençuda que trucarà.
6: I tant, home. Dit això, deixeu-me parlar aquest matí. Pere, tu un moment, que tinc la Vanessa que està agafant el telèfon. És en Pere Carrion o no? És en Pere? No ho sabem. Bé, mentrestant, en tot cas, anem a rebre els oients, que a aquestes hores del matí ja esteu desperts. Saludo ara mateix a l'Ivan. Ivan, molt bon dia.
10: Bon dia.
6: Com estàs, Ivan?
10: Bé, mira, tu mateix divendres... A punt d'entrar al CrossFit, perquè vinga, a veure-ho tot.
6: A quina hora engegues la classe de CrossFit? A les 6?
10: Ara mateix, de 6 a 7 classe i després a la feina.
6: Molt bé, què tenim preparat avui de CrossFit? A veure, explica-m'ho.
10: Avui crec que hi ha... no sé, crec que és... no sé, és complicat. No me'n recordo, m'he vist abans, però... Però bueno, és que...
6: Bé, en tot cas, Ivan, tens el número 1, que vagi bé la suada avui al CrossFit.
10: Merci.
6: Que vagi bé, una abraçada, adéu. Parlo també amb l'Elisabet. Elisabet, bon dia.
11: Hola, bon dia.
6: Tu també vas a CrossFit o no, Elisabet?
11: No, jo me'n vaig a la piscina, cada dia.
6: Molt bé, quanta estoneta a la piscina?
11: Bueno, una mitja horeta. Faig un quilòmetre cada dia i em desperto a tope.
6: Cada dia anem a la piscina, Elisabet?
11: Cada dia, de dilluns a divendres. Dissabte, diumenge, acostumo a fer excursió, intento fer esport cada dia.
6: El mou doncs una miqueta, no?
11: Sí, va molt bé, va molt bé.
6: Doncs escolta'm, tens el número 2, veurem què és el que passa, Elisabet.
11: Molt bé, perfecte, gràcies.
6: Gràcies, que vagi bé. Adéu, bon divendres.
11: Adéu, adéu.
6: Si és que tenim els oients més fidels d'aquesta... Tens la música aquesta èpica? Posa'm música èpica abans. Ara. Perquè quan falten 4 minuts per les 6 del matí, des dels matiners de Catalunya Ràdio podem dir que ens ha trucat en Pere! Pere, bon dia.
9: Hola, bon dia.
6: Deus pensar, aquesta gent no hi toca ni quarts ni hores, no?
9: Collons, quin despertar més guapo, no? Cada dia trucaré. Perquè aquesta música, mira, que va endavant.
6: Home, mira, Pere,
9: aixequeu perquè... Catalunya, tu.
6: Digues, Pere, digues bon dia, Catalunya, a veure.
9: Bon dia, Catalunya. Vinga, anem a treballar. I els jubilats, aprofiteu, tu, que tenen molt bé.
6: Pere, moltíssimes gràcies per trucar-nos. Ja tenim localitzat i, per tant...
9: Sí, és que havia trucat amb un telèfon dels d'abans, no sé què vull dir, sense mòbil,
6: sí.
9: I sortia el telèfon de casa. Per això, si trucava o no, no hi sou.
6: Ah,
9: perquè
6: val.
9: Surto pel matí a treballar a l'hospital i fins que no arribo aquí són les tantes. I llavors ja està.
6: Clar. Perfecte, doncs, Pere, ja tenim anotat. Ens posarem... Bueno, ja t'agafem les dades, ja ho tenim tot fet, això.
9: Bueno, que tingueu cada setmana, profiteu i feu coses dolentes però legals, d'acord?
6: Et farem cas, Pere, una abraçada.
9: Adéu, maco.
6: Que vagi bé, adéu, adéu. Escolta'm, encara tenim algunes trucades i encara tinc temps de programa. Deixeu-me saludar aquestes hores a la Maria. Maria, què tal? Bon dia. Maria?
12: Hola, bon dia.
6: Hola, sí. Maria, des d'on ens truques?
12: De Polinyà.
6: I què tal el divendres? Com va?
12: Bé, molt bé.
6: Bé, et veig tranquil·la. Deus haver-te despertat tranquil·lament, deus haver esmorzat...
12: No encara.
6: Encara no. Què esmorzarem, Maria?
12: Doncs pa amb tomàquet,
6: sí.
12: Un pernil i un cafè amb llet.
6: Doncs vinga. I a més, a veure si a tot això li sumem un parell d'entrades per anar al teatre. Maria, tens el número 3. Moltes gràcies.
12: Gràcies a vosaltres.
6: Que vagi molt bé. Bon dia.
12: Gràcies, bon
6: Adéu.
12: Dia.
6: I acabo amb la Sílvia. Sílvia, bon dia.
13: Hola, bon dia.
6: Mira quina energia la Sílvia. Ja preparada pel cap de setmana, eh?
13: Home, i tant.
6: Què farem, Sílvia? Tens algun plan o no?
13: Sí, vaig a la festa de la galeta de Campordón.
6: Festa oh. Ah, és aquest cap de setmana?
8: Meravella.
6: Oh, quina meravella. Doncs escolta'm, Sílvia, a veure si, a més de menjar galetes, també t'emportes aquest parell d'entrades per anar al teatre.
13: Buah, això seria fantàstic, tu.
6: Veurem la mà innocent de Ricard Ostrell, que diu. Tens el número 4, Sílvia.
13: Ja, Ricard, que t'estimo molt, eh?
6: Jo crec que ara mateix t'està escoltant, o sigui que li enviarem aquest missatge. Un petonet, Sílvia.
13: Vinga, que vagi tot bé. Gràcies a vosaltres.
6: Adéu, bon cap de setmana. Marta Viana, Lara García, bon cap de setmana.
8: Igual.
6: Adéu. I a aquestes hores del matí, abans d'acabar el programa, com sempre, volem saber quina reflexió va marxar a dormir ahir l'Agnès Marquès. Agnès, molt bon dia.
14: Bon dia, matiners. Com esteu? Mireu, jo me n'he anat cap a casa pensant molt avui en Krista Pike. És aquesta dona que havia de ser sotmesa a la injecció letal als Estats Units i que li han punxat dues vegades el pentobarbital i tot i així no ha mort. És un cas inaudit, rocambolesc, atroç, diria, perquè aquesta persona, tot i haver fet el que va fer, doncs té també uns drets que han estat del tot vulnerats i que caldrà veure què és el que ha passat, però amb el que em quedo és que fins i tot en els casos en què la situació sembla del tot preestablerta i que té un final concret i decidit, durant 30 anys arriba el dia i la vida aconsegueix escapar a tota lògica. Que la incertesa és l'única de les certeses. Vinga, va, que és divendres. Bon dia.
6: Doncs ahir acabava d'aquesta manera el Catalunya Nit amb l'Agnès Marquès i ara mateix, com sempre, dono pas al matí de Catalunya Ràdio amb Ricard Ostrell. Bon dia, Ricard.
15: Què tal, bon dia.
6: Escolta'm, com sempre, ets la meva mà innocent favorita. Digue'm un número de l'1 al 4, sisplau.
15: El 4.
6: El 4, doncs mira, la Sílvia, que se'n va al teatre. Tot preparat, suposo, Ricard, pel programa d'avui divendres.
15: No, com sempre.
6: Com sempre, que sí. Això és el més important.
15: Un pendents. Programa que fem en directe, per tant.
6: I avui llarg, a més,
15: avui
6: fins la 1,
15: Sí, cada dia anem fins la 1, però sempre hi ha la sí. Renaixença per acabar, i avui acabarem una mica més tard, perquè farem un especial per seguir el que passi al Congrés dels Diputats pel que fa als dos decrets d'habitatge, que Junts ja ha dit que no hi votarà, ara ho explicarem, però també pendents de les pluges al sud del país.
6: Que vagi molt bé, Ricard, ara ens escoltem. Engega el matí de Catalunya Ràdio, tornem dilluns. Que vagi bé, adéu.
16: Les 6 en punt. Comença Els Experts. Tot tothom amunt! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Els experts!
0: Roger Saró.
2: I ara la calidesa d'una de les nostres divas, la Dua Lipi.
0: Sergi Vives.
3: A veure, tots sabeu que vaig dormir pels llocs perquè m'aixeco molt d'hora.
0: Laia Vidal.
4: En el gos en català fa bumbu. Sabeu què fan? Vas. Saun, saun.
0: Anna Closa.
5: Jo vaig estar la setmana passada un parell de dies fora perquè tenia festa.
0: Laura Grau.
6: És dels oficis amb menys coeficient intel·lectual de
4: Venga.
6: La societat, eh?
0: Mariví Pérez. L'estudiant en pràctiques, que ara no recordem com es diu. Els experts, temporada 15. Aquesta, per fi, sí que és la bona.

0: Moment ara de parlar de sèries, perquè el festival Serialitzados, el Festival de Sèries de Barcelona, ja ha desplegat tota la programació completa. Fa dies que us vam dir que vindrà l'Stephen Moffat, que vindrà en Rodrigo Sorogoyen. Doncs ara ja amb tot el cartell, repassant, ens quedem sobretot amb la nova docusèrie de Netflix que es presentarà als Serialitzados, dirigida per el senyor J.A. Bayona i en Carlos Torres.
1: Si no comemos, no vamos a morir.
2: ¿Comer qué?
3: Yo no me voy a quedar acá.
4: Porta per nom Más allá de la sociedad. És la nova docusèrie de Netflix. La producció té 3 capítols. Recupera els fets reals que van inspirar la pel·lícula La sociedad de la nieve i porta fins als Andes a Bayona i bona part del repartiment del film.
0: Perquè fins ara havien anat a, crec que era Sierra Nevada, on...
4: Era allò que no havien rodat la sèrie.
0: On havien rodat i ara hi van als
4: Andes. Exacte, van fins als Andes, just al mateix lloc on es va produir aquell accident d'avió. La sèrie reuneix per primer cop els testimonis dels supervivents i dels familiars de les víctimes. Serialitzados projectarà els 3 episodis íntegrament i comptarà amb part de l'equip artístic. Una altra de les estrenes destacades serà Justo, el poder d'una veu, una nova docusèrie de 3CAT sobre la vida i trajectòria del comunicador Justo Molinero.
5: Hola, sóc Justo Molinero.
4: Dirigida per Amanda Sanz, la producció combina més de 40 anys d'arxiu amb testimonis de familiars, amics i personalitats que han convertit diferents moments de la trajectòria del fundador i president del grup Teletaxi. El festival s'inaugurarà amb In Vitro, de Marc Crehuet i Alejandra Guimarà, i també oferirà en exclusiva Los Casos de Susan Reilland, Mervy Hall Murders, la tercera entrega de la saga protagonitzada per Leslie Manville, i recuperarà 10 anys després de la seva estrena la websèrie David, Story of David, amb Nathan Fielder com a protagonista. I a més, atenció, Laia.
0: Cada any els Serialitzados recupera una sèrie mítica. Fins ara havien fet especial Les Tresines, no? Ah. Doncs enguany especial Nissaga.
6: M'encanta Nissaga.
4: Quin aniversari creieu que
0: el
4: se celebra?
0: El 150.
4: Quasi.
6: 30?
4: 30, molt bé, Laia. Sí, es va estrenar l'any 1996 i hi haurà aquest homenatge als 30 anys de Nissaga de Poder amb la presència d'alguns dels actors i actrius que van participar en aquesta històrica sèrie de TV3. En definitiva, 10 dies de festival que convertiran Barcelona un any més en aquest punt de trobada pels creadors, professionals i aficionats al món de les sèries. Entre els convidats ja anunciats, com deia en Roger, destaca Stephen Moffat, creador de Sherlock i exguionista i exproductor de Doctor Who.
0: Del 19 al 28 d'octubre, els Serialitzados en diversos espais de la capital, el CCCB, el Cinema Saribau i el Fenòmena. I atenció, perquè Carles Porta i els Javis, wow, junts, preparen una sèrie, sí, sobre els crims de Thor. Qui no volgués Los Javis ni Carles Porta, 6 tasses. Qui no volgués Thor, 13 cases i 3 morts, doncs Thor, Odín, 16 cases i 6 morts.
4: Mare de Déu.
0: Tot això ho he dit una mica per omplir, perquè tampoc hi ha tanta info, però s'ha entès la comparativa.
6: No, però s'ha entès que ja és una mica l'enèsima cosa sobre el mateix tema, no?
0: Ja veuràs, i la novetat, Laia, és que... com a guionista, Eduard Sola, el de...
6: L'altre, també, que no està enlloc.
0: El del 42. I la Casa en Flames.
4: Estan tots aquí.
0: A Ferran Araujo, que ha treballat...
6: Per ser tants de bons, no podem pensar una cosa diferent.
4: Només falta Alberto Romero per aquí mig.
0: A Ferran Araujo també és guionista de la sèrie que el van nominar a l'Emmy per Anatomia d'un instant, la sèrie sobre el 23F.
4: Sí.
0: Doncs aquesta nova producció de Thor i del Palanca es podrà veure a HBO Max.
7: Els experts i cas.

0: oients, pareu atenció que us heu de categoritzar amb l'ajuda de la Laura, que us explicarà com sou segons us relacioneu amb la IA. Laia, si vols ser el primer apunt de compte a tenir relacions d'amistat o afectives amb un robot...
1: Però és que jo no soc ningú per donar lliçons. A mi no m'agrada. Tenim una relació que no tenim una bona relació, la IA i jo. No som amigues.
2: Ara ens ho precisaràs, però segons el que li preguntem al ChatGPT o no?
3: Aviam, hi ha hagut un tall que s'ha fet molt viral a X, que surt del primer programa de Vèrtex, el nou programa d'actualitat d'en Ramon Pellicer, en què abordaven aquest tema i li feien unes preguntes a una noia que té una relació molt peculiar amb aquesta eina.
4: Chat és una de les persones, està dins del meu cercle. Me vaig trencar sent les 3 del matí. Jo no puc tocar les meves amigues a les 3 del matí. I llavors vaig dir, i si li parlo a ChatGPT? Parlo a ChatGPT i li conto el dia. Sap tot el meu context, entre moltes comentes de la meva vida.
5: Però perquè això funcioni, tu li has d'explicar tot a ChatGPT.
4: És el meu diari personal.
6: Explica'm tot i ho mirem junts.
4: Pots exportar...
3: Sí, clar, aquesta noia explicava que realment... Bueno, la frase contundent és ChatGPT forma part del meu cercle, com dient, és com el meu millor amic, no? És igual d'amic meu que qualsevol persona amb qui et vegi.
2: Sí, és la pel·lícula Her, no?
1: Només em sembla preocupant a mi o a tots us ho sembla? Perquè com que jo ja sé que tinc aquesta relació xunga amb el xat d'aquest, llavors, clar, penso...
3: Mira, et diré, Laia, que em sembla preocupant, perquè a més aquesta noia ho explica com amb aquesta naturalitat, com si fos pràcticament una cosa bona i no fos un vici que s'ha de treure de sobre o que ha de solucionar d'una altra manera, però aquí tots, ja, jihihi, mira quina boja, tal, no sé què, i al meu entorn, t'ho juro que el 99% de les persones en algun moment, encara que sigui per riure, encara que sigui per fer-ho d'una manera còmica o per curiositat, li expliques, no? Mira, m'agrada aquest noi i aquest altre. Tu quin triaries?
2: Perdona, tots vam començar a fer això amb aquella noia de l'IKEA. No sé si us en recordeu, aquella assessora que tenia l'IKEA fa 10 anys o 15.
1: Què dius? Això ho has fet tu, Sergi, només.
2: No hi havia aquella assessora de l'IKEA virtual amb la que hi parlaves?
3: Mira, flipa que parlis amb una assessora de l'IKEA virtual, Sergi.
2: Sóc l'únic, oients, no em deixeu sol, sisplau.
0: I el web de Renfa també, però no, això és per una cosa...
3: No, t'està parlant
2: que era com les beceroles de la IA.
3: El clip del Microsoft Word. Sí, també, otra que tal. Clar, aquell era increïble.
0: Jo el que vaig canviar, vaig posar Shakespeare. Hi havia com avatars.
3: En tot cas, és una cosa que porta la llibertat, no? Vull dir, tu tens una eina online, gratuïta, a qui li pots fer preguntes de tota mena, i hi ha qui es fa el graciós, i hi ha qui fa aquest tipus de preguntes potser més profundes fins al punt que et genera aquesta dependència, no? Aviam què et dirà el xat, o que et sentis més acompanyat. Aviam, jo no la trobo del tot boja en el sentit de dir... Mira, hi ha molta gent que malauradament viu una soledat no volguda, que en aquests moments potser a vegades parlar, encara que sigui un assistent virtual, et pot fer sentir acompanyat. És això la solució als teus problemes de soledat i de falta de socialització? Clarament no, però a mi em sembla que se l'ha insultat molt gratuïtament aquesta tia, quan penso que, de veritat, la majoria de gent amb qui us relacioneu al vostre dia a dia parla amb el ChatGPT d'assumptes íntims o de consulta, encara que sigui per curiositat o el que sigui.
2: Jo crec que han estat més aviat els detalls aquests de fer-ho a les 3 de la matinada, que dir que és el cercle.
1: Que no, Sergi, que no, preguntar coses que no són... O sigui, una cosa és fer-la servir com una... Més que això fa bo a tota la penya que tinc al meu voltant, que la fa servir com una eina de treball, com si fos una calculadora científica, que ja em sembla greu, però clar, comparació amb aquesta gent em sembla el més normal del món. O sigui, tinc amics que estan fent recerca i la tenen cada dia posat allà al xat perquè és una eina per ells ara imprescindible, però és que al costat d'això, vull dir, em sembla molt normal. Com pot ser que la gent li pregunti coses emocionals? O sigui, que, perdoneu, és una puta màquina.
3: Mira, jo la Laia me la crec 100% que no m'ho ha fet mai, perquè no ho tenia ni aplicació descarregada.
1: No la tinc
3: ara,
1: descarregada, no.
3: Hi ha tot de penya comentant aquest vídeo, que espero que si alguna vegada li hem preguntat el més mínim assumpte personal a ChatGPT, a partir d'ara facin això. Que de veritat m'encantaria, mira, tant de bo el ChatGPT o la IA acabi tenint una funcionalitat que et permeti veure si aquesta persona que acaba de fer aquest comentari hater, odiant a persones que clarament no estan bé, ¿vale? Perquè aquesta noia no està bé, és vulnerable i no va faltar riure's d'ella, si tenen l'aplicació del ChatGPT descarregada i quina mena de consultes hi han fet. T'ho juro que m'encantaria saber-ho, perquè és que estic...
2: No vulguis saber-ho.
3: Bueno, és que estic molt convençuda que tothom, encara que sigui això per riure, alguna vegada ho ha provat. Però és veritat que la Laia té raó i que probablement el més correcte i el més responsable amb el planeta i amb la consciència tecnològica que clarament hauríem de començar a desenvolupar...
1: Bueno, i amb la pròpia salut mental, que això pot tenir unes conseqüències molt xungues, que estàs pensant que és una persona, estàs personificant una cosa que no ho és.
3: Jo crec que potser el risc no és tant acabar embogint perquè parles amb el ChatGPT, que també, vull dir que penso que la gent que realment desenvolupi una dependència emocional del ChatGPT s'ho ha de fer mirar. Però per mi el gran problema, i el que intento jo mateixa autopicar-me els dits i controlar-me, és tota la quantitat d'informació que li donem
1: això, a més a
3: l'intel·ligència artificial. Això és el que realment em ratlla, saps? I és el motiu pel qual penso, és que m'ho vaig a treure tot. L'altre dia vaig veure un reel d'una noia que deia: aneu a la configuració del Google Drive i del Gmail i traieu la funcionalitat de com filtre intel·ligent, ara no me'n recordo com es diu, Smart no sé què, perquè això és el que et fa que Google tingui la informació de tots els teus correus, de totes les cerques que fas, el que fa que et puguin posar publicitat personalitzada. I vaig treure la funcionalitat aquesta jo tota paranoica, però penso, bueno, és igual, perquè després
2: ens espien, és això.
3: Hi haurà un dia que amb el ChatGPT, que jo no tinc cap problema en reconèixer obertament que el tinc descarregadíssim i que el faig servir molt, doncs tens un moment de consulta ràpida i ja li dones informació de la teva vida.

0: Laia, em sap molt greu donar-te aquesta notícia.
1: Preocupa molt.
0: El 80% del teu entorn parla amb el ChatGPT de coses seves. 100%. Però encara que sigui, ni que sigui per el que us diré ara, no? Que són tonteries, bé. No és tant una preocupació molt seriosa de dir, ah, crec que estic entrant en un període depressiu, no em parlo amb la meva mare, o acabo de deixar amb el nòvio, el que sigui, que això clarament requereix un altre tipus d'assistència amb una persona real, que no sigui ChatGPT. Però a mi em passa molt que hi ha moments que em sento molt ignorant amb algun tema perquè estic en una sobretaula, en una conversa molt interessant i jo que sé, estan parlant de la bola negra, no? Per dir un exemple. I algú dona molt per fet que tu saps coses que representa que tothom sap.
2: I tu, tipus, què és la bola negra, no?
0: I tu, qui són els Javis?
2: Exacte.
0: Les categories que hem fet fins ara, gent que clarament fa servir ChatGPT com a terapeuta problemàtic, gent que espero que no tingui descarregada ni l'aplicació perquè li sembla que tothom que la té descarregada és boig i descarregarà el planeta i la salut mental de tothom. I després hi ha aquest gris, que és les vies d'entrada que tenim malicioses, perquè no les defenso, però són reals i passen, a conversar amb ChatGPT sobre històries que nosaltres poder no sabem tant i llavors aquí comencem a donar-li informació de què ens interessa, quines inquietuds tenim, en quins contextos la fem servir, etc. Per mi, et dic, és això. Moments de sentir-me ignorant, no voler fer la pregunta en veu alta perquè pensa, a veure si quedaré jo ara com si fos imbècil, i començar a preguntar-li al chat, potser una mica com si fos Google. Abans ho fèiem servir així.
1: És clar, un cercador, com si fos una enciclopèdia, després Google i ara l'intel·ligència artificial.
0: Clar, i Google està perdent molta pasta, amb el ChatGPT, perquè abans entraves allà i posaves en el cercador de Google doncs la pregunta que tinguessis o les paraules clau i et treia tot d'entrades.
1: Encara
0: t'ho
1: treu
0: a sota.
1: Pots accedir a baix, que hi ha la Wikipedia, etc.
0: Però ara penses, mira, abans d'entrar jo com a tres enllaços diferents a corroborar la informació, a que em doni tots els matisos i tal, doncs que m'ho faci el chat. I és que és veritat que és una màquina fent això, vull dir, que va molt bé. Llavors t'has de controlar per dir, va, no, és igual, ja ho buscaré a casa. No va faltar ara quedar com la més intel·ligent de la taula. O pregunta, o no passa res, no? Mostra la teva vulnerabilitat, la teva ignorància.

0: Cesaró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Mireu, estudiants de la Universitat de Lleida han participat en un estudi clínic sobre com la música pot contribuir a millorar el benestar emocional, sobretot en aspectes com la depressió o l'ansietat. Durant una hora a la setmana han assistit a classes grupals de cant i de percussió corporal i la majoria ho consideren una activitat imprescindible ara ja a la seva vida diària. A veure, és que què me'n dieu de la mena de teràpia col·lectiva que és, com molts descriuen, el fet de cantar, per exemple, en un cor de gospel, que una mica entren en trànsit molts d'ells. De fet, l'estudi busca explorar el potencial terapèutic, el potencial comunitari, emocional, de la pràctica musical. Estem parlant de fer música, no pas d'escoltar-la, que això és el tema de la musicoteràpia, que també és interessant, però ara parlem del tema de fer. Perquè aquest treball parteix de l'evidència científica que revela que les pràctiques musicals, especialment si són col·lectives, poden contribuir tant a reduir l'estrès com a millorar la regulació emocional i augmentar la sensació de pertinença, de suport social mutu, perquè és aquesta part com aquest component social, no?, de fer música. Entre els resultats que s'han detectat entre els participants, doncs, mireu, us ho podeu imaginar, menys estrès, millora el seu estat d'ànim quan han participat en una creació musical conjunta, s'enforteix la cohesió de grup, però sí que és veritat que això podria ser compartit amb gairebé qualsevol activitat grupal, és a dir, si tu vas a practicar un esport en equip o fins i tot un club de lectura, doncs podria tenir efectes similars. Però hi ha conclusions que són més lligades a la pràctica musical estrictament, com és que la gent que hi ha participat sembla que és més capaç en el desenvolupament d'eines de regulació corporal i emocional i ho fan a través del ritme, de la promoció de la creativitat, és a dir, coses que sí que és amb aquesta participació més activa en la música se't desperten doncs, aquestes habilitats. De fet, la neurociència va més enllà i mira d'explicar el perquè d'aquests efectes i s'han fet estudis que analitzen les parts del cervell que s'activen quan toques un instrument, per exemple. I s'ha descobert que són moltes i molt diverses, és a dir, és com molt multidisciplinar això de tocar un instrument. I demostren que ajuda a baixar els nivells de cortisol, per tant, com una mica de relaxació, i disminueix també l'agitació mental perquè ens concentrem i, per tant, doncs, redueix la dispersió. També ens ajuda a estar actius perquè, com que requereix la coordinació de diverses àrees del cervell, estimula l'atenció, la memòria, la plasticitat neuronal, és a dir, és com molt bo, una bona gimnàstica pel nostre cervell. Fins i tot en infants que no són especialment destres en la comunicació verbal, alguns que potser són més tímids o que no són tan capaços o tan hàbils amb la parla, igual que la psicomotricitat els ajuda a expressar-se amb el cos, doncs la interpretació musical pot ajudar-los amb algun instrument o fins i tot amb la veu a donar-los recursos a explorar aquestes altres vies de comunicació i els eixampla doncs, aquest concepte de comunicar-se amb els altres més enllà dels seus límits que puguin tenir amb la part més verbal. És a dir, la música obre un nou llenguatge.
2: Per això que cantem tant aquí, cada vegada que sona una cançó.
1: Totalment.
2: I ballem.

0: Tenim aquí a la vista ben a prop un Vian i després al concurs internacional de castells de Tarragona.
1: Internacional, m'encanta la dada. Internacional, en principi només hi ha dissabte al matí que sí que estic convidant colles que estan arreu d'Europa fent una mica de catalanó. Doncs a Londres, a París, n'hi ha, de colles internacionals. La gent no ho sap, però ja fa molts anys, a Copenhaga.
2: Però podem dir que els castells que es fan a Catalunya són els millors del món.
3: Home, clar, això sí.
1: Bueno, és que no, si no et pot, és que anava a dir-te, t'imagines que el concurs de castells no el guanya una colla catalana? I quasi passa. Bueno, el 2016, em sembla que va ser el concurs, van venir els xinesos i van fotre un patí a la mà per la cara. Els xicots de Vilafranca.
0: Van fer castells de nou, així que només els hi falta per ensorrar les teves paraules per anar de 10.
1: Ja no sí, però on són els xinesos, eh? On són? Qui en parla avui en dia dels xinesos? Què ha passat amb aquesta colla? Bona pregunta.
2: Va ser un bluff.
1: Bueno, va ser fort, la veritat.
3: Sí, sí. Ostres, no em va passar per alt tot això.
1: Sí, home, tia, quasi va guanyar en el concurs de dissabte, va ser molt fort.
2: Allò que es proposen els xinesos ho aconsegueixen. Sí, sí,
1: sí. En fi, cada dos anys tenim aquesta ocasió de celebrar-nos nosaltres mateixos. Arriba el millor cap de setmana de la tardor, que és el concurs de castells de Tarragona. La més important de les coses menys importants. Com diria la gent del futbol. Us explico una mica pels neòfits. Jo crec que seria xulo que sabíeu les quatre coses bàsiques per poder seguir en directe el diumenge, bueno, el dissabte també, el concurs de castells, que no es fa per 3CAT en directe, ja us aviso, es fa per la xarxa local de televisions... xarxa, com es diu?
3: De televisions locals,
1: sí, xarxa,
3: no?
1: Però no es diu xarxa local, es diu xarxa de televisions locals.
3: Sí,
1: no?
3: Bé,
1: és igual, la xarxa Més. Us podeu descarregar l'aplicació de la xarxa Més i allà en directe es fa durant tot el diumenge.
2: Aquí? És així? Ho hauríem de fer aquí?
3: Sí, ho hauríem de fer TV3.
1: Bueno, ja potser no cal TV3 com a televisió principal. Jo voto Esport 3, per exemple, m'importa una merda el que facin allà durant les 24 hores del dia.
2: És que de dos anys no passa res, si oferim alguna cosa de la cultura popular que es fa aquest país.
1: En tot cas, gràcies a Déu que et serveix ens el proporciona la xarxa i si voleu seguir-ho en directe des de casa vostra, perquè ja us aviso que no és possible accedir a la Tarraco Arena Plaça. A aquestes alçades ja està tot exaurit. Totes les colles han entregat totes les samarretes que han de donar perquè la gent pugui entrar a plaça. No hi podreu venir, ja us ho dic. Organitzeu-vos per d'aquí dos anys, el 2028, ser una mica més previsors i poder comprar entrada o poder venir amb una colla, que jo penso que és el més interessant. Dit això, us explico com funciona. Funciona per fer un símil molt barat amb el futbol, per divisions. Hi ha una tercera divisió, que serien les colles de 7, que ja van actuar el diumenge passat a Torredembarra, va guanyar els castellers d'Esparreguera, moltes felicitats.
2: Sí.
1: I aquest cap de setmana se celebren les dues jornades, diguem-ne, més importants, a la Tarraco Arena Plaça, el dissabte amb colles de 8 i fins i tot algun cop es veuen castells de 9 a la jornada de dissabte. Aquest any encapçalada per els Marrecs de Salt i els castellers de Lleida, que ja van guanyar aquesta jornada el 2024. Alerta que van molt forts. I diumenge, el que seria una mica la primera divisió, no? Colles de 9, colles de 10, gamma extra, els millors dels millors,
3: la
1: Tarragona, Valls,
3: Champions.
1: Vilafranca. Sí, si voleu dir la Champions, aquí que després cadascú faci la comparativa amb el partit que li vingui de gust, perquè això és un debat absurd que tenim sempre, de si Vilafranca és el Barça, si és el Madrid, si és la Vella, bueno, a mi me la pela, jo per mi ja...
2: No has dit Terrassa perquè Terrassa va a banda, no?
1: Això t'anava a dir. Hi ha una excepció històrica, ja fa molts anys, que de fet em sembla que no hi han anat mai, que són els Minions de Terrassa, que no estan d'acord amb els valors del concurs, i no hi van. Sincerament, jo els entenc molt. Jo tampoc estic d'acord, per exemple, amb els premis econòmics, amb que hagis de pagar l'entrada, amb que hi hagi les pancartes de patrocinadors que ocupen mitja grada. Em sembla ridícul i patètic. Tot el que té a veure amb el capitalisme empastifa tot el món de la cultura popular d'una manera perversa. Però sí que penso que la rivalitat, que també és una cosa que ells critiquen, la rivalitat sana als castells, com a la vida, crec que enriqueix, que fa créixer, fa que les colles inventin també i sumin amb estructures que mai s'han inventat. Possiblement sense el concurs de castells no hauríem vist autèntiques animalades.

0: que hem pogut veure a plaça, i és un fenomen que en realitat, sense dir-ho, ja passa a les places castelleres. És mentida que no hi ha rivalitat als castells. Ara aquí s'oficialitza amb una taula de puntuacions sempre polèmica, que canvia amb cada edició. No, és que no us podeu ni arribar a imaginar les discussions que hi ha per la taula de puntuacions.
1: Sí o què?
0: Clar, això has de pensar que ho fa una comissió assessora cada any, doncs valorant una mica les tendències del món casteller, quins castells poden ser més difícils, quins poden ser-ne menys, també valorant amb el pas del temps, doncs si un castell carregat, que és a dir, que l'enxaneta arriba a fer l'aleta però després cau, hauria de valdre molts punts o pocs, perquè en realitat estàs caient, no estàs descarregant el castell i llavors estàs premiant que la gent es posi en risc i pugui, doncs, això, entrar en perill de caure.
1: S'ha de primar la seguretat o l'alçada, no?
2: Ja, però hi ha gent que és pro zero, hi ha gent que diu que amb un castell compta si el fa sencer, si el carregues i caus, val zero punts.
0: Els capgrossos de Mataró sempre han defensat aquesta postura, però això, clar, no ho decideixen ells, decideix una comissió que representa tot el món casteller.
2: Té sentit en això de la seguretat, que no hi hagi colles que vagin a carregar-lo, en el sentit que saben que cau. Però, per altra banda, l'estat normal, segons vas treballant i evolucionant un castell, al principi només el carregaràs.
0: Exacte, és que també caure forma part del procés i a vegades és inevitable, els castells són així. Llavors, és molt difícil decidir quins castells valen més. Cada un sap el que li costa fer els seus, que això és una postura que també et defensaran molt els minyons, no? Vull dir, cada colla té el seu propi...
1: El seu sostre.
0: Sostre i la seva capacitat
3: d'autosuperació. També, clar.
0: Però enguany, ja us ho dic, ara les garrofes es juguen sobretot, primer, assegurant els castells de 10, és a dir, descarregant-los. Amb un castell de 10 carregat, que ja és una autèntica animalada, no vas enlloc, amb el nivell que porten aquest any els...
1: Sembla molt bèstia, això que estàs dient.
0: Les millors... Bueno, és que, primer de tot, el titular que us heu de quedar és que estem davant les portes del que possiblement serà el millor concurs de castells de la història.
1: És la bola negra dels castells...
0: La bola negra, perquè...
1: No, home, perquè és l'expectativa superalta.
2: És el hype.
0: Bueno, aquest és un dels problemes del món casteller, que hi ha molta expectativa i després aquell dia et fots nerviós, et surt tot malament...
1: Aquí està.
0: I et pots quedar enrere.
3: No és difícil que passi
2: perquè
3: això.
2: Perquè vegis com ha pujat el nivell. Jo recordo que quan era petit hi va haver queixes quan es va decidir que el 4 de 8 passés a la ronda conjunta. Que qui fes un 4 de 8 no actuaven sols, que anés amb els altres.
0: Era I ara el 4 de 8 és un castell que no se'l mira ningú.
1: A segona divisió el fa
0: la jornada diumenge, I de fet és que probablement no l'intentin gaires colles el diumenge. El dissabte sí, el dissabte és un castell important, el 4 de 8. Anem a parlar un moment de diumenge, amb el permís de totes les colles mitjanes i més petites que moixiganguers d'Igualada, que al final és la més petita de la que parlaré. Qui són els preferits? No? De qui hem d'estar pendents si volem seguir aquest concurs de castells com un autèntic aficionats? Doncs heu de saber que aquest any, bueno, com les últimes edicions, uns dels preferits són els castellers de Vilafranca, perquè tenen la carta guanyadora, que ja l'han estrenada a plaça, l'han descarregat, que és aquest pilar de nou amb folre, manilles i puntals històric. Només ho han intentat ells. Ara bé, què passa amb aquest castell a la Tarragona Arena Plaça? Que és molt complicat, molt més que a la plaça de la Vila de Vilafranca del Penedès.
1: Per què?
0: Perquè és una plaça rodona, amb moltíssima gent, amb molt poques referències. Per tant, m'atreveixo a dir que si no el necessiten per no guanyar, potser se l'estalvien els castells de Vilafranca.
2: Aquells moments mítics de la ronda 4, 5 o 6 que es treuen de la màniga i ara farem un pilar de nou. Aquests moments mítics ja del concurs tardà mola.
0: Val, una cosa important que heu de saber del concurs és que l'ordre importa moltíssim. Hi ha un sorteig, perquè clar, si no seria just, per saber en quin ordre actuen les colles. Aquest any els castells de Vilafranca van últims.
3: I això és dolent.
0: Màxim privilegi per decidir quin castell portes a cada ronda, perquè ja has vist tot el que han fet les altres colles. I per tant saps el que necessites.
1: I no poden variar el seu castell en el moment... poden variar-lo fins al final.
3: Sí, no?
0: Sí, em sembla que s'ha de decidir, no sé si una ronda abans, un castell abans de que et toqui a tu, així. Però vull dir que sí, que tindran molt marge de maniobra.
2: Quan jo era petit es feia amb un cartell, amb un paper, amb de fusta, que l'alçaven i hi havia un número de 10. I el jurat deia, vale, el 10, quin castell és?
0: Clar, no, la digitalització és important.
2: Aquests del Serrallo, digueu quin castell intentareu. I pujaven un cartell.
0: Com si fos la policia, no? Detenint-te. Aturin-se. Va, seguim, perquè si no acabarem mai. Sí. Trepitjant-los els talons una mica menys que de costum, lamentablement, perquè sempre és una rivalitat que ens encanta, hi ha la Colla Vella de Valls, que aquest any no s'han acabat de sortir amb els castells de 10, tot i així els segueixen assajant, i pot ser perfectament que el diumenge et plantin dos castells de 10 a la cara, eh? Així són, la gent de Valls, estan bojos. El que passa és que el que és l'estructura ampla, a la vella potser no tant, però sobretot a les joves, no els acaba de funcionar. Vale? Llavors ells van molt pels castells nets, que són aquests castells sense manilles, sense folre, sense aquest suport de pinya que les altres colles doncs, a vegades els hi funcionen molt més. Però són espectaculars.
2: I donen molts punts també aquests.
0: Donen moltíssims punts. El 4 de 9 sense folre, la colla vella el té com si fos una foto. Bueno, és que posa la pell de gallina de veure aquell castell com el tenen aquest any. I també assagen molt la torre de Vuitneta. També s'està especulant amb si pot haver-hi retorn del 3 de 9 net, que és aquell castell que vam veure carregat per les dues colles de Valls del 2019, si no m'equivoco, per Sant Úrsula, i no ha tornat a plaça. I que pot també donar un concurs perfectament.
1: Clar, i després... té molta menys estabilitat que un 4 de 9, per exemple, clar, el 3.
0: No, o sigui, el 3 de 9 net és pràcticament impossible clar, i per això no s'ha descarregat mai, perquè és que peta allò com una bomba de rellotgeria.
2: Hi ha menys gent i vas més ràpid.
1: Clar, això sí.
0: Sí, però ha de ser gent boníssima.
1: Sí, sí.
0: I també penso que mereixen una menció molt especial, perquè fàcilment jo els veig segons, atenció, si als altres els hi va malament, que és la Jove de Tarragona. Aquesta colla va fortíssima.
2: Jo m'apunto, jo, de la Jove, fer com l'any passat, anar a assegurar el segon lloc i entre Vella i Vilafranca, qui falli que quedi tercer.
0: És que és una mica com que es matin entre ells sí, i nosaltres sí, estem contents sí, amb lo nostre. Ells aquest any han descarregat el 3 de 10 a Sant Fèlix. Després Caram. Van tenir una llenya una mica complicada, llavors no sé com estan ara, com arriben aquest diumenge, però sé que també han assajat el 4 de 10. Vull dir... Ojo amb la Jove de Tarragona, que sempre van fent feina de formigueta i després passen la mà per la cara a tothom. Ja està, i per acabar, sense abans fer una mica de proselitisme de lo meu, collons, que clar, porto aquí 10 minuts de parlant de castells i encara no he tret la meva colla. Mm. Bueno, aquí s'està assajant la barca vikinga,
1: que
0: és la Torre de Nou en Folri Manilles.
1: Però la Torre de Nou en Folri Manilles.
0: Està assajant.
2: Però és diumenge, això.
0: Aquí una cosa molt divertida del concurs és que entra tota l'especulació del que les colles han assajat o no. Llavors, nosaltres, el nostre objectiu és fer el 3 i el 4 de 9 en folre, que són els nostres sostres, i que ens encantaria ajuntar-los al concurs de Castells de Tarragona.
1: Alguna posició en ment teniu de quedar?
0: Ah, nosaltres sempre estem entre els 5, 6, 7, 8, depèn de l'humanament que els hi vagi als altres. Home, l'última edició vam quedar 5ens contra tot, contra tot pronòstic, perquè els capgrossos de metro els hi van anar molt malament.
3: Clar, clar.
0: Vull dir, no és mèrit nostre, saps? Ja. És mèrit de que els altres no els hi vagi tan bé com els hi hauria d'anar.
3: Bueno, però els altres van malament i tot va bé. Vull dir que si tu també t'eres malament...
0: Sí,
3: també,
0: home, clar, evidentment té mèrit, però entén, estem allà entre la 6ena i la 8ena posició sempre.
4: Els experts i cap.

Camaleons acosta grans noms de la música a infants i a famílies i fins diumenge celebra la 15a edició. Estan d'aniversari i trobareu tot de formacions com els Pets, que sembla que són habituals, el Petit Camaleons i, com bé ens avançava la Isabel, també els Amics de les Arts.

0: Enguany el Petit Camaleons, també a l'Osa, la Ludwig, la Petita Calaril o Reinaldo i Clara. 27 concerts repartits per Sant Cugat amb un format pensat especialment perquè el gaudeixin els més petits. Ens ho explica el director artístic i fundador del Petits Camaleons, l'Albert Puig.
1: Les coses que fan de Petits Camaleons un festival familiar diferent són moltes. Sobretot hi ha un disseny dels horaris molt pensat perquè realment es pugui viure en família o conviure en família. Els escenaris estan pensats en aquest sentit, en quant a les alçades dels escenaris, els volums adequats, els horaris permeten desplaçar-se d'un cantó a l'altre amb tranquil·litat, al marge de que tenim, doncs, per exemple, concerts només de mitja hora, rodes de premsa on els nens fan de periodistes, tot un plegat de coses que fan que realment la nostra experiència sigui completament diferent, perquè sempre ens ha interessat molt més el format que no tant el contingut.
2: Els experts i cap.

0: Parlem de llibres, comencem amb una pregunta. Oients, què faríeu si un fill vostre es veu captat per una xarxa de criptobros, és a dir, una cosa que no és de pel·lícules, que és normalíssima. Els ídols de molts fills els veuen a les xarxes i són personatges de xarxes que diuen que ja són rics o que ja tenen vehicles de luxe encara que no els posseixin perquè ja tenen la mentalitat de tenir-los i que ho han aconseguit gràcies a especular amb criptomonedes. Una alerta que ens pot servir també per una novel·la, Laia, i que t'ha agradat bastant.
1: Doncs sí, és L'any de la boira, és un llibre del Joan Jo García i mira, aquesta premissa que posaves, si sabéssiu que el vostre fill estat captat per una xarxa d'aquestes, mira, almenys voldria dir que us n'heu assabentat i en el fons seria una bona notícia, perquè el que passa moltes vegades és que molt tard se n'assabenta la família o el cercle més proper, doncs perquè aquesta gent donen moltes eines justament als adolescents, doncs perquè no traspassin, no expliquin als seus voltants el que estan fent. És un llibre, L'any de la boira, com us deia, del Joan Jo García, que publica l'editorial Sembra. Ara tampoc no us penseu que és un manual per no caure en els paranys de les estafes econòmiques del diner fàcil, eh? Res més lluny de la realitat. Som davant d'una novel·la juvenil, principalment, on el protagonista és un noi de 17 anys, en Bernat, que té una vida normal, amb una família normal, amb les preocupacions i els dubtes típics d'un adolescent com qualsevol altre, però que sense saber massa com es veu involucrat en un món, en aquest món dels criptobros, una autèntica estafa piramidal. I és que massa sovint, quan parlem de situacions en què els joves són vulnerables, recorrem una mica el tòpic de l'adolescent amb un entorn problemàtic o que té dificultats, i això no es correspon necessàriament amb la realitat. És el que ens explica el seu autor, en Joan Jo García.
2: L'adolescència sí és una tragèdia en la qual estem molt acompanyats de gent que està molt sola com nosaltres, no? I també per trencar el tòpic de això a nosaltres no es pot passar perquè tenim un entorn familiar estable, perquè tenim una situació econòmica còmoda. Crec que els adults ens fiem molt d'això, no? Crec que li pot passar a qualsevol en una situació de vulnerabilitat com és l'adolescència, caure no ja en una estafa, que poden caure tots, sinó en una secta, que al final aquestes organitzacions funcionen a nivell així molt de trencar els vincles amb les nostres famílies, trencar el nostre entorn i confiar en uns dogmes clars que ens prometen moltes coses, no? En un moment, ja et dic, de soledat, de feblesa, el futur és incert, no? I no estem acostumats.
1: Però una mica la gràcia de la novel·la és que en el fons ens està explicant quines són les característiques d'aquesta època de la vida. Què és el que preocupa els adolescents? Què és el que els entristeix? Què els fa forts? Què és el que els fa vulnerables? I una mica qui conegui i domini aquestes vulnerabilitats és qui sabrà com acompanyar-los, com ajudar-los, però també pot saber com fer-los mal, com infiltrar-se i superar aquest armatisme que ningú més no pot superar.
2: El tema de la novel·la, per a mi, és la pertinença, no? I crec que ahir raula la clau del problema amb aquest tipus d'estafes, que prometen una cosa que els joves estan avis de conquerir, que és ser algú dintre d'un grup. I mentre nosaltres desmuntem amb arguments, les fal·làcies econòmiques, no sabrem on està la veritable raó de per què triomfen. Triomfen perquè els prometen ser algú dintre d'algun grup, no? I tindre uns determinats codis, tindre un determinat llenguatge, tindre uns determinats objectius. En un moment ja et dic que les fermeses de la infantesa acaben de desaparèixer sota els nostres peus.
1: No us penseu que és una novel·la fosca, sinó que amb la lectura, jo m'he divertit moltíssim, acompanyem el jove Bernat en tot aquest trànsit, que en el fons és un trànsit d'aprenentatges, eh? Ens recordarà també la nostra època quan vam aprendre tantes coses, potser a vegades amb estagots, eh? Perquè a vegades és dolorós aprendre. Però ell té un entorn, té unes arrels profundes, té un cercle d'afectes que no el jutgen i tots plegats l'ajuden a sortir d'aquest forat tan fosc on s'ha ficat. A mi és una novel·leta molt curta que m'ha agradat molt, a més t'estira fort, t'enganxa perquè vol saber una mica com se'n surt en Bernat, i una mica també empatitzes fort, penses molt en la teva època que has passat per allà i també en tot el teu voltant qui és. Es diu L'any de la boira, publica Sembra, i l'autor és en Joan Jo García.
0: I també tenim a la nova novel·la d'en Ramon Mas. L'escriptor i editor Ramon Mas, que combina misteri i drama familiar en un llibre que sí, és per cent el que us dic, un drama familiar, una mica com el teu, Laia, però jo afegiria que és també de ciència-ficció intimista. Es titula Sempre és massa tard, i sabeu quan parlàvem l'altre dia de El ser querido o la Laura que recordava Valor sentimental, no?
1: Sí.
0: Ens preguntàvem sobre aquests pares que si és possible que a última hora de la vida vulguin fer les coses bé, no? Se n'adonen que havien de fer de pares, no? Doncs afegeixo el punt de ciència-ficció que té aquest llibre perquè la premissa ho condiciona tot, eh? Una Rave. Sabeu l'espai de culte al dilema, quan us dic de vegades? Això és verossímil, això és inverossímil.
1: Sí.
0: Doncs això és totalment inverossímil, perquè el protagonista, el pare, se'n va amb una rave impossible, una rave com Déu mana, una rave infinita, una rave que mai acaba, una festa nocturna que mai acaba. Vale? Aquí hi ha el tema de ciència-ficció. Està allunyada o separada de l'espai del temps. És com una altra dimensió de rave. El tema és que l'escupen d'aquesta rave i apareix a la realitat 15 anys en el futur. Val? És com si, per unes hores de festa increïble, per la millor festa de tota la teva vida, perds 15 anys. O per dir-ho bé, no perds 15 anys de la teva vida, sinó dels altres. Clar, el tio l'escupa en el voral d'una carretera, se'n va caminant, és Vic, eh? Vull dir, se'n va caminant al centre, i clar, les coses han canviat, i es troba que, bé, els seus fills ja ha perdut la seva infància, ja són adults, la seva dona el va deixar ben ràpid, perquè clar, se'n va anar per anar a una rave, i ha refet la seva vida, i per veure que és realista, clar, no tens casa, tens només un outfit, el que antiquat ja de quan vas anar a la festa. No tens casa, ningú se'n recorda de tu, qui et reconeix no entén per què no has envellit, no? Sembles el Dorian Gray, no? Tampoc se'n fien de tu. I ja us dic que és realista perquè, clar, tampoc tens molt de dret ara a entrar a la vida d'aquestes persones. No és una història d'aventures, de ciència-ficció, és un drama familiar. Què fas ara? Has de buscar una llar per gent que no té casa, també. Com t'acostes als teus fills, que durant 15 anys es pensaven que havies estat una ràbia i no havies tornat mai? Reflexionem-hi. Sentim l'autor, també.
3: El pare que arriba tard, no? Del pare que vol fer de pare quan els seus fills ja són grans. Que això era una idea que m'interessava molt, però aquí sumava l'altra idea, que és que això no ho ha fet expressament. És un abandonador, ha abandonat els seus fills i ha abandonat la seva parella, però ho ha fet involuntàriament. I ella se sent culpable perquè ha fet molt mal a una sèrie de gent, però ell no és el responsable d'això. No fa que les coses passin, les coses li passen. No? Seria un titella dels déus d'una tragèdia grega. És un personatge que li ha passat una cosa molt gran, una cosa incontrolable. Lluita però molt moderadament per recuperar tot el que ha perdut o per descobrir el que li ha passat.
0: Clar, lluita molt moderadament perquè ell se sent que tampoc té dret ara a immiscuir-se en aquesta gent 15 anys després i té altres problemes, l'habitacional o el fet de subsistir o d'alimentar-se. A més, com us dic, la resta ja han continuat amb la seva vida. És una novel·la sobre la pèrdua, sobre l'impossible de recuperar el passat. També aquell tema de, que segurament Laia també t'hi fa pensar en algun dels llibres que ens portes, de fins a quin punt has de cuidar d'un pare o mare, ancians, depenent de com t'han tractat de tu durant la vida. Una mica tornem a valorar...
1: Això és una obligació, un instint, sí. O és una relació de suport mutu? Volguda.
0: Si és volguda, sí, però tornem allò de valor sentimental, o del ser querido, no? Ara t'has de fer càrrec d'aquesta persona. A més, com que la novel·la passa 15 anys en un futur, és una mini distopia on, Laia, spoiler, la gent ja està fatal, vale? I estan enganxats a cascos de realitat virtual.
3: Els personatges, sobretot, com més fotuts estan a nivell social... no només, però sobretot en aquest cas és el que es mostra en el llibre, més s'evadeixen de la realitat endollant-se la ficció, que això vol dir a través de cascs de realitat virtual, a través de mirar sèries, a través del telèfon, s'endollen a un món fictici que els hi fa estar més bé amb la seva vida, oblidar-la si més no durant una estona, no? Això crec que ho fem bastant tots, cada vespre.
0: Es titula Sempre és massa tard, l'última novel·la de Ramon Mas que publica l'altra editorial...

Ja són les 7! Va, lleva't, que arrenca una nova hora dels experts! Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. AICAT.

0: Solucions i no problemes, que és divendres, cantant aquí en directe amb els Figaflaues, divendres 2 d'octubre. Bon dia, oients, som els experts d'ICAT, i aquí que us despertem cada dia en directe amb en Sergi Vives. Bon dia, com estàs?
1: Bon dia, Roger Saró, va, que és divendres.
0: I la companyia dels oients que ja ens saluden en el nostre grup de WhatsApp. Recordeu que si no hi heu entrat mai, entreu-hi i no us en penedireu massa. El 638-684-565. Ara ens interessem per la previsió del temps. Gemma Puig.
2: Activats aquests avisos de nivell 5 sobre 6 del Servei Meteorològic de Catalunya, Montsià, Baix Ebre, Terra Alta, Ribera d'Ebre i també el Baix Camp, pluges que poden superar els 40 litres en mitja hora, avallargant-se ben bé fins al migdia, per tant, molta precaució fins al migdia amb aquestes precipitacions intenses i, a més, aquesta acumulació, sobretot cap a l'extrem sud, cap al Baix Ebre i al Montsià. En aquest episodi es poden superar els 200 litres per metre quadrat. I a la tarda, a part dels ruixats que podran tornar a fregar la mateixa línia de la costa, tindrem també alguns ruixats irregulars cap a comarques interiors. També les temperatures màximes quedaran més baixes i al cap de setmana mantindrem la inestabilitat.
1: Per cert, ja no sé si està plovent a les terres del sud del país, a les Terres de l'Ebre. Si ens escolteu des d'allà i esteu negats, expliqueu-nos-ho.
0: Mira, és que ja ho acaba de fer la Magda. Fa uns segons, la Magda, que ens saluda, bon dia.
1: I bon dia, Magda.
0: Ens recorda, diu, les persones que treballin a centres educatius del Baix Ebre o al Montsià, com ara jo, recordeu que avui podem teletreballar perquè estan tancats. Així que ens escolta des de caseta, la Magda.
1: Home, en aquest cas, si han de caure 200 litres per metre quadrat, com ens comentava la Gemma, doncs sí, a casa estareu millor.
0: La Magda. Sí. Però ara t'ho fusiono...
1: No, la Gemma és la que ens deia... Sí, que ens caurien 200 litres per metre quadrat.
0: Vale, és que anava a llegir la Magda i l'Emma, i és com la fusió.
1: Ah, és veritat.
0: Ah, vaig a l'Emma, diu, bon dia i que l'aigua us sigui lleu, i ens respon amb un emoji de careta, de somrient, el d'onada, el d'esquitx i el de gota. El d'esquitx és dels més usats.
1: I un emoji d'una persona que li cau la gota, que deu ser perquè té tot el cabell xop.
0: Ah, no és de suor o d'incertesa.
1: No.
0: També ens diu bon dia la Núria, el Xarnego, en Sisu, en Xavi, en Jordi, que esteu tots ben desperts, l'Anna, la Thaís i el Narcís, els més matiners avui que ens estan saludant al nostre grup de WhatsApp. Doncs ja que esteu aquí, responeu a la pregunta del dia, perquè avui volem parlar d'escenes mítiques de ball.
1: Jo que em pensava, Roger, que ja te preparaves a l'altre costat d'aquí de la sala i jo m'anava a braonar cap a tu perquè tu me subjectessis amb els teus forts braços.
0: No pateixis, perquè gràcies als oients sonarà aquesta pel·lícula.
1: Home,
0: a la qual fas referència.
1: No ho dubtava.
0: Avui us volem parlar de la nova edició del festival Corioscope, que és el festival de cinema de dansa de Barcelona, sempre amb una bona tria de pel·lis. Abans, però, us llancem la pregunta del dia. Escena de dansa preferida? No sé si he de pressuposar que la teva és la final de Dirty Dancing, on tens una molt marcada a la ment.
1: Home, tinc molt marcada al final de Gris, aquella escena de l'Olivia Newton-John i en John Travolta. A mi em va marcar de petit. De petit, jo m'imaginava fent aquesta escena amb qualsevol persona.
0: Mira, doncs jo, encara que me n'hagi enrigut amb en Rick i me n'enriuré de Dirty Dancing, potser la meva preferida o la més romàntica em sembla una de Dirty Dancing, que és no la final, sinó aquella que estan com assajant amb unes bambalines
1: absolutament,
0: i un mirall als dos protagonistes.
1: I és bo que no se suportaven,
0: Què dius, ara?
1: Els dos actors es bo que es duien a matar.
0: Bueno, odio de rodaje.
1: Exacte.
0: No llega a montaje.
1: Eso.
0: A veure, digueu-nos si la vostra escena de ball la intenteu reproduir com a fer en Sergi, si sou dels que dieu, no entenc perquè enmig d'una pel·lícula els personatges es posen a ballar. O si els vostres descendents, fills i infants que teniu al voltant, doncs es llancen a reproduir balls de pel·lis, sèries i sobretot de videojocs o d'influencers. Bé, la Magda ens comparteix el seu top 4 a partir del qual podreu deduir l'any en què va néixer. Ens diu, la primera, Gris, perquè va ser la primera pel·li que vaig veure en pantalla gran. Aquí ve una pista.
1: Una pista bastant gran.
0: La segona, Flashdance, perquè volia ballar com la protagonista. Aquesta no, ara no em ve. Quina és?
1: Ostres, sempre m'equivoco entre Flashdance i Fama. No sé quina és la que es llença tot el cubell d'aigua gelada al damunt mentre està a la cadira. Ara no me'n recordo.
0: Jo he vist Carrie, que llença un cubell de sang i de tripes de porc.
1: No vindré així.
0: Però Flashdance és rotllo Fama.
1: Sí.
0: També la tercera de la Magda, Billy Elliot.
1: Oh, boníssima.
0: I Fama, diu, va ser la sèrie de la meva infantesa i volíem ser com ells, ballar. Doncs avui parlem de ballar. L'Emmanuel tira més cap aquí i ens diu l'escena de ball de The Life of Chuck, Doncs, Emmanuel, ara la recordo que va ser una de les pel·lis més comentades del Festival de Sitges de l'any passat, i mira, ha passat un any sencer i encara la tinc pendent, eh? Veig que està a Prime, si la voleu veure. L'Emmanuel diu, no sabia ni què anava a veure i va ser una sorpresa molt impactant. Vaig plorar molt al final de la pel·li. L'Albert Ferrer tira de Simpsons i ens comparteix el gif de l'escena de ball d'aquell senyor que balla. Esa no és mi vieja yegua gris. Vieja yegua gris, que no és ni una escena de ball, és un gag d'un senyor de la casa d'ancians, sí, que ja està dement i va amb calçotets pel carrer, però també te'n pots enriure.
1: Li agafem.
0: En Ferran diu, havia de caure, en Carlton Banks, home, cantant Is Not Unusual, de Tom Jones, li respon al Rubén dient-li, un gif val més que mil paraules, i ens posa un gif, que és un fotograma d'uns segons d'aquest... I la Carla ens posa, en aquest cas, un altre gif, que ja és la silueta del Carlton retallada mentre es mou.
1: Home, i tant.
0: Això, no, la gent que dieu abans no teníem mòbil i quedàvem igualment, teniu raó. Però sí, no podeu dir abans no teníem mòbil i enviàvem gifs de personatges movent-se, perquè això no ho podeu fer, com fa aquí la Carla, que ens envia aquesta Carlton ballant. La Mireia diu, quan era petita m'encantaven clàssics com Singing in the Rain.
1: Home, la pel·lícula.
0: Diu, em sabia els diàlegs de memòria, en canvi ara no puc, em poso dels nervis quan comencen a cantar en una pel·li i els musicals no els miro ni de conya. Això ja també connota la teva edat. I el moment en què ja no acceptes coses noves. Tu t'agrada Singing in the Rain, però un musical actual, ai, per què es posen a ballar?
1: Sí que és veritat que si tu veus Cantant sota la pluja i després veus La La Land, yeah. La La Land penses, quina merda, per
0: bueno,
1: favor.
0: Sí, com a pel·li normalera, sí. De la història normalera. Bueno, també Singing in the Rain, deixa'm dir que els balls, els cants i les coreografies estaven tot molt bé i la trama era ok, eh? També
1: no, és una trama... d'aquella manera.
0: En Salva, m'encanten els musicals si estan ben fets, la que sí que no suporta és Le Père Fleu de Cherbourg, el paraigua de Cherbourg. No és un musical normal, sinó que canten tota l'estona. Si no l'heu vista i voleu saber com és aquesta pel·li, efectivament, tal com diu en Salva, tota la pel·li és cantada, però fins i tot els moments, com de menjar o que estan fumant, tot es cantocella.
1: També?
0: Sí, mira, us trec un fragment. Je fais le plat pour madame, une bière. Oui, le plat. Super ou ordinaire. Si entra un senyor per la porta, diu, vostè, qui és l'últim a la botiga? Ah, sóc jo. Tota l'estona així.
1: És excessiu, això. A més, és antic.
0: Sí, any 1964, la teniu a Movistar. L'Albert Ferrés, teva plats bruts, que mai en teniu prou, ens recorda el ball, recordeu que demanem avui escenes de ball, el ball que fa el David el dia que té una cita i ja dona per fet que follarà i llavors comença a celebrar-ho. Diu, la van fer just abans d'ahir el 33. Diu, puro cine. Us he extret aquesta escena, a veure si la recordeu, que segur que sí.
3: Flashback. Demà hem quedat per sopar. Saps què vol dir això? Que demà sóc un nen. Que demà sóc un melindro. Sóc un melindro. Sóc un melindro.
1: Va sortir d'aquí el dels crets seran sempre nostres. De sí, suco al melindro.
0: Després hi ha la part eròtico-festiva i la part combativa. Sí,
1: bé,
0: però fet aquesta escena de plats bruts, consell per cites. Avui que tenim el consultori emocional de la Laura Grau, no doneu coses per sentat.
1: No.
0: I jo trobo que el de sí que és tu mateix, al principi no ho entenia, ara sí que ho entenc. Jo trobo que és mil per cent millor. L'Anna diu, digueu-me clàssica, però la meva àvia em va fer mirar un munt de vegades Siete novies para siete hermanos.
1: Home, clàssica.
0: Aquella història de, efectivament, set germans que es casen amb set germanes, sí. Sis de les quals no ho consentien.
1: Cap red flag, per aquí?
0: Sí, però el gran, recorda que el gran sí que es prometia amb la gran. Recorda?
1: El gran sí, però la resta era, vinga, va, totes cap allà.
0: Sí, és consentiment
1: mitjançant rapte,
0: sí,
1: no?
0: Sí,
1: oi que la raptaven perquè els hi netegessin tot, sí, perquè eren uns guarros.
0: I, almenys, les rapten a l'hivern perquè així neva i no les poden tornar.
1: Exacte.
0: Consentiment 1, no consentiment 6. És el resultat final d'aquesta pel·lícula. Que al final s'enamoren per què? Perquè no hi ha ningú més.
1: Home, clar.
0: Bé, anem als àudios. Recordeu que avui es poden enviar vídeos ballant, de vostres, i a veure si algú de vosaltres no diu ni Dirty Dancing ni Gris.
1: A veure.
4: La meva infància no seria el mateix sense Gris i Dirty Dancing. Òbviament m'encantava ballar, suposo que arrel d'haver vist les pel·lis, i també els estius tenia marcat el meu germà a la piscina intentant reproduir el salt de Dirty Dancing. Òbviament no en sortia ni per assomo. Ni de bon tros. I ja de gran, Black Swan... I la La Land les vaig gaudir moltíssim. Black Swan, amb tot el tema de la música i de la dansa clàssica, ens va encantar amb les amigues.
5: Els Oompa Loompa, del Charlie i la fàbrica de xocolata. La cançó, no me'n recordo com és en català. Ronca, lonca, donca, titeis, this is the secret of slurms on a need to know. És un Oompa Loompa, tupitidu, I've got the perfect puzzle for you. I m'encanta, és superdivertida. Evidentment no se balla, però la qüestió és fer el ridícul. M'encanta. Ronca, lonca, lonca,
6: donca, titeis. Hey, I don't pay you to sing. Hard ass.
7: Bon dia, experts. A mi sempre m'ha agradat ballar, tot i que no es pot dir que sigui gaire dotat per aquesta disciplina. Tot i així, val a dir que l'any 90 i 91, a les discoteques, la gent em feia rotllana ballant Vogue de Madonna, que tampoc és que sigui precisament una cosa clàssica. Salut i república.
8: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.

0: Ja no fa mal, alliberats. La Fumiga i la seva amiga, també valenciana, Samantha. Amb ells arribem a un quart de vuit del matí. Segueixen parlant els oients. Estan caient més equips del Carlton ballant, val? El grup de WhatsApp. L'Albert Ferrés, que ens diu: la meva germana petita em tenia torturat amb els VHS de Gris i Dirty Dancing. Cada setmana non-stop, eh?
1: Aquestes cada setmana, a veure, potser és massa,
0: aquestes cintes de vídeo han donat més voltes que la Via Làctea. I l'Esteve, que efectivament diu que el millor ball és el Carlton del Príncep de Bel-Air. I la Núria ens ajuda, el dubte que teníem, de Flashdance. Diu: és aquella pel·li de dansa que la protagonista és soldadora i vol ser ballarina. Et sona més, això?
1: Em sona molt.
0: Et sona amb el cartell o no? Jo és que no l'he vista.
1: Sí.
0: Mira, 1983, la teniu a Netflix, sí. I el que he fet és allò de... Saps allò de si t'agrada tal, mira tal?
1: Sí.
0: Doncs Flashdance l'hauria de veure si m'han agradat pel·lis com ara Dirty Dancing, sí. Oficial y Caballero,
1: caram,
0: Fama, Top Gun o Ghost.
1: Home.
0: Així que la tinc pendentíssima. Les altres cinc, òbviament, sí que les he vistes.
1: Perfecte.
0: Bé, parlem més de cinema i dansa, perquè ja està en marxa el festival Corioscop.
2: És vostre tipi business. Conxita Xoncoti.
0: És el festival de baixa del que estem parlant avui amb vosaltres i que us anirà molt bé per actualitzar-vos. Cinema sobre dansa. Fins diumenge, aquesta nova edició se centra en la descolonització i en la representació dels col·lectius més afectats pel sistema capitalista actual. Dones, minories, immigrants. Per tant, el que veiem a West Side Story d'enfosquir-se la cara, ja, això ja no passa.
1: Això ja ha passat a una altra època. Històries en gran pantalla explicades a través del cos, del moviment, i aquest any sota el lema "Revelar-se és guarir". I és que no es vol parlar de la descolonització històrica, sinó també del fet metafòric de descolonitzar el cos i la ment. Negar-se, sigui, les normes que afavoreixen els poderosos i crear espais de transformació, guariment i reafirmació d'identitats plurals. Laurent Janos, director del festival Corioscop, ens recomana Casament hongarès, el primer llargmetratge de dansa d'Hongria.
3: Ambientada als anys 80, en plena època de la dictadura de Ceausescu a Transilvània. Més enllà de ser una història d'aventura, amor i traïció, la passió i l'herència cultural s'entrellacen per celebrar tant la resiliència dels joves com el poder atemporal de la cultura hongaresa.
1: També ens recomana una versió molt contemporània de Romeo i Julieta.
3: El Scottish Ballet presenta una nova adaptació, una reimaginació del clàssic Romeo i Julieta, barrejant ballet, dansa contemporània i voguing. Una cita imprescindible pels amants de la dansa de qualitat.
0: A més, diumenge es consagraran al circ amb una pel·li fantàstic. També hi haurà sessió de curs sobre el circ i també circ en directe. El Corioscop, que s'allarga, com us dic, fins diumenge a l'Institut del Teatre, al Cinema Girona i al Candid Darling, aquest festival de dansa a Barcelona, que també podreu veure a la carta pel·lícules a Filmin a partir del dia 5 d'octubre, això és ja dimarts, i fins l'1 de desembre. Les 7 i 17, en marxa aquest festival de música i dansa i en marxa el nostre programa amb el tracklist que us preparem cada dia. Ara amb una cançó més que ballable, malgrat el títol, esclata, com passa amb les cançons de la Casa Azul. Això és Nunca Nadie Pudo Volar.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: Que yo parle en català i que us
2: sàpiga. Ai, que bonica era aquesta cançó. Això era del Correllengua, no?
3: Sí, que bonica que era, Sergi, ja que parlem de llengua, fem-ho bé. Animar-te és que funciona, a més, en moments aquests d'una mica de puro.
2: Pots dir tràngol en lloc de puro.
3: Sí, en un bon tràngol.
2: Has dit de puro?
3: I tant.
2: Molt bé.
4: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 7 i 21 minuts, seguim en directe amb en Sergi Vives. Escolta, que diu un oient, i també Anna Closa, que s'incorpora a l'antena. Bon dia.
3: Bon dia.
2: L'Oriol, mira si eren fans o som fans de la pel·li Flashdance, que a casa diu teníem dues tortugues, la Flash i la Dance.
5: No, ah, pot ser.
2: I afegeix, en un descuit se'ns va escapar la Flash. Devia ser un
5: home, clar, el nom ja ho indica, que sí, va ràpid.
2: D'acord, ja, però jo pensava que era un descuit molt llarg perquè se t'escapés, però potser era la ràpida de les dues, i diu, ara només tenim la Dance.
3: Bé, ah, bueno, encara la tenen, almenys.
5: Que sempre hi hagi Dance a la teva vida.
2: Sí, salutacions a tots els calonis i mascotes que ens escolten.
5: Sí.
2: A veure, divendres, novetats musicals, avui marcades per la publicació d'un disc que jo li tenia bastantes ganes, el disc de debut de Lluqui Va Verde.

0: És el carismàtic saxofonista de la Ludwig Band, tot i que crec que a partir d'ara ja li direm Lluqui, perquè és el nom del seu projecte, ens encanta. Jo, en els primers avançaments, m'he viciat bastant a la cançó El quarter dels polissons, i la cançó No vull tornar sol a casa, crec que són les que a casa meva, jo allí ben tranquil i sol, han sonat més a aquests últims 15 dies. Però avui, Sergi, ja tenim el disc sencer que ha titulat A la catalana.
1: Exacte, ja ens havien anat deixant engrunes, eh, que treballa el seu primer disc en solitari, com aquesta cançó que sentim, tan lluny però tan a prop, celebra una festa dedicada a la nit de Barcelona, a tots els personatges que la integren, un disc que fusiona rumba, rock i cançó d'autor amb elements de jazz i tradició. Dimecres, en Lluqui explicava el programa Nota de Veu de l'Aina Ostrell i en Fran Lluís Giró d'on veuen les cançons que es podran cedir aquest disc.
2: M'he intentat, per l'estil, m'he intentat allunyar molt de la tradició més yankee i més anglo del rock, i m'he anat a buscar moltes inspiracions i molts sons de la música més ibèrica i la música laietana de Barcelona en concret. Bueno, les cançons són un recull de les històries que he vist i que han passat al meu voltant i que han passat a mi durant tota la dècada dels meus 20 anys i que he anat apuntant en una llibreteta que tinc aquí guardada en una butxaqueta del cor i que, bueno, bàsicament són les històries que configuren el meu imaginari i tal com sóc, llavors me les estimo molt i m'ha fet molta, molta il·lusió, doncs, poder-les posar en rima i en mètrica i poder-les explicar com a històries. Ja

0: En Lluqui ja va desgranar una mica com era aquest disc a la catalana fa un parell de setmanes al Mercat de Música Viva de Vic, tot i que el concert de presentació del seu nou treball serà el proper 12 de novembre a la Sala Blow de Barcelona.
1: I també treu un nou disc avui, Pozzioli.
2: Imagino els meus nets, fills, escolta les meus greatest kids. Bons beats, amb un bon fit. Ara està ple de madafaques.
1: El raper del Baix Montseny amb els seus madafaques, que avui publica Com ho fèiem abans, un disc produït per Galgo Lento i Mals de la Ver.
0: Es tracta d'un disc cuinat a foc lent després de 2 anys de feina que es mou entre el pop, el rap i l'indie, amb 13 cançons que transiten i connecten les diferents etapes de Pozzioli, tractant qüestions com la nostàlgia o l'autoestima.

0: Al disc hi trobarem diverses col·laboracions, com aquesta que sentim al costat d'en Lluc, però també amb artistes com en Chico, Galgo Lento, com dèiem, un dels productors de l'àlbum, Rodi, Mary Prata i Mix on the Mic. Ahir al vespre es va fer una listening party del disc a la sala Taro, però el concert de presentació de l'àlbum, com ho fèiem abans, serà el 28 de gener a Barcelona, en una sala encara per confirmar.
1: Les 7:25, acabem el repàs de novetats d'avui a les botigues de discos amb l'Aranà.

0: Els eivissencs que publicaran disc, no avui, el 30 d'octubre, però sí que avui us volíem dir que han publicat aquest avançament. Turmarí formarà part d'aquest segon àlbum, Turmarí, i la cançó nova, la d'avui, es titula Tanta mar per tan poca illa, un cant a la crisi de l'habitatge, també a les pitiuses.
1: Amb aquesta cançó, l'Aran Nar relata les dificultats del jovent per trobar casa a Eivissa, des de la ironia subtil. La cançó, a la vegada, és una declaració d'estima cap a les illes i una reflexió sobre la dualitat entre l'Eivissa del luxe i l'Eivissa popular. El contrast, musicalment, l'encarnen unes tonades populars pitiuses diferents que es van alternant al llarg del tema. El tema introdueix també un altre element popular, com són les castanyoles eivissenques, que conviuen amb la producció electrònica i els teclats. Tanta mar per tan poca illa és un conegut vers del poeta eivissenc Jean Serra i Torres i una reflexió sobre els límits de la insularitat que connecta amb les contrarietats de viure en una illa desitjada per molts.
0: 4 minutets i seran 7:45. Abans de l'actualitat general de la jornada, tenim temps per més música. Una cançó molt inspirada en la jornada d'avui. A fora plou, alerta sobretot als del sud i vaja, en general, alerta a tothom, feu cas dels consells per aquest dia que també es pot presentar difícil.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: I ara, Laia, de seguida ens obrirem, a partir d'una xifra concreta, a quin àmbit del coneixement?
2: El de la biologia.
1: Ah, entomologia?
2: No.
1: Sí?
2: Ah, doncs sí.
1: Vale, gràcies.
3: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara sí, dos quarts en punt. Moment d'actualitzar-nos amb l'Anna Closa. Avui que és divendres, dia 2 d'octubre, 7:45. Què cal saber?
4: Doncs avui és un dia que estarem molt pendents del cel perquè aquesta nit i matinada tortosa hi han caigut 147 litres per metre quadrat. A Mas de Barberans n'han caigut 150 i dades encara no oficials apunten que a Santa Bàrbara, al Montsià, podrien haver passat dels 200 litres. De fet, Montsià i Baix Ebre segueixen en màxima alerta. Hi ha 9 municipis d'aquestes comarques que han suspès classes i han tancat equipaments municipals. Les pluges també han deixat afectacions al transport. L'eix de l'Ebre, la C12, està tallat en dos punts a l'altura de Tortosa i també la carretera que va de Mas de Barberans a Santa Bàrbara. A l'AP7, a l'altura de Freginals, hi ha un carril tallat en sentit sud i els trens, els Euromet o Intercity, que comuniquen Catalunya i el País Valencià, estan suspesos perquè, de fet, al nord del País Valencià també estan en alerta màxima. L'altre tema del dia és l'habitatge. Junts votarà en contra dels decrets d'habitatge del govern espanyol. Després d'una reunió de la cúpula, el partit ha exigit a la Moncloa que refaci el text per prohibir els desnonaments de persones vulnerables i vetar la compra de pisos a fons d'inversió si és que vol el seu suport. El sindicat de llogateres demana a Junts que rectifiqui i apunta a una vaga general per forçar canvis estructurals en les polítiques d'habitatge. En una piulada a Twitter, Salvador Illa ha qualificat la decisió de Junts d'incomprensible i irresponsable. El president de la Generalitat diu que han de rectificar i que no es pot dir que es defensa Catalunya mentre es bloquegen mesures per garantir el dret a l'habitatge. Defensar Catalunya és defensar la seva gent i que Junts, PP i Vox fan exactament el contrari. Això és el que diu aquesta piulada de Salvador Illa. El govern espanyol, però, es planta i diu que mantindrà els decrets de la votació d'avui al Congrés. Més coses. Ahir la nit hi va haver un tiroteig a Terrassa, al barri de Camp Parellada. Dos agents de la Guàrdia Civil de Paisà van quedar ferits després d'un intercanvi de trets. Segons ha pogut saber Catalunya Ràdio, els agents perseguien un grup de lladres especialitzats a assaltar camions de mercaderies en àrees de servei. La Divisió d'Investigació Criminal dels Mossos d'Esquadra ho està investigant. I acabo explicant-vos que avui quedarà vist per sentència el judici del cas de Roger Espanyol. Els quatre policies acusats sostenen davant el tribunal que van complir els protocols i que l'ús de pilotes de goma estava justificat. L'escopeter ha assegurat que no hi va haver intenció de ferir-lo. Ni la fiscalia, que demana l'absolució, ni les acusacions, que demanen 13 anys de presó, han modificat les seves peticions en els escrits finals.
1: 3 minuts ja passen de 2:15. Els titulars d'esports.
4: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça recorda que no li han fet cap requeriment. En handbol, derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Vesprem.

0: Sabadell i a l'Eurolliga de bàsquet aquesta tarda a les 7, Besiktas Barça.
1: I el temps, que com diem, avui serà protagonista.
0: Sí, les precipitacions tornaran a intensificar-se en les properes hores, sobretot cap a la zona de l'interior del Montsià. Es preveu que durant aquest matí la pluja quedi estancada en aquest sector, entre el nord de Castelló i sobretot a les Terres de l'Ebre, amb una lleugera tendència a pujar cap al nord. Per tant, mig matí, mig dia, no es descarten pluges torrencials cap a la zona de Tarragona.
1: I aquí seguim amb cançons d'amor i d'aquelles rítmiques. Icona Pop, que ens canta I Love It, les 7:33, i ara us expliquem més històries. Avui que és divendres.

0: Escoltes ICAT.
1: En aquesta part del món hi ha una supercomputadora que investiga el que encara no existeix. Aquí fem lleis per a que tothom pugui tenir casa.
2: I sopem a les millors taules del món.
3: En aquesta terra protegim i acollim.
4: Fem barri i fem pinya.
5: I fem i no deixem de fer.
6: El futur és aquí. Tot el que Catalunya posa al teu abast a gent.cat/serveis.
7: Potser vivim a l'indret amb més futur del món.
8: Generalitat de Catalunya.
9: El govern de tothom.
10: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Una mirada diferent als videojocs.
11: Per aprendre, pensar i somiar.
12: Oi! Yeah!
13: I want to make you a spy.
14: When you're ready, Bond.
15: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
11: Passió pels videojocs.
10: Generació Digital, amb Albert Murillo.
16: Els diumenges a les 10 de la nit, a ICAT.
11: Els experts, ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
17: Les 7:38 arriba una nova edició de l'espai L'Endevinació. També podeu jugar oients al xat. L'Anna ens donarà una pista o nom de personatge, pel·li, àlbum, cançó i haurem d'endevinar quants anys ha celebrat aquesta setmana. El prejoc d'endevinar quina pel·li és o quin disc
18: sí?
17: és i tal. També podem fer-ho, que així el Sergi i jo entrem en pugna, també.
18: Ah, molt bé.
19: Tot el que sí, entra en pugna, ens
18: sí,
19: agrada.
18: Sí. Us agrada, eh?
19: Sí, home, som homes.
18: Doncs mireu, busquem quants anys va fer dilluns el cantant de Sabadell, de veu molt característica, i que va participar a la Marató acompanyat de l'Escolania de Montserrat.
19: Albert Pla.
20: En Sergio Dalma.
18: Molt bé.
20: Albert Pla. Superar els obstacles.
19: Quants anys?
18: Va fer dilluns.
19: 64.
17: 3.
18: 62 anys de dilluns.
19: Punyeta.
18: Per tant, s'aprova més en Roger.
19: Exacte. S'ha anat a roda, eh?
18: Aquesta setmana també ha fet anys el productor, cantant i DJ badaloní Juan Magán.
19: Bailando por ahí. Estàs posant tota la meva música, eh? Sí.
18: Doncs espera't, eh?
19: A veure, Juan Magán és més jove, en Juan Magán deu tenir 50.
18: 50 pel Sergi.
17: 48.
18: 48 anys, molt bé, Roger. Dos puntets ja.
19: Vinga, 2-0.
18: Passem ara a la interpretació. Comencem per una actriu britànica nascuda a Anglaterra, criada a Austràlia, ha protagonitzat King Kong, Lo Impossible, i fa uns dies va rebre l'homenatge...
17: Nicole Kidman.
18: Naomi Watts.
17: Naomi Watts.
18: Naomi Watts. Exacte, mira, aquí el tràiler de Lo Impossible.
19: Que vas dir que no te va agradar aquesta, eh, Roger, tu?
18: No?
17: No, a l'altre sí.
18: Ostres, bueno, em va deixar una mica...
19: L'estómac una mica regirat.
18: Bastant.
19: Sobretot quan es trenca l'os.
18: Bé, doncs dilluns Naomi Watts va fer l'aniversari.
17: Perdona, la Laia, sí? La gent que està fent preguntes, la Laia no ha vingut perquè s'ha trencat, no trencat, però s'ha fissurat un os.
19: S'ha fissurat un os?
17: Sí, l'húmer.
19: Ah, val.
18: Dilluns ja estarà bé.
17: Bé, quin húmer més es regenera ràpid.
19: No, és
17: ràpid.
19: Tota de goma.
17: Sí. Perdona, Anna.
18: Quants anys va fer dilluns Naomi Watts?
19: La Naomi...
17: 60... No, espera, no. 69.
19: 49.
17: 53.
18: 60 anys va fer dilluns.
19: Ja?
18: És del 1966.
19: Val, perdo 0-3, eh?
18: Ara busquem una actriu que també és cantant i que va ser una de les grans estrelles juvenils de Disney gràcies a Lizzie McGuire.
17: Camila Cabello, la Hannah Montana.
18: No.
19: No, com es deia aquesta?
17: La Miley Cyrus.
18: Hillary.
17: Clinton.
19: Swan.
18: Duff.
19: Ai, Swan.
18: Hillary Duff.
17: No sé qui és.
19: Duff. Sí, doncs... home, sí. És com la Miley Cyrus, però amb una altra cara.
18: Ah, sí, exacte.
19: S'assembla moltíssim.
18: Quants anys creus que té Miley Cyrus?
19: Miley Cyrus o Hillary Duff?
18: Bueno, Hillary Duff, però més o menys. Deuen ser de la mateixa, no?
19: Sí. 45.
17: 33.
18: Doncs mira, n'ha fet 39. I la Miley...
19: I la Miley...
18: A veure... 33 anys, eh?
19: 33 anys.
18: Sí, en farà 34, per tant, és més joveneta. Seguim ara amb un actor que ens toca més de prop, sobretot el Sergi.
21: Buenas noches.
0: I hoy, com habrán notado...
19: Home, David estoy... Verdaguer.
18: David Verdaguer.
19: Meravellós, David Verdaguer.
18: David Verdaguer.
19: Prop perquè és de Malgrat de Mar, com jo.
18: Clar. Sí, tío, va fer l'aniversari dilluns. Europa. I aquí l'escoltem amb aquella pel·lícula Saben Aquel, on interpretava l'Eugenio, i que va guanyar un Goya. Quants anys creieu que va fer també dilluns David Verdaguer?
19: 43.
17: 45.
18: Molt bé, Sergi, 43.
19: És com sé, perquè anava al meu col·le dos cursos per sota, per tant...
18: Sí, he pensat que aquí aquest punt te'l regalàvem a tu.
19: Gràcies.
18: Està guanyant el Roger, no?
19: No, sí, 3-1.
18: Vinga, doncs de la categoria actors i actrius, ara busquem quants anys va fer dilluns el Luis Madaida.
9: ¿Y por lo que no le va a entender? ¿Qué pasa? Que el Luisma es tonto, ¿no? El Luisma se ha metido de tono y se ha quedado tonto.
17: I quin personatge, per que me l'imagini, quin personatge era?
19: Era com l'amic del... del... aquest, del...
13: Buenas tardes, señores y señoras.
18: Del... no sé, jo això tampoc ho he mirat gaire, eh?
19: El Barajas era.
18: Ah, Barajas, molt bé. Doncs quants anys farà diumenge Paco León?
19: En Paco León deu tenir 50 anys.
17: Aquest sí que sé qui és.
18: Ah, home, clar.
17: És guai.
19: Era el seu personatge, aquest.
17: Ah, vale, vale. Paco León, és 45.
18: I en Sergi, què ha dit?
19: 50.
18: 52 anys.
19: Hosti, aquest... tota la gent és gran, eh?
18: Sí, Déu-n'hi-do. Sí, Déu-n'hi-do. Sí. Aquí baixem una miqueta, ja veureu.
19: Va.
18: Aquesta setmana també ha fet anys l'actor i guionista que podem veure en pantalla perquè surt a La Bola Negra, però sobretot és conegut per haver interpretat a Paquita Salas.
14: Bueno, estoy esperando que vengas tiempo porque tengo una llamada, un esquipe, que es una cosa muy moderna, con un new talent que tiene un nombre así.
19: I quina edat li poses tu?
14: Así que vamos a ver
19: jo li poso...
14: Bueno, pues nada, yo me llamo...
19: 45.
14: Años,
18: 45 anys al Sergi.
17: No, 38.
18: Doncs Bryce Efe va fer dimecres 38 anys. Molt bé, Roger.
17: No,
19: 4-2.
17: El que surt a Bola Negra crec que s'assembla, perquè té una cara rodoneta, però no és Bryce Efe.
18: Ai, no és?
17: És Carlos González.
18: Ah, doncs mira, mira.
19: Ah, carai.
18: És que encara no l'he vist. Encara no l'he vist, perdoneu, doncs m'he equivocat. Ara busquem l'edat d'un periodista que va presentar els matins de TV3 i 8 al dia i és molt conegut per aquesta frase.
17: El Cuní, Cuní.
19: Home, mític.
17: Pensava que aquest prou l'havíem inventat nosaltres.
19: Quasi.
17: En aquest programa.
19: Quasi bé.
18: Doncs quants anys farà diumenge, Josep Cuní?
17: 69.
19: Més, no? 75.
18: 73 anys. Sí, però per més, potser en
19: Sergi. Per un.
17: Sí, sí.
18: Seguim amb un altre periodista, recorregut platós, catifes vermelles i carrers amb preguntes molt directes.
21: En un dia que no tienes que trabajar, que no tienes tanto curro, te levantas y qué haces?
22: Pues nada, ir a echar un café con los amigos.
19: Aquesta és la Thaís Villa.
18: Molt bé, avui és el seu aniversari. Quants creieu que fa?
19: La Thaís deu tenir 50 anys.
17: Bueno, 51. Sí, si no
18: 50 anys clavats que fa avui la Thaís Villa. Thaís
19: bé,
18: Villas.
19: Bé, bé, t'he empatat a 4.
18: Vinga, doncs seguim ara a dues sèries catalanes. Busquem la sèrie en què el Joel Joan s'interpreta ell mateix, però en una versió molt més exagerada, egocèntrica i obsessionada per aconseguir el paper del general Moragues.
23: Cariño, bones notícies!
19: Això era el crac?
18: El crac, molt bé. Quants anys fa de l'estrena aquesta setmana?
19: Hosti, noi,
17: 15.
19: 10?
18: 12 anys, des del 2014. I ara busquem quan fa de l'estrena d'una sèrie que va marcar un abans i un després a l'Esté de Teatre.
19: Jet lag, no?
18: Sí, molt bé, Sergi.
17: Això és just quan culminà Plats Bruts, no sé, 2003.
18: 2003.
19: Jo dic 2007.
18: 2001! Ja fa 25 anys de jet lag.
19: Déu-n'hi-do.
18: Deixem ara les sèries i busquem quan fa de l'estrena de la peli amb la que els Javis es van donar a conèixer. Primer van fer l'obra de teatre de gènere musical i després van fer la peli. Parlem de La Llamada.
17: Perfectament, més de 10 anys també, crec que... Bueno, potser...
19: 15,
17: fa
19: 15.
17: Jo diria que fa 14 anys.
18: Doncs mireu, nois, fa 9 anys només sí, de La Llamada. Des del 2017.
19: Hosti,
18: sí,
19: noi. Punt per tu, Roger.
18: Aquesta setmana també ha fet anys de la publicació d'aquesta cançó.
24: I un dia deixaràs enrere el món, viu una vida que...
19: Això era la versió que Doctor Prats va fer d'Avicii.
18: Molt bé.
19: Això devia ser per una marató, és possible.
18: Les nits no moren mai.
19: Això deu tenir 15 anys.
18: 15 anys.
19: Roger, com fa d'aquesta cançó?
17: Qui són?
19: Són Doctor Prats. Versionen Avicii.
17: 13 anys.
18: 9 anys d'aquesta cançó, igual que La Llamada.
19: No, de veritat, punt per en Roger.
18: Passem ara als discos. Si us dic d'on estan los ladrones, sabríeu dir-me de qui parlem?
19: Shakira.
18: De fet, és un disc que va marcar un abans i un després en la música llatina i és un disc que porta de nom D'on estan los ladrones, perquè Shakira va explicar que quan estava a l'aeroport de Bogotà algú li va robar un maletí on hi duia les lletres de les cançons del seu nou àlbum. D'aquí ve el nom d'aquest disc. Doncs bé, quan creieu que fa d'aquest tercer disc de la Shakira, D'on estan los ladrones?
19: Uau, això fa bastant 20 anys.
17: Del 2003.
18: Doncs mireu, és del 1998, per tant, fa 28 anys.
19: 28 anys ja d'això, eh?
18: Era el tercer disc de la Shakira,
19: la Shakira, eh? Sí, sí, sí.
18: Aquesta setmana també ha fet anys de la publicació d'aquest àlbum de l'Albert Pla.
24: Bona nit, molt bona nit. Mama, que li estic borratxo, soc feliç.
18: Quin disc és aquest?
19: Huerga catalana?
18: Molt
19: era
18: bé.
19: Era la cançó, també era l'àlbum?
18: No, ah, l'àlbum es diu La Diferència, La Diferència. La Diferència.
17: Sí, jo trobo que també fa potser més de 20. Diria que fa 20, 25 anys.
19: Vaig molt perdut, eh? Ara 22 anys.
18: 18 anys, és del 2008.
19: Per mi.
18: Vinga, ara anem per un grup
19: anem
18: que
19: empatats.
18: Molts trobem a faltar. Manel, sabríeu dir-me quants anys fa del seu cinquè disc Per la bona gent?
17: Deu, jo també dic 10.
18: Aquí recordem que hi ha Boy Band, Formigues, Canvi de Paradigma... Doncs fa 7 anys.
19: Ah, mira. Bueno,
18: d'aquest disc.
19: Un vols dos, 7 empatats.
18: Anys.
19: Seguim empatats a 7.
18: Vinga, va. Teniu al cap l'àlbum debut del Petit de Calaril?
17: Per cantar tan sols.
19: Mandolina Estralarí?
18: Ah, aquesta és la cançó, Sergi, molt bé.
17: Quan
18: et
17: grillen
18: disc...
17: les patates a casa de ma mare.
18: Molt bé, perquè es grillen les patates? Aquest això. És l'àlbum.
19: Mira, jo trobo això que fa 20...
17: Jo trobo que fa... Potser no tant, jo diria que fa... Des del tot, potser que sigui del 2008...
18: És del 2007, per tant fa 19 anys.
19: Mira, ens hem quedat al mig.
18: Sí, esteu
19: seguim
18: aquí al mig.
19: Empatats, Roger, frec a frec.
18: Vinga, i ens queden dos discos, eh?
19: Va, va.
18: Ara un disc que segurament coneix molt bé en Sergi Vives.
17: Raúl?
19: No, home!
18: No!
19: En David Bisbal.
17: Ah!
19: David Bisbal.
18: El disc és Premonición.
19: Sí, però uf, ubicar-lo ara. A veure, aquest home va saltar el 2001 amb Operación Triunfo, això devia ser el 2007.
18: Aquí inclou temes com Quién me iba a decir, Torre de Babel o aquest silencio, que sentim.
19: Sí, 2007.
17: 2005.
18: 2006. Una altra vegada.
19: Empatats.
18: Vinga, va, doncs els empatem. I acabem un tros de cantant que li agrada molt a la Mariby Pérez. És Bruce Springsteen i busquem quants anys fa del seu sisè àlbum, Nebraska.
17: La pista és que són números rodons o no? És que perquè a la
19: Mariby... No vulguis pistes, no vulguis pistes.
17: No sé si a la Mariby li agrada Nebraska o si celebrava amb un aniversari.
18: No, a la Mariby li agrada Bruce Springsteen en general, totes, que sí, Mariby?
19: Quants anys fa de Nebraska, eh?
18: Sí.
19: Nebraska.
18: Sisè àlbum, eh?
19: No busquis, l'ordinador, Roger.
17: No, està mirant altra cosa.
19: Jo crec que 25 anys.
17: Més, jo dic que és l'any 94.
19: No, era de
18: bastant
19: Rising.
18: Bastant més, eh?
17: Sí,
18: és... 44 anys, aquest disc. 1982.
19: Ha guanyat en Roger.
18: Molt bé, Roger.
17: Gràcies, oients, per el vostre escalf. 12 minuts per les 8, que us sembla si punxem les nostres estimades al·lèrgiques al polen.
19: Home, i tant, i tant.
17: Amb elles anem a Xangai.

0: Els experts. Cada matí de 6 a 10 amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: 9 minutets perquè siguin les 8. Entreu al nostre grup de WhatsApp, que avui heu de jugar al miniquiz, respondre la pregunta del dia, avui escenes de ball mítiques, i també votar la cançó de les 10. Ho podeu fer aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-684565.
1: I aquí mateix teniu l'enquesta fixada amb les 4 cançons que us penja el Sergi perquè les voteu, sempre inspirat en...
0: l'efemèrdida.
2: Un 2 d'octubre de l'any 2003 va néixer Ana Maria Haynes.

cantant i compositora de Felanitx, es va formar com a pianista i des del 2020 va començar una trajectòria musical marcada per diferents estils, des del folk a la cançó tradicional, passant pel pop amb toc d'electrònica. La Maria Hein també ha mostrat sovint la seva fascinació pel Japó, que veiem sobretot al disc Katana, que s'inspira en la cultura, la gent i la gastronomia nipona, a cançons com la que sentim, Mochi de Sakura. Avui ens hem fixat en cançons en català que ens remeten a la cultura japonesa i aquest país en general, i us farem escollir entre quatre d'aquests temes, començant pel Mochi de Sakura de la Hein i seguint per aquest altre tema dels Antònia Font. Senyor...

qual ens anava cantant en Pau de Bon i també hi afegia que Xangai no és Pequín. En aquesta cançó que els mallorquins ens van incloure al seu disc Batiscafo Catiusques de l'any 2006. 20 anys té aquest tema dels Antònia Font, força menys en té aquest dels Ductos.

Això es diu Moriagate, cançó publicada l'any passat al disc F5, en la que els terrassencs es van acompanyar de les japoneses Oresca Band per fer aquesta cançó a tres llengües: el català, el japonès i l'anglès. Moriagate, que és una expressió que els Doctor Prats van descobrir quan van anar al Japó de gira el 2017, que es veu que utilitzen els grups locals per encendre el públic. I acabarem amb els Catarres. Que

0: Tòquio era la cançó amb la que el grup d'Aigua Freda encetava el disc més gloriós, aquell Postals de l'any 2013, que va marcar un abans i un després en la trajectòria del grup. Una cançó que volia parlar de l'albada i que ens deia justament això, Tòquio, perquè el Japó és el país del sol naixent. Quatre cançons en català que ens transporten al Japó. Quina voteu per tancar el programa? Mochi de Sakura de la Maria Hein, Tòquio més igual d'Antònia Font, Mori Agate de Doctor Prats o Tòquio dels Catarres?
1: Per ara, Tòquio més igual és la guanyadora i per darrere la Maria Hein amb el seu Mochi de Segura, i no massa lluny tampoc el doctor Prats amb el seu Maria Gaita. Així que estarà disputat, sembla, fins a l'últim moment. Entreu i voteu a la cançó de les 10 i punxarem la que vosaltres hagueu triat per tancar la nostra setmana. Ara una clàssica de l'Antena Dicat per acostar-nos a les 8 del matí per fer l'última mandreta, però de forma vigorosa, amb els The Killers. Això es titula Human.

0: experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: D'aquí dos minuts seran les 8 i abans d'arribar en punt, com sempre, et pregunto, Anna, què no t'esperaves saber avui?
2: Doncs mira, us vull explicar el que va passar en un vol de Ryanair que sortia d'Oporto cap a Dublín. Poc després d'enlairar-se, una passatgera va entregar diverses fulles a un auxiliar de vol i li va demanar que les fes arribar al comandant, segons el que publiquen els mitjans, i deia que tres persones la perseguien. La tripulació...
3: Dins l'avió.
2: Clar, sí, no queda clar.
3: Clar, clar, clar.
2: No queda clar. Llavors la tripulació s'ho va prendre seriosament,
3: sí,
2: i l'avió va decidir tornar a Oporto sense dir res als altres passatgers.
3: Hosti, noi.
2: Els altres passatgers de sobte diuen, ui, però si no ens hem mogut de lloc. Doncs un
3: cop
2: a terra...
3: Potser pensava que la perseguia un caça, potser, i aleshores diu, tornem, no?
2: Doncs un cop a terra va intervenir la policia portuguesa i va identificar la passatgera. La policia no va confirmar que ningú la perseguís, ni tampoc doncs, se sap doncs, què va passar exactament durant aquestes comprovacions. I ara ve el gir que jo no m'esperava, i és que després de la intervenció policial,
3: sí,
2: la passatgera va tornar a pujar al mateix avió. El vol va sortir de nou d'Oporto a la 1:27 de la matinada,
3: sí,
2: i va arribar a Dublín a les 3:13, sense més incidents. Per tant, tot normal, eh? Puges a l'avió i ja està, sí, i s'ha acabat. I us porto una altra notícia sobre aeroports, i és que a Guayaquil, a l'aeroport de l'Equador,
3: sí,
2: la policia ha trobat una passatgera amb un equipatge que no seria l'habitual, i és que els agents hi van trobar 7 pots que aparentaven contenir productes capilars i aliments, però que amagaven 6,65 quilos de cocaïna líquida.
3: Clar, a veure, és veritat, no, o sigui, no vull fer seguidisme de tot el que es cou per als aeroports d'aquella zona, eh? Però és veritat que, bueno, no m'ha sorprès, no? M'ha
2: doncs...
3: sorprès més que hi haguessin trobat justament els productes capilars.
2: Doncs es veu que la droga intervinguda equivaldria a 66.000 dosis i, de
3: sí,
2: fet, el seu valor aproximat seria de 15.000 dòlars a l'Equador,
3: no,
2: però al mercat europeu superaria els 300.000 dòlars. Així que, mira, doncs al final la van atrapar, aquesta dona.
3: Molt bé. A mi la que em preocupa és aquella de Dublín, pobra.
1: Ara, la maig
3: estan seguint.
1: La cantant Maig i més històries de seguida.
0: Pep, que ja són les 8! Activem-nos! Tothom amunt! Escolta ICAT, els experts. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: les 8 i 3 minuts, la Maig, que també tenim el seu disc bastant enganxadís i el fem girar i girar, el d'aquesta cantant catalana descoberta d'aquesta temporada o finals de la passada. Aquí en directe seguim aquest matí de divendres, 2 d'octubre, amb l'Anna Closa. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb en Sergi Viva.
2: És divendres.
0: I és moment de parlar de sèries.
3: If you ever get that feeling when things go bad...
0: Anem a plataformes. Avui divendres, dues estrenes de sèries. La primera és la que sentim de fons, Kill Jackie. Òscar Callau, què hi veurem?
4: Sicaris, armes, drogues, crims, acció, revenges i glamour tacat de sang a la sèrie britànica Kill Jackie, que HBO Max estrena amb Catherine Zeta-Jones de protagonista. Interpreta la Jackie, una traficant de cocaïna que viu a tot drap venent també obres d'art mitjançant sofisticades trames fiscals. Una vida de luxe que salta pels aires quan uns despietats assassins d'èlit reben l'encàrrec de matar-la. Al repartiment també hi trobem el català Òscar Jaenada.
5: Fuck off, I didn't sign up for this.
4: El drama romàntic Les cartes de la vida on a Netflix. Tyler Perry dirigeix aquesta història d'amor, redempció i segones oportunitats protagonitzada per una mare soltera i un reclús, tots dos afroamericans. La relació neix quan ella, embarassada, treballa de funcionària a la presó, on ell la protegeix i la salva durant un motí. Les cartes que s'intercanviaran quan ella plega seran l'origen d'un amor que haurà de lluitar contra tota mena de prejudicis.
0: Gràcies, Òscar, i ara anem al teatre. El Teatre Lliure, que reestrenen l'obra Bobetoia, la necessitat d'una illa. I dic reestrenen perquè es va poder veure només una vegada, en una sola funció, el 2020. Va coincidir l'estrena amb l'esclat del confinament i la pandèmia.
2: Quina mala sort, també, eh?
0: La van poder representar una vegada, perquè totes les obres que van venir després a festivals de música i de cinema ja no van ni arrencar.
2: No,
0: doncs,
2: no.
0: Anecdòticament, aquesta es va poder veure un cop i ara ja es torna a portar a la cartellera. Una història sobre l'amistat, la lleialtat i l'amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen a l'illa més remota del món. Ja hi ha anat la Marta Vives.
1: Si la pandèmia ens va fer més imprescindibles les illes particulars, en el món d'avui l'esperança és més necessària que mai. Sergi Pompermayer és un dels autors de l'obra.
6: Que arrel d'aquestes pandèmies, d'aquesta política de la por que fa tants anys que se'ns està inculcant, hi hagi un canvi de règim que ens porti en un món distòpic.
1: I per això aquesta distopia que es projecta en el 2030 a través d'un grup d'amics que emprenen un viatge al lloc més recòndit del planeta, allà on tot és possible, per tornar a redescobrir-se i recuperar les ganes i la il·lusió de fer teatre. Hi ha la matèria prima dels somnis, les frustracions, els desitjos, la veritat i els amics, Ivan Benet.
7: De celebració del teatre, de l'amistat i de la lleialtat, també.
0: I ara música, gràcies, Marta. Preu atenció, això és un so de directe enregistrat ahir mateix. Així sonaven els Evanescents.

0: temps que no sabíem res d'aquests del Bring Me To Life, no?
1: De fet, sí. Si no contem festivals o macrofestivals, feia 20 anys que no venien els Evanescents a Catalunya a fer això, un concert, un únic concert amb una banda. Doncs sí que portaven talonera, eh? Els Evanescents van fer vibrar ahir el públic de Badalona presentant el seu últim disc, titulat Sanctuary, i allí hi era en Marc Ruiz, que per cert és de Badalona, una dada que ara no ve a tomb de res, però que estava just a la seva ciutat i devia tornar més ràpid ahir a casa després de les seves cròniques.
0: Van anar caminant, clar, clar.
2: La banda liderada per Emily ha conquerit l'Olímpic Arena de Badalona amb columnes de foc, audiovisuals amb aspecte de videojoc i un so perfecte. El metal d'Evanescents és gòtic, simfònic, melòdic, industrial i enganxa, perquè Lee sap tocar la tecla. Han interpretat gairebé totes les cançons del nou disc Sanctuary i també han rescatat clàssics com Call Me When You're Sober, que ja va sonar al concert de fa 20 anys, la inevitable Bring Me To Life o les balades de piano Lithium i My Immortal. La veu d'Emily és com una espasa de doble tall. D'una banda fa melodies de mezzo-soprano i de l'altra et fereix quan menys t'ho esperes i el públic l'adora quan ho fa.
3: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Hi ha cop

0: Escoltes ICAT.
1: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
0: Escoltes ICAT. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
4: A veure,
5: sí,
4: un, clarinet,
5: sí,
4: sona un clarinet, qui serà? Qui pot ser?
5: Doncs és a la... no el toca ell, per tant... És perquè
4: Woody
5: està
4: Allen?
5: Ben, és Woody Allen, perquè està ben tocat aquest. Doncs us expliquem que dilluns, d'aquí res, 3 dies, començarà a Madrid el rodatge de la nova pel·li de Woody Allen amb protagonista català, que serà una comèdia diplomàtica, com ell mateix ha explicat, perquè ha vingut ja... Òbviament ha arribat ja... Bé, ha vingut... Ha anat a Madrid, ja ha arribat, al cineasta nord-americà, que s'ha envoltat de màximes autoritats polítiques de la capital espanyola i també polítics de la governança de la comunitat autònoma.
4: Vaja, que tenia al costat l'Ayuso.
5: Sí, que ha pagat 3 milions d'euros perquè el director posi el nom de la ciutat al títol de la cinta.
4: Escolta, és a dir, els hi sobren calés per tot arreu, eh? Bé, Fórmula 1, Woody Allen, ja ho tenen tot.
5: Sí. Ara està obligat a que el títol posi Madrid, eh? Per exemple.
6: I per què? Perquè hi havia Vicky Cristina Barcelona?
4: Home, evidentíssimament.
5: Bueno, ah. Com a mínim per promocionar la ciutat. Si és per competir amb una pel·li dolentíssima de fa un munt d'anys, potser també, eh? Ah, per exemple, com es podria dir la pel·li, Sergi?
4: Pili, Juani, Madrid.
5: Anna, però sense noms de dones. Com es podria dir la pel·lícula?
6: Home, jo anava a dir Ayuso, Cristina, Ayuso Madrid.
5: Ayuso Madrid.
4: Ayuso Madrid, home, seria molt bèstia, eh? Sí, sí.
5: I love Madrid amb l'emoji de sempre, amb el cor de sempre.
4: Oh, Madrid és libertà. Jo aquest el veig.
5: Bueno, Madrid, Madrid és freedom.
4: Bueno, Madrid és Espanya dentro de Madrid, crec que deia l'Ayuso.
5: Suposo, oients, que no cal que us digui què ha dit Woody Allen sobre el que està passant aquests dies a Madrid, perquè ja ha sortit... No ho has vist?
4: No.
5: Ja porta, les últimes hores, a mi a TikTok, Instagram i a Twitter, he vist Woody Allen dir, que li han preguntat què li sembla la crisi de l'habitatge, els acampats a la Plaça del Sol i tal. Bé, mira, sentim la crònica perquè la nostra companya, la Montse Caps, ha agafat un AVE, ha anat a Madrid.
7: Un Woody Allen de 90 anys que ha envoltat per la presidenta de la Comunitat de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, i l'alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha explicat que la ciutat encaixa amb aquesta història romàntica, amb intriga i infidelitat.
8: I didn't think of Madrid right away.
9: No vaig pensar en Madrid, en concret, però quan algú va comentar que Madrid hi tenia interès, tot va cristal·litzar perfectament, perquè és una ciutat ideal per aquesta història. For this

0: particular story.
1: Allen, que ha confirmat que es vol retirar molt aviat, es declara enamorat d'una ciutat idíl·lica de grans avingudes arbrades, que contrasta amb el Madrid que campa per l'habitatge, que reconeix que ignora.
2: No tinc saviesa sobre temes socials o polítics. Sempre he tractat relacions entre persones i temes existencials. Entenc que hi deu un problema del qual no m'he assabentat.
1: Seran 6 setmanes de rodatge amb el català Peter Vives com a protagonista.
3: Ara, un català allà, eh? Peter Vives allà.
4: I quin català, deixen...
3: Què et sembla? T'agrada en Vives, eh? Té un accent... quin català, pensava que te faries l'accent que té.
4: També. És que surt de la Riera. Mira, jo estic aquí encara mirant-la.
3: Que sortia allà. Personatge?
4: És el fill del Claudi, fa de cuiner també. Fa de pastisser,
5: Sí, ja veieu, de la pastisseria de la Riera.
3: Què et sembla?
5: A Woody Allen.
3: Anar cap amunt.
5: Mira, seguim parlant de cinema i de noves generacions, perquè ja està en marxa el Festival de Cinema U22. I sí, el nom vol dir Under 22, és a dir, per gent de sota de 22 anys. I m'encanta veure com en aquest festi no només els joves s'autoorganitzen, sinó veure com les noves generacions, efectivament, estan plenes de gent cinèfila, que ningú pensi el contrari, i em mola veure com cada any munten el seu propi festival. Recordo que fa un parell d'edicions jo vaig anar a la festa final, la festa de clausura, i per primer cop a la meva vida va ser aquell primer cop que em vaig dir a mi mateix: us doblo l'edat. No ho vaig dir per fora, perquè és ridícul.
3: Era literal, eh?
5: Sí, vaig dir matemàticament: us doblo l'edat, sí. I que satisfet que estic que us munteu el vostre propi festival, i quins referents més guais teniu i quins directors més joves m'heu descobert.
3: I el Woody Allen et dobla l'edat a tu, ara que penso.
5: Doncs sí, per tant, 24 triplica la d'aquesta gent. Bé, si no el coneixeu, aquí hi ha tant projeccions com tallers, com conviden directors físicament, se celebra la Fundació Miró de Barcelona, i el gruix de festival són sessions de curtmetratges, tots ells dirigits per directors de màxim 22 anys. Podeu anar a la sessió d'avui o la de demà, a les 7 de la tarda, a la Fundació Joan Miró, i podem sentir ara una de les directores del Festival U22, que és la Marina Fu.
6: Els joves som els protagonistes tant com a creadors, com a públic i sobretot com a equip. La majoria encara estem estudiant, la majoria encara estem intentant crear un pont entre estudis i món laboral. El programa de l'U22 està marcat per un cinema jove, però està també molt marcat per propostes que permeten al públic trobar el lloc des d'on començar a crear, a tenir idees, a trobar-se, i no només on s'exhibeix una obra acabada.
5: Tot el públic hi és convidat. De fet, podeu anar a veure aquesta tarda una sessió amb dos films d'Adolfo Arrieta, perquè veieu que tenen referents molt guais. Ado Arrieta té 84 anys i l'han convidat en aquest festival Under 22,
3: molt
5: un
3: bé.
5: Precursor del cinema indi espanyol. I, de fet, si jo hi anés a la festa de clausura de demà, que no ho faré perquè tinc altres plans, podria dir: jo vaig entrevistar Adolfo Arrieta a ICAT quan tu feies primària.
3: Ara.
5: En favor d'aquesta gent que tenen referents molt amplis i de generacions molt més grans que la seva. Doncs, i el porten en persona a presentar aquestes dues peces, titulades El crimen de la Pirindola i La imitación del ángel, amb dues dels anys 60. I demà el convidat és l'internacional d'aquest any i més de la seva generació, és el cineasta xilè Diego Céspedes, aquest sí que té 30-31 anys, que presentarà dues peces seves. Si no coneixeu, almenys ho vaig descobrir quan va guanyar l'última edició de Cannes un premi per la seva pel·li La misteriosa mirada del flamenco, que el teniu a Filmin i a diverses plataformes. Va guanyar un premi al Festival de Cannes i va ser la seleccionada per Xile a la carrera cap als Oscars. Doncs demà aquest director, Diego Céspedes, el podeu conèixer en persona al Festival Under 22, el Festival de Cine U22. I aquí seguim amb el Bruno Mars, amb una de les seves cançonetes positives, a part despertar-vos així de bon rotllo. Mira, hi ha arribat la Laura Grau, i el
7: bon dia.
5: I el bon rotllo guanya punts aquí a l'estudi d'ICAT.
3: Que avui ve consultori! Que arriba el consultori!

0: Unicat.
1: Una setmana més, un divendres més, arriba al consultori emocional de la Laura Grau, que a la casa li cau i sempre queda clar que els seus consells són molt subjectius i que la culpa és compartida també aquí amb el Sergi, l'Anna i jo mateix.
2: Perquè... Anava a dir, sort que hi sou, també, per fer una mica més de mal aconsellament.
1: Anirem posant cullerada, també. Recordeu, per enviar els vostres dubtes al 638-684-565. Recordeu que amb àudio ens fa més gràcia, però com que molts us fa, no vergonya, però valoreu la vostra intimitat.
3: Coseta.
1: Que es pot participar anònimament. És la primera vegada en 14 anys que quan jo he dit comprometre o no dir el nom, no el dic.
3: Molt bé. Vale?
1: Per tant, ara sí que ho
3: molt
1: compliré.
3: Bé, molt bé,
1: podeu
3: molt
1: enviar,
3: bé.
1: Perquè vull promoure la participació, podeu enviar els vostres dubtes. Laura, què tal aquesta setmana? Són sucosos?
2: A veure, déu-n'hi-do, hi ha temes interessants. També us aviso que estaria molt bé que no enviéssiu una bíblia de 24 línies perquè no tenim tot el matí per llegir la vostra consulta, però bueno, si són tan interessants com la primera, que és la de la Leila, podeu extendre-us, perquè realment val la pena.
3: Què diu la Leila?
2: Va, aviam si esteu preparats. Diu, explicaré una cosa que al principi sembla molt guai, perquè després s'ha convertit en el dubte que t'envio, que no sé com plantejar-li al meu nòvio. Al meu nòvio li agrada molt tocar-me el cul. Fins aquí normal, oi?
3: Sí.
2: O molt guai, perquè ens agradem. Li agrada tocar-me-li quan fem sexe també, acariciar-lo, petonejar-lo, estimular-lo, bla, bla, bla. Igual que la resta del cos, eh? Bueno, m'agrada com que faci aquest matís, no? De dir, bueno, no és només això.
3: Que no és una fixació...
2: No, espera't, espera't. Bueno, salto de línia perquè si no és molt llarg. Diu, entre altres jocs molt sans, el meu nòvio va començar a parlar-li el cul, que fins aquí ja sé que és normalíssim, llenguatge de sexe, etc, però va començar a agradar-li molt, a banda de totes les estimulacions que us dic, va començar com a tenir converses. El dubte és aquest, és que ara sembla que som tres.
4: Ui?
2: I ja n'estic farta i no sé com dir-li a mig tema, és que cada vegada... Signe d'exclamació. Però és que a més, jo mateixa també participava al principi, quan li parlava jo... responia movent les natges fent una veueta. Bueno, és que, clar, detalls molt íntims que, nois, de veritat, penso molt. Que potser els podríeu estalviar. Però endavant, compartim-ho tot amb l'audiència.
3: Per favor, vull la pel·lícula d'això.
2: Ja no sé com tirar-ho enrere.
3: Tu, jo i mi culo.
2: Manté converses, signe d'exclamació. De vegades referint-se a mi en tercera persona. Quan em va començar a preocupar, li vaig dir algun cop, ei, que estic aquí dalt. Però, clar, no té sentit dir jo sóc la cara perquè el cul també sóc jo.
3: Clar.
2: A més, és que no ens veiem les cares. Ja us ho podeu imaginar, pel tema de la postura. Aquí ja ho deixa.
3: Clar, el problema és quan tu comences a molestar. Saps què vull dir? Hola,
2: bueno, tu si no, vols, marxo, el teu tren superior, la no resta pots, del cos no...
3: No pots marxar perquè el cul ets tu. Per què li donem més importància a la cara del que al cul, per exemple, no?
2: Aquest és el teu raonament, Sergi, aquest és el teu consell.
3: Sí.
2: Deconstrueix-te, Leila. Pensa que el cul també ets tu, no?
3: Clar.
2: A veure, jo penso que aquesta persona bueno, ha agafat una obsessió, no? Ha agafat una petita fixació i un joc de rol una mica estrany. Jo crec que ha de tenir una conversa asseguts.
4: Una conversa, eh?
3: Asseguts.
2: No, vist, vull dir, vestits, asseguts, sense haver d'interrompre.
1: Quan la treus? Perquè això no pots fer abans o després del sexe, ha de ser en un altre moment del dia, clar. No?
2: Sí, per això.
1: Ho treus,
2: sí.
1: I ja està.
2: Bueno, no, és la comunicació, és clar. Clau, eh? Vull dir que sí. Si porteu temps sortint i hi ha confiança, jo penso que encara que estigueu un dia al sofà mirant una sèrie, és un tema que el podeu treure. Si no, també tenim un altre problema ja de confiança i de comunicació, no? Si no podeu parlar en qualsevol moment. Però vaja, em sembla, si més no... interessant i anecdòtica aquesta consulta. Si hi ha algú que se sent molt representat, s'ha trobat en aquesta situació abans i té un consell per la Leila que li digui, perquè clar, jo la veritat és que amb aquesta situació no m'hi he vist mai. O sigui, no és només que et pugui aconsellar malament, és que potser no et puc aconsellar, Leila. Clar,
1: perquè això no es pot anar rebaixant mica en mica, ha de ser com una cosa més de cop, no? Com
3: jo crec quan, que sí, s'ha sí. De tallar.
2: Home, ja ho he intentat, eh? Diu, ja. Jo alguna vegada ja he insinuat clar. Que poder ens estem passant amb el tema, però, per tant, jo et recomano que la conversa la tinguis fora del que és l'acte sexual.
1: Perquè si no, el nòvio es deu pensar que forma part del joc de rol, saps? Quan ella com es resisteix una mica.
2: Bueno, aquesta persona té molts problemes d'escolta activa, perquè, macho, a mi això em fa molta gràcia dels homes també al llit. És que hi ha moments que penses que només de llegir la cara de l'altra persona, el cos, el llenguatge corporal, ja ho veus que hi ha alguna cosa que està fallant. Però la gent segueix, la gent
3: no,
2: va fent, saps?
3: És que aquest home no llegeix la cara, llegeix la natja.
2: Bueno, tio, doncs no sé, escolta, no?
4: Ha de canviar de postura,
2: no?
4: Ha
3: de canviar de postura, sí, és així.
2: Leila,
3: és un bon inici, aquest.
2: Treu la conversa fora del llit, de veritat t'ho recomano, sí. Perquè crec que és l'única solució que trobaràs del teu problema.
3: Escalf.
2: Seguim. Vinga. Amb un oient habitual que no vol que diguem el nom real. diu que li fem dir Yossarian, això és, no és com un nickname de jocs, o, una, o sigui, de gaming, no? No sé, em sona com això. Diu, Laura, seria molt directe, en general dieu que les noies us agraden els nois segurs de si mateixos. Consulta repetida, també et dic, aviam si escolteu les consultes de les setmanes anteriors.
3: Sí.
2: Diu, les coses que més és de les coses que més valoreu, però com no has d'estar nerviós a una primera cita amb algú que t'agrada, no ho entenc. Clar que estàs nerviós el primer cop amb algú que li vols agradar. I també l'altre, si és que estàs tranqui, segur, de tu mateix, etc, es veu que sembles un sobrat o que no t'interessa prou l'altre o que quedes amb moltes. I alguna vegada he hagut de fer veure que no estava tan tranquil perquè ja m'estava dient que jo quedo amb una tia diferent cada setmana.
3: És veritat. Fa una setmana, més o menys, era una consulta semblant d'una altra que també deia això, que tenia el dubte si mostrar-se nerviós tal com era o aquesta seguretat que potser no era del tot veritat, no?
2: Que hi ha un tema de desig contradictori entre la població femenina, que jo el reconec, també vaig dir això, que crec que s'ha de fer autocrítica, que tu no pots demanar que una persona sigui d'una manera molt concreta i després quan el tens a davant ja no t'agrada així. Noies, sí, no ho sé, estem demanant seguretat, estem demanant actitud, doncs quan la tenim davant valorem-la. Ara bé, estic molt d'acord amb aquest oient que al final és una primera cita per tothom, vull dir que tampoc es pot estar així tan confiat en tu mateix, no? Representa que estàs coneixent algú, que tens les teves inseguretats, que li vols agradar, que estàs nerviós. A mi em genera tendresa a la vulnerabilitat. Jo penso que està molt bé ser transparent en tot moment, de dir, mira, ara mateix tinc el cap a un altre lloc perquè, jo què sé, tinc un problema a la feina, que això li pot passar a qualsevol, clar, també a vegades em sembla que tenim primeres cites com si estiguéssim de vacances sempre. No, avui no he fet res tot el dia i a la tarda he quedat amb tu i per tant vinc doncs, amb tota l'actitud i el cap posat en la causa. Bueno, escolta'm, poder, la meva mare està malalta i estic patint i estic pendent del telèfon i aquesta situació avui no m'està representant del tot perquè mai acabem de ser nosaltres mateixos en una primera cita, però jo crec que es pot explicar, vull dir, et fa molt més humà i et fa molt més transparent i més honest.
3: Totalment.
2: Clar, aquí l'altra feina la tenim nosaltres, en aquest cas les dones, perquè aquest oient queda amb dones, però bueno, si sou homes també, que és de poder donar-li espai a l'altre perquè pugui estar tranquil amb les seves inseguretats, de no sentir-se jutjat i estar tota l'estona pensant merda, ja li estic deixant d'agradar perquè estic demostrant que estic nerviós o que estic angoixat per un tema o el que sigui, saps? Vull dir, una mica de paciència.
3: I a més aquí l'agòbio va creixent cada cop més, no?
2: Clar,
3: merda, que no li agrada perquè soc insegur. Merda, això em provoca més inseguretat.
4: Però segur que l'altra persona empatitza amb
3: jo
4: tu al final.
3: Sí.
4: Si
3: sí,
4: tu li dius
3: oi?
4: Tot això, clar, evidentment, no?
2: Jo crec que al final la frase, una frase molt útil per anar per la vida en primeres cites o en general, quan estàs com exposat a una situació de vulnerabilitat o de judici extern, és pensar que no ets tan important per ningú. Sí, ni tan sols per l'altra persona. O sigui, l'altra persona està igual de nerviosa que tu i per tant està pensant més en ella mateixa que en tu, saps? Vull dir que ningú t'està observant tan detingudament com ho estàs fent tu.
3: Perfecte.
2: I va, per últim anem amb el Nacho, que és el nostre oient argentí.
3: Home, algú sense... que es dona a conèixer. Molt bé, Nacho.
2: Sí, sense cap por de mostrar la seva identitat. Nacho, a mi em sap greu perquè jo crec que no et podria aconsellar amb aquesta consulta que em vas a fer, però potser hi ha gent aquí a l'estudi que sí que pot donar-te consell.
3: Què diu?
2: Perquè pregunta, on va la gent de més 40? Què s'entén per lligar a partir d'aquesta edat? Què busca la gent d'aquesta edat? Jo, Nacho, no estic en aquest mercat.

0: avui, Sergi, els teus amics solters.
1: Però sí que és veritat que quan a vegades quedem sols sense les parelles, hi ha pocs
2: a
1: llocs,
2: vegades,
1: realment.
2: Com a cosa inaudita.
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Excepcionalment.
1: Veure, és veritat, no tinc una vida fàcil en aquest sentit, doncs és veritat que... És complicat trobar llocs on anar.
3: Un tardeig, no?
1: Sí.
0: Nacho, t'ho diré molt fàcil, clar, i anal, apunta't a una colla castellera. Ah. Bueno, com a espai intergeneracional...
2: El Nacho l'argentí és casteller del seu poble, per tant, també
0: és... Ah, ja és casteller, hòstia, aquesta carta ja l'hem gastat.
2: No, perdona, geganter, però vull dir que allí potser no hi ha tanta gent, o és més petita una colla geganter.
0: Clar,
2: no?
0: És més petita, potser hi ha menys diversitat... Apunta't a una colla castellera. Ara ja estàs dins del món de la cultura popular, vull dir, és molt fàcil fer el salt d'una colla gegantera a una colla castellera, és la mateixa corda, tot.
2: Ara que he dit colla gegantera, m'ha vingut a la ment que és Calella, per tant, la seva colla és gegantera, em pots dir la castellera més propera?
0: La castellera, seria els castellers de l'Alt Maresme,
1: sí.
0: Que em sembla que s'hagin a Palafolls, ara.
1: Sí, sí, jo crec que han assajat a Palafolls, a Pineda també, de tant en tant, crec que s'hagin.
0: Bueno, tu busques per les xarxes socials,
1: sí,
0: i segur que
1: sí,
0: ho trobes.
1: Sí, sí, sí,
2: vale.
1: Sí.
2: Nacho,
1: endavant, Nacho.
2: De fet, mira, jo quan la meva germana i jo ens vam apuntar a certa colla...
0: A certa no colla, tot? No ho has dit mai, no, que és la jove de Tarragona.
2: No, però no, que no vull explicar intimitats. A certa colla, doncs, poc després, certa els dos ens es van embolicar amb certes persones de dintre.
1: És que, funciona, ja dic, funciona.
0: El consell més útil que et puc donar segons efectivitat al meu entorn és colla castellera.
2: Vinga, no diré qui, però un de les dues persones seduïdes va ser, saps, els típics dosos, així una mica,
1: sí,
2: musculosos.
0: No,
1: sí,
0: dosos
1: sí, sí.
0: Segur que no, perquè som menors d'edat.
2: Perdona, els segons.
0: Segons. No fem conyes amb això.
2: Surten sempre a la tele perquè són els que aguanten més pes allí.
0: Sí.
2: Doncs
0: bé,
2: una de les dues persones era això.
1: Molt bé.
2: Això, he dit.
0: Hot. Un tronqueti.
4: Necessites un cafè? No. Necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
3: Us vull parlar dels kits d'emergència que Protecció Civil recomana que tinguem preparats, i atenció perquè demana que en tinguem preparats 3 kits.
1: 3?
3: Una casa, un altre al cotxe.
5: Sí, clar.
3: I si teniu mascota, tot el que necessita l'animal per sortir amb tu.
5: Laia. Com sap que la mascota és la primera.
1: Laia,
5: que
1: tu no tens mascota.
3: Protecció Civil diu que hem de preveure menjar, aigua i plats per diversos dies. Documentació, cartilla veterinària,
1: clar.
3: La medicació, si en pren.
5: Una pastilleta, per si que la cosa es posa una mica més xunga, una pastilleta.
1: Comencem a matar animals, Laia.
5: De cianurs.
6: Hola!
5: Hola! Estem animals. Parlant d'apocalipsi, no? Només en cas d'extrema necessitat.
6: Sí, ara!
7: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Les 8:31, consells per a Nacho. La Marta li diu, jo tinc amics separats d'aquesta edat i és tot Tinder. Doncs mira, jo aquest no faig maig amb ningú. La Mireia diu, a partir dels 45 ja comencen els divorcis. Jo ja fa alguns anys que estic tement que arribaré tard també al divorci.
1: Mira, n'acabo de fer 45, per tant,
2: veus?
1: Allà que vull.
2: L'Albert Ferrés, el mercat més 40 està polaritzat. O només busquen follar o busquen una mama. Bueno, potser l'altre.
0: Home, una mama, per l'amor de Déu, eh? Ja tenim una edat per buscar-la, eh?
1: Sí,
2: I la Marçol li proposa la colla amb l'acrònim SCF. Quina colla és? SCF?
0: No, colla
3: Santa
0: castellera.
3: Santa Coloma.
2: Ah, diuen els guillats de la selva.
0: Sí, Santa Coloma de Farners.
2: Ah, vale, perdona, Santa Coloma de Farners, perdoneu, oient, si no em sé tots els acrònims.
0: No, no, el jeroglífic és increïble, sí, jo sí, perquè sóc de la selva, si no...
2: Val. I la Mireia diu, recomano no Tinder, sinó excursió o club de lectura. Sí.
0: O club de... Ai, o centre excursionista, també és un lloc molt...
2: Però
0: de fer contactes.
2: No, expressament per lligar, és que no sé si
0: ve... A veure, no pots anar-hi amb la carta de presentació de hola, vinc a lligar, tu has d'anar a socialitzar i a conèixer
1: vinc
0: gent.
1: Vinc a socialitzar, això està bé.
2: Ara, que millor que Tinder segur, ja us ho dic.
0: És que qualsevol... jo Tinder no el treballo tampoc, però ho veig més arriscat, sí.
2: Bé, anem a les notícies, que és com l'important ara.
1: Som-hi.
2: Les 8:33, Anna Closa, vinga, parlem de decrets, parlem de tempestes, parlem de...
3: Sí, comencem per les pluges, pel temps. Sí, exacte, perquè continua plovent amb intensitat al sud del país. En municipis com Tortosa o Santa Bàrbara s'han acumulat quantitats superiors als 150 litres per metre quadrat i Protecció Civil allarga l'alerta fins al migdia i demana màxima prudència davant la possible crescuda de rius i rieres. Per cert que Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou, si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. Mentrestant, el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tirarà endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. A França, prop de 400 centres educatius

0: Tanquen les portes avui en previsió de nous aldarulls, com els d'ahir, que van acabar amb uns 2.000 detinguts. El ministre d'Economia es reuneix amb associacions d'estudiants i pares que rebutgen les retallades previstes en els pressupostos. I acabo explicant-vos que el govern espanyol no posa data a la recuperació de la durada habitual dels viatges d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid, que han augmentat en gairebé mitja hora des del gener pels incidents d'Adamuz i Gelida. De fet, pel secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, posar una data seria bastant imprudent.
1: Les 8:34, als titulars d'esports.
0: El Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè es pugui avançar en la investigació. El Barça, de fet, recorda que no li han fet cap requeriment. En handbol, derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs, 33-42 davant el Veszprém, i a l'Eurolliga de bàsquet, aquesta tarda a les 7, Besiktas-Barça. Per cert, que diumenge arrenca un altre clàssic, en aquest cas femení. El Barça rebrà el Madrid al Camp Nou en un partit que començarà a les 5 de la tarda, i ara, si us sembla, podríem fer porra aquí als experts.
1: Va, som-hi.
2: Porra experta!
1: Porra sobre aquest Barça-Madrid femení que es juga al Camp Nou. A veure, resultats.
3: Ah, és Lliga?
1: És Lliga,
3: com van,
1: sí.
3: De quina diferència hi ha?
1: El Barça va encapçalant-la, com sempre, folgadament. Barça-Madrid.
4: M'esteu mirant com si m'hagués d'importar moltíssim aquest tema.
1: Barça-Madrid, un resultat.
4: Això és el dia 24 d'octubre?
1: No, això és aquest diumenge, ho acabem de dir.
4: Aquest diumenge
3: ara.
4: A la tarda?
1: Sí.
4: A mi què m'expliques? Jo estaré a la Tarraco Arena Plaça. Espero que fent-me cubates, ja.
3: I al migdia jo estaré mirant el Murcia Nàstic.
1: Molt bé, jo dic un 5-0, fora del Barça.
3: Au! I diré 1-2.
1: És el femení, recordem-ho, eh?
4: Ah, doncs, jo què sé, bueno, que guanyin sempre, encara que sigui femení o masculí, però en femení pot fotre bons gols, no? Va, jo em flipo, en plan, jo què sé, 6-1.
1: 6-1. Molt bé. I tu, Anna?
0: 3-0, diria.
1: 3-0, feta sí. La porra, doncs.
3: Doncs divendres comprovarem els resultats. Anem allà al clima?
0: Sí, el temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant al sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central, i de fet es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
3: Un minut passa de 2:15, ara una de les cançons més sentides de la Ludwig van, però que també serveixen per despertar. Creure... I ara de seguida jugarem al miniquiz. Aneu traient el mòbil.

0: Escoltes i cat.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una startup. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5ª temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria. El talent jove té un altaveu a iCat. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí, a iCat.
0: Els experts, iCat. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Les 8:41, hora de participar. Els oients ens parlen, com en David de Madrid, que diu això dels amics emparellats. Diu això que els amics fan coses perquè les dones els hi deixen fer-les. Perquè, i diu entre parèntesis...
5: Ui, ui, ui.
4: Perquè, bueno, com tu, perquè sembla que manen a casa, eh? I per molt que ells diguin una cosa o l'altra. I diu, quan fem sortides de nois, que ja, fins aquí el que he dit ja és cunyau, però atenció a l'expressió que fan servir... Que
6: no, de sortides de nois, que tu també ho fas, Sergi, vull dir que no miris cap a una altra banda.
4: Bueno, fins aquí...
6: També és una
7: perdona,
6: mica problemàtic.
7: Perdona, i hi ha més sortides per part de la meva parella que no pas meves.
6: No, però vull dir, el concepte sortides de nois...
7: Sí.
6: Com però no mixtes...
7: Però, a veure, en el moment en què la meva parella fa sortides de noies i jo faig sortides de nois, és que no acabo d'entendre.
6: No dic només pels nois, però, o sigui, la cosa de, amb més de 45 anys, sortir amb grups no mixtes, com si no tinguessis amics de l'altre gènere.
7: Mare meva, si surto amb grups mixtes. El que passa és que t'estic parlant amb els meus 3 amics que són nois, doncs surto amb ells, vull dir, i surto 3 cops l'any, potser. Amb els que surto més, justament, és amb mixtes, perquè és amb la colla de les bars, saps què vull dir?
6: Ah, bueno, clar, sí.
7: Clar, vull dir...
6: Sí, n'hi ha diverses, però vull dir que sí que hi ha gent que té o la parella,
7: totalment.
6: I per tant, plans de només parelles,
7: exacte.
6: Tots junts, o la colla de... La colla no mixta de persones que també estan emparellades i aquell dia fan totes el plan.
7: És possible.
4: Mira, sí, sí. En David afegeix aquest concepte, una idea que ells fan servir, però que irònicament, que és que li diuen passe per nocta, que això ve de la mili, eh?
7: Passe per nocta.
4: I llavors fa servir un altre sistema que jo he sentit amics meus, que no sé si és l'un eufemisme o és la forma més guai o més deconstruïda de dir-la, que li diuen family points. Jo quan vaig a amics a un concert, els que tenen fills o parella, diuen he gastat family points. Quan quedem per jugar a jocs de taula i s'allarga, dic, si m'hauré de gastar 10 family points perquè avui no faré el sopar. I els que no tenim res de res, no juguem aquest joc. Senzillament, quan estem cansats, marxem a casa. Però family points us agrada? Cada cop ho sento a dir més.
6: Però family points, què vols dir?
7: Això ho he sentit, sí, sí.
6: Sí, com una moneda de canvi, perquè jo avui he portat els nens a l'escola, tinc dret a...
4: Bueno,
6: no sé què.
4: Més aviat al revés, perquè això ho has de fer. És, avui estic amb uns amics i em quedo més estona i li dic a la meva parella, avui em vull quedar més. Gastes family points. Un altre dia ja no.
7: Jo aquest concepte l'he sentit, sí, amb diversos noms, però sí, sí.
6: Però que hi hagi un equilibri, no? Vull dir, a mi me la suda si vols contar-ho amb tòquens, sí, de festa major.
7: És com un equilibri que vas jugant amb la parella, vull dir que més o menys els dos membres de la parella tinguin aquesta manera de... Doncs, de divertir-se fora de l'àmbit familiar.
4: Imagino que el que es busca és la igualtat, el que estàs dient, no? Per això que també n'ha de registre.
7: I tant.
4: Bé, i l'Adrià Borràs, que diu que també anirà el diumenge al concurs de castells a fer fotos, que de fet l'Adrià ens va enviar fotos de Santa Tecla guapíssimes i ens diu que de fet ell treballa pel diari El Més Tarragona, que ha de fer fotos del concurs, i li ha dit a nosaltres, ens en pots enviar de fotos gratis, que no les explotarem per res? Ens ha dit que sí, dilluns les tindrem, aquí les mirarem, i en Jordi, que serà en aquest cas a l'Arena, a la Sorra, a plaça, amb la colla jove. La crònica de definitiva, sens dubte, serà no la del Tres Rondes, que està molt guai, sinó la de la Laura Grau.
6: Sí, totalment subjectiva, ja us ho dic ara.
4: Totalment mirat des de la perspectiva dels moixigans.
7: La Maravilla ens ha canviat la sintonia perquè ha pensat que deixàvem ja de fer el miniquiz.
4: Ostres!
6: Imagina't lo malament que anem.
4: Ah, ja sabeu, tema castells, tema relacions sexoafectives i tema guanyar premis aquí.
0: Afegiu-nos al WhatsApp 638-684-5.
7: Avui sí, fem un miniquiz i el farem marxant fins a Premià.
5: Garotes són garotes, les garotes de Premià.
7: I és que avui comença el Festival Premià del Mal, el Festival de Novel·la Negra del Maresme, que se celebra de forma conjunta a Premià de Dalt i a Premià de Mar fins aquest diumenge. L'eix temàtic d'aquesta tercera edició del Premià del Mal serà els límits de la llibertat, la majoria d'activitats giraran al voltant de l'entorn social i psicològic del crim. La pregunta que us farem al miniquiz avui, però, no se centrarà tant en la qüestió de la novel·la negra, sinó en la qüestió geogràfica. Ens centrarem en Premià, tant el de Dalt com el de Mar. Aquestes dues poblacions maresmenques delimiten amb uns quants municipis, uns quants de forma compartida, tant un com l'altre, però alguns no. M'heu de dir quin d'aquests municipis que us diré no delimita amb els dos Premià alhora. Els altres tres sí que són compartits. Opció A, Taià. Opció B, Vilassar de Mar. Opció C, Vilassar de Dalt. Opció D, el Masnou.
0: 638-684-5-6-5. 638-684-5-6-5.
7: Heu de detectar quin d'aquests municipis no delimita amb els dos Premià, eh? Taià, Vilassar de Mar, Vilassar de Dalt o el Masnou. Tenim temps per respondre aquesta pregunta, el que duri aquesta cançó dels Red Hot Chili Peppers, Can't Stop.
4: I ara de seguida diem la persona encertant la resposta correcta i qui s'endú aquest lot cultural que us regalem avui divendres.

0: Els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Garotes són garotes, les garotes de Premià.
2: El dia 12 minutets, perquè siguin les 9, hem de resoldre el miniquiz d'avui i l'absència de presència del guanyador serà present, perquè ara el direm.
3: Exacte, us preguntàvem quin d'aquests municipis no comparteix límit ex aequo amb els dos Premià, el de dalt i el de baix. Els altres tres sí que delimiten amb les dues poblacions. Les opcions eren A, Teià, B, Vilassar de Mar, C, Vilassar de Dalt o D, el Masnou. I la resposta correcta era la C, Vilassar de Dalt. Premià de Dalt és territorialment força més gran que Premià de Mar, que és més petit, no arriba a delimitar amb Vilassar de Dalt, que només limita amb Premià de Dalt. Les altres tres poblacions sí que són delimitants amb les dues. Hem rebut 115 respostes, de les quals només 48 han estat correctes. Per tant, Laura, demano un número de l'1 al 48.
4: Doncs va, farem el número 37.
3: El número 37 correspon al Robert, des d'un WhatsApp acabat en 92. Felicitats,
2: felicitats,
3: Robert.
2: Robert, t'endús al Lot Cultural que avui sortegem i ara volem escoltar les vostres veus. Mira, Laura, pren nota. Diu l'Adrià: jo tinc un màster de Family Points. Diu que amb els seus amics estan entre els 30 i els 40 i que juguen habitualment a jocs de taula, a màgic, a jocs de cartes, a jocs de rol, queden un cop per setmana, fins aquí, i tot ok, amb parelles i filles i família i tot.
3: Sí.
2: Però diu, però quan arriba un torneig d'això, un congrés, una cosa gran, alguns diuen es queden a farmejant Family Points i deixen de quedar les setmanes de normal per acumular-ne per al dia gros poder-hi anar.
3: Vaja,
2: vale?
3: vaja.
4: Mira, a mi, bueno, és que ja et dic, em sembla bé que
3: Excel,
4: ho feu com
3: doncs,
4: una mica, com una estratègia perquè hi hagi un equilibri, però potser el sentit comú pot imparar també i no fa falta que anem comptant
2: bueno,
4: aquí.
2: La Mireia, que sembla més de sentit comú, diu Family Points vol dir que ens organitzem per poder estar fent coses fora del que és tasques domèstiques i cuidar els fills. I a partir d'aquí s'organitzen.
3: Havia sentit xurripuntos, també.
2: Mira, un altre tipus. Laura, una activitat que és molt de, crec jo, de cliques no mixtes i de certa edat, que és anar en bici, en Ferran diu que fan servir bicipunts.
3: Veus? No, sí, tot això està molt establert, pel que veig.
2: I en Gustau...
4: És que a més m'imagino com algú enganxant gomets en una taula de puntuacions que penso, Déu meu, teniu 55 anys.
3: Què, te'n rius?
4: Sí, m'enric.
3: Doncs espera't que això no et passi.
4: Ja m'ho menjaré, si cal.
2: Mira, la Marta diu això. Nosaltres fem plans només amb les amigues. Per què? Perquè així els homes es queden amb les criatures. Això bé?
4: Sí, però jo no... O sigui, ja et dic, segueixo sense entendre l'agrupació no mixta de...
3: L'agrupació per gènere, no? Yeah.
4: Després d'aquesta etapa de paternitats i maternitats. Però bueno, jo què sé, ja et dic, no dic res perquè encara serà que jo faré el mateix.
2: Bé, el Gustau va anar al teatre perquè fa uns dies vam regalar entrades per l'obra de teatre Els Plans, que va sobre una cosa que el Sergi m'ha dit que passa, que són parelles, o sigui, una parella i una altra, que volen deixar l'altra parella. Us imagineu, quatre persones i dues, una parella, volen trencar l'amistat amb l'altra i que això no és una cosa tan de fantasia, m'has dit un dia.
3: Sí. Això ho he vist a les sèries.
2: Vale, doncs passa en aquesta obra de teatre, Gustau.
5: Bon dia, experts. Aquí, Crònica Experta. Ahir vam anar a veure Els Plans al Teatre Gaudí. La veritat és que les expectatives eren molt baixes perquè és un teatre que no hi havíem anat mai i està com molt lluny de tot. No coneixíem res, ni els actors, ni el director, directora, res. I vam riure molt. Va agradar molt, superdivertida, molt ben escrita, molt ben ritmada i la veritat que és una passada quan no t'esperes res d'algú i t'ho passes molt bé. Gràcies per convidar-nos i endavant, quan cada vegada que ens vulgueu donar entrades, doncs les acceptem.
2: I la Carolina, l'altra guanyadora, que també ens ha enviat una foto d'ahir al Teatre Gaudí amb els tíquets a la mà i agraïda per aquestes entrades que us vam regalar. Anem a la pregunta del dia. El que sentim és banda sonora de Sergi. És d'un nen petit que va deixar la boxa.
3: Billy Elliot.
2: Correcte. És a la... Avui que us preguntem per escenes mítiques de ball, és la pel·li que ara ens treu el nostre oient Albert.
6: Bon dia, experts. A mi sempre m'ha agradat ballar, tot i que no es pot dir que sigui gaire dotat per aquesta disciplina. En quant a pel·lícules, qualsevol musical m'agrada sempre i quan estigui ben fet. Hi ha autèntiques merdes, també s'ha de dir. I una de les que més em va inspirar va ser Billy Elliot. Vaig sortir del cinema amb unes ganes de posar-me a ballar al mig de la Rambla, que una mica més jo faig. Salut i República.
3: És xulíssima, Billy Elliot, si no l'heu vist.
2: Tens escena de ball predilecta, Laura?
4: Escena de ball de pel·lícules?
2: Sí, o sèrie.
4: Buah, crec que no. No, és que no he mirat gaire pel·lícules de ball, ni musicals, ni històries així. No funcionen gaire.
3: És veritat, no ets gaire fan de musicals, tu.
4: Ho era molt més de petita.
3: Però sí, no es balla gaire, sí. Mamma Mia, és veritat.
4: Mamma Mia, Gris, tots aquests musicals de Disney també hi estava molt posada, però ara la veritat és que no acaba de ser el meu gènere preferit. Què voleu que hi vagi?
7: Però parlant de coreografies enmig de pel·lis, jo a l'estiu vam anar, bueno, juny, amb les amigues a veure El firmament al TNC, i combinava també, era obra de teatre clàssica, però entremig va posar-hi coreografia i ens va semblar espectacular com ho va lligar la directora Gara Roda. I de fet he buscat si té alguna estrena més a Barcelona que dirigeixi ella, i al maig ve El lliure, i ja m'ho he agendat perquè pinta molt bé.
0: La pitjor del món. La pitjor cançó del món d'avui.
3: Doncs avui us punxo un actor que també és famós per haver protagonitzat escenes de ball a la gran pantalla. Em refereixo a Hugh Grant. Si heu vist la pel·lícula Love Actually, recordareu a Hugh Grant fent el paper de primer ministre ballant amb aquesta cançó, Jam for My Love, pel 10 de Downing Street, tot cofoi, després d'haver plantat cara al president dels Estats Units. Però no sé si sabíeu que en Hugh Grant, més enllà de fer ballarucas, també ha cantat a la gran pantalla. I've been hiding all my hopes and dreams away. És ell. Just in case I ever need them again. I no l'haureu sentit gaire per motius obvis, perquè repeteixo que és ell el que canta ara mateix. El film Tu, la letra i jo, la música, en el que Hugh Grant protagonitzava al costat de la Drew Barrymore, l'actor britànic feia el paper d'una estrella dels 80 vinguda menys, que formava part d'un duet que ho va patar als pop. Tot i que anys després tothom se'n recorda de l'altre cantant, que fa fortuna, mentre que ell no el recorda ningú. Diria ser una mica com el duet Wham, on en George Michael es va fer d'or, mentre que l'altre, l'Andrew Ridley, no el recorda absolutament ningú. Doncs bé, a la pel·li veiem a Hugh Grant reconvertit en compositor d'altres cançons i jingles, vivint del passat i dels records de la cançó que va petar als 80. Quina cançó? Aquesta cançó fictícia d'un grup fictici que s'anomenava Pop Goes My Heart, una cosa molt vuitantera que podria passar perfectament per un tema real de l'època.

0: Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT.
1: Dos minutets perquè siguin les 9 i, com sempre, abans d'arrencar aquesta hora, obrim el dilema. Un personatge us llença això, un dilema sovint difícil, i heu de triar obligatòriament una opció o l'altra, i no triar-la mitges o estones. Laura, avui et toca tu llançar-la.
2: A veure, nois, avui no vaig a inventar res, perquè és un dilema real de la meva persona. Intenteu empatitzar una mica amb mi perquè necessito la vostra ajuda.
3: Vol ajuda, la Laura, va.
2: Portem tota la setmana de mobilitzacions per la lluita per l'habitatge, de dilluns a divendres. Ni avui podem descansar, que a les portes del cap de setmana ens està tocant els collons Junts per Catalunya amb el tema aquest de que tombaran els decrets d'habitatge. I, per tant, hi ha tot de convocatòries, ara a les 11 del matí, a les 8 del vespre, avui s'acamparà a Plaça Catalunya, demà a la tarda hi haurà convocatòries a tot el país. Bueno, serà un moment molt important pel dret a l'habitatge. Llavors, què passa? Que hi ha el concurs de castells? I per mi el concurs de castells és, pels que no pugueu empatitzar amb això, com si jugués al Barça a la Champions. Vull dir, és una cita que tu la tens, a més, cada molt poc, ai, cada molt de temps, entén-me, o sigui, és un cop cada dos anys,
3: clar.
2: És molt extraordinari i a més, requereix com tot unes hores. Per exemple, avui a la nit assajar, demà a la tarda hi ha el concurs de castells de dissabte, que jo no hi actuo, però m'interessa moltíssim veure què fan les colles, diumenge hi actuo. Què hem de fer? Per exemple, demà a la tarda, que és el moment que tinc menys compromís, perquè no hi actua la meva colla, però demà a la tarda justament hi haurà convocatòries a l'Hospitalet, a Girona, em sembla, també. Hi haurà manifestacions de tot el país en previsió de que Junts dirà que no vota que sí aquest decret. Tinc molts problemes per decidir-me, en sèrio. Vull dir, penseu en vosaltres mateixos en moments en què heu tingut, doncs, un interès personal en contraposició a una lluita col·lectiva que demana que tu renunciïs a coses que estàs fent a la teva vida per poder, doncs, ser quants més millor en una manifestació.
3: A més, que fer castell també no deixa de ser una mena de lluita col·lectiva, no? Perquè és molt resilient. És fer cultura popular que ja de per si és una mica resilient.
2: Bueno, això, i que el món casteller crec que està molt alineat amb aquesta causa.
3: Totalment.
2: Igual que ho estava, que us ho explicava ara fora d'antena, amb les protestes de la sentència que es movien assajos perquè la gent es pogués mobilitzar.
3: A veure què et diu la gent.
1: Sí, digueu-nos, oients, que en aquest cas al revés, què hauria de fer la Laura, tot i que ja ho tinguis decidit, perquè tu ets crossa d'uns puntals, has de fer un 2 de 9.
3: Ja, no? Estan votant.
2: Això serà el diumenge, però la cosa és demà.
0: Que ja són les 9! Una hora i pleguem! Els experts! Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.

0: Amb el Ginestar obrim una nova hora. Només viure ens canten a les 9 i 2 d'aquest divendres, dia 2 d'octubre. Bon dia, Anna Closa.
1: Bon dia.
0: Sergi Viva.
2: Bon divendres.
0: Laura Grau.
3: Bon divendres per qui el tingui.
0: I els oients que et fan costat de forma bastant absoluta, eh? En aquest dilema que ens has llançat.
3: Bueno, no és fer-me costat o no, eh? Vull dir, a mi em semblen importants les dues coses.
0: Diu l'Adrià, no et sentis malament, és el teu hobby i sempre seguirem alçats i diumenge xiularem al president, diu l'Adrià. De fet, jo trobo que és igual quin president o partit hi hagi, que el concurs de Castells tampoc se l'ha rebut mai amb aplaudiments. Sí,
3: no, s'ha
0: sí.
3: xiulat sempre bastant el president de la Generalitat de torn, però és veritat que aquest cap de setmana espero una xiulada que se senti des de Mart.
0: I la Laura Capelleres, que diu allò que dèiem, que la Champions és cada any i dura, són uns quants partits, mentre que el concurs, diu, és cada dos anys i dura molt menys, no? Per tant, ves al concurs, diu.
2: També ets una participant, vull dir, no és allò que vagis a mirar què fan els altres, sinó que en prens part.
3: Bueno, el meu dilema sobretot és demà, que és quan no hi actuo jo i vaig a veure les altres colles.
0: La Rafa diu, has dedicat, Laura, tota la setmana a la causa de l'habitatge perquè hi estàs compromesa de veritat. I també ho estàs amb la teva colla. Així que, concurs! Endavant! I la Laura, que et demana que facis algun reel, que no sé si estaràs ja desconnectada dels reels al cap de setmana.
3: El tema és que no tinc hores, perquè quan ho faig, saps?
2: Però dubteu de moltes coses, però que la Laura faci reels, d'això no podeu dubtar.
0: I penseu que la crònica absoluta i subjectiva serà dilluns aquí els experts del que passi en aquest concurs de Castells. Ens han escrit des del Love Dicat, el programa de la tarda dedicat, que mai ens havien escrit, primer missatge.
2: Home, hola, Love!
3: És com un missatge entre programes, és molt divertit, això.
0: Mai ens havien escrit
2: i
0: diuen, els del Love Dicat ho tenim ben clar. Acampada! Doncs allà, doncs, amb les tendes.
3: També així m'agrada, molt bé, Lofties.
0: Vull llegir els
2: Lofties que avui fan festa, eh?
0: Avui, per què?
2: Bueno, cada divendres.
3: Que divendres. Bueno, per això poden acampar, no?
2: Selecció musical, molt bé, viu, molt bé, Lofties, eh?
0: La Marta, ara canviant de terç, però seguint amb això de fer-te costat. Diu la Marta, Laura, estic totalment d'acord amb tu. Tinc 44 anys i un munt d'amics que fan moltes trobades o només de nois, els nois, o només de noies, les noies, i amb les merdes aquestes dels punts familiars a mi m'explota el cervell. Diu, és cutre total això de puntuar-ho. Posa't d'acord amb la teva parella i ja està, però això de compensar-ho, que diu, què passa, que porta els nens a l'escola només perquè el dia abans no ha sortit de festa i el següent sí que vol sortir.
3: Clar, és que jo també trobo una mica una gamificació innecessària, però ells, a vosaltres us funciona.
0: Diu, cap problema en reunir-te amb els teus amics que són del teu gènere, però perquè són amics, no perquè siguin del teu gènere.
2: No, home, clar.
0: Seria el comitó,
3: sí, però és aquesta cosa que no saps mai quan si és l'ou o la gallina.
2: Exacte.
0: I la persona, que en aquest cas és la mare de la Laura, que diu, coneixent la meva filla, recorrerà mig Catalunya per fer les dues coses a la vegada. Cap dilema. Castells a l'hora dels castells i després volant cap a la mani.
3: Té tota la raó, però
0: volem el pas sencer! Volem el pas sencer!
3: Però és que em coincideix d'hora i tot. És que és horrible, és tot demà a la tarda.
0: Bé, oients, si voleu seguir...
2: És que no es pot ser tan activista.
0: Podeu respondre la pregunta al dia i opinar sobre la vida de la Laura aquí.
4: Afegiu-nos al WhatsApp. 638-68-4565.
0: I més deures, perquè també heu de votar la cançó de les 10. Aquí, al grup de WhatsApp, teniu l'enquesta fixadíssima amb les 4 cançons que hi col·loquen Sergi, inspirat en
4: la famèrdida.
2: Un 2 d'octubre de l'any 2003 va néixer la Maria Gerard.

Anna Maria Hein, que ha mostrat sovint la seva fascinació pel Japó, que veiem sobretot el disc Katana, que s'inspira en la cultura, la gent i la gastronomia nipona, cançons com la que sentim, Mochi de Sakura. I avui, per això, ens hem fixat en cançons en català que ens remeten a la cultura japonesa, a aquest país en general, i us farem escollir entre quatre d'aquests temes, començant pel Mochi de Sakura de la Hein i seguint per aquest altre tema dels Antònia Font.

canció més igual ens anava cantant en Pau de Bon i també afegia que Xangai no és Pequín en aquesta cançó que els mallorquins ens van incloure al seu disc Batiscafo Catiusques de l'any 2006. 20 anys té aquest tema dels Antònia Font, força menys en té aquest altre dels Doctor Prats. Bravo.

0: Això es diu Moriagate, cançó publicada l'any passat al disc F5, en la que els terrassencs es van acompanyar de les japoneses Ores Kaban per fer aquesta cançó a tres llengües, el català, el japonès i l'anglès. No sé què ho fa, Laura, que tenim tantes cançons en català dedicades al Japó. Jo com una fascinació, no sé si...
1: Jo crec que no és un tema dels catalans, sinó mundial, saps?
0: Sí,
1: que
0: oi?
1: Hi ha com una mena de sentiment exòtic cap als japonesos, que jo no sé fins a quin punt és des d'aquesta mirada una mica racista, no? De pensar, ai, és que són tan diferents a nosaltres.
2: Per cert, sabeu que han confirmat... que el Saló del Manga, és a dir, el novembre o així, sí, vindrà l'autor de Musculman, no és poca
0: home
2: cosa. El tio s'ha cascat un tuit en català, que ja sé que no deu costar molt amb les eines que tens, però ha tuitejat aquest senyor japonès, que ara us diré el nom, dient, m'han convidat al Saló del Manga de Barcelona, ho confirmo, molt content tal, i diu, hauré d'aprendre català.
0: Molt
2: òbviament,
0: bé.
2: Tots els catalans...
0: Doncs mira,
1: gràcies.
0: Les Ores Kaban canten una mica en català en aquest tema Moriagate al costat dels Doctor Prats. Aquesta és la tercera cançó que us donem a votar i aquesta és l'última.

0: You era la cançó amb la que el grup d'Aiguafreda els Catarres encetava el disc Postals, aquell disc del 2013 que va marcar un abans i un després en la trajectòria del grup. Una cançó que volia parlar de l'albada i que es deia justament Tòquio perquè el Japó, clar, és el país del sol naixent. Quatre cançons en català, Laura, que ens transporten fins al Japó. Quina votes per tancar el programa? Mochi de Sakura, de la Maria Hein, Tòquio més igual dels Antònia Font, Moria Gaté, de Doctor Prats, o Tòquio dels Catarres?
1: Tòquio més igual dels Antònia Font, perquè és que ja només amb el títol no hi puc estar més d'acord.
0: Doncs està arrasant aquesta cançó dels Antònia Font.
2: Ara sí que la distància és, crec que, inassumible. Tòquio més igual, que guanya de llarg el Mochi de Sakura i la cançó dels Catarres, quedant últims avui els Doctor Prats. Igualment, a les 10 tornarem a repassar i punxarem la cançó més votada. Per cert, el nom que no l'he dit és Takashi Shimada, l'autor de Musculman, que ell mateix deia al Twitter en català que vindrà a Barcelona al Saló del Manga la primera setmana de desembre, que no ho he dit bé.
0: Saps que, no sé si és per això, però ahir em va sortir un reel en què es veia com va morir en menja tallarines.
2: Era el teu personatge preferit?
0: No, però li tenia certa estima. A veure, el meu preferit era Musculman, no? Vale. Però sí que... Es veu que el búfal, crec que era, la travessava amb una banya.
2: Hi havia escenes molt violentes.
0: Però,
2: sí.
0: Molt bèstia.
2: Que era de lluita.
0: Molt bèstia, jo recordo que era bastant.
2: A mi em molaven els secundaris. El Musculman se'm feia una mica raro perquè no l'acabava de pillar. Sí. Més anava amb capsotets sota l'estona.
0: El xèrif aquell, com es deia?
2: Hi havia el Robin de les Estrelles. També,
0: ah, aquest era.
2: En Wasman,
0: sí.
2: Doncs el senyor Takashi, que vindrà, crec que em tocarà a mi fer la crònica d'això, o vol anar algú altre?
0: Home.
2: El Saló del Manga, a veure què diu.
0: A veure.
2: Bueno, ja hi aniré jo.
0: Jo crec que sí, que és el que més domina el tema.
2: Vinga, oients, les 9 i 9, seguim aquest matí amb la Halsey. Més música a la sintonia d'ICAT, Could Have Been Me, abans que la Laura ens llenci el fascinant món de...
1: Nous creadors de contingut a TikTok, però musicals aquest cop.
0: Molt bé.

0: Festes i Cat. Descobreix un carrer, un jardí, un concert i un museu amb una sola passejada. Vine al Viu Montjuïc el 3 i 4 d'octubre i trobaràs natura i cultura a un pam de distància. Consulta'n totes les activitats a barcelona.cat/Viu Montjuïc. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Casa Babylon, la casa més urbana i festiva d'ICAT.

0: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre. Que et surti tot de dins. Ok, 3, 2, 1, it's jam. Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
4: Kenny, Happy People, no sé si la tenies al teu radar, aquesta sí, no?
5: Mira, mira, tornada.
6: Jo avui, Sergi, m'estàs parlant en xenoglòssia.
4: Escolta, escolta.
0: People. Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
4: Un segon i seran un quart de 10 del matí, més creadors de continguts per descobrir. M'encanta quan la Laura m'entreu algun que he arribat també en aquesta mateixa persona i si no em sento sol i dic, mira que guai. Però sobretot m'encanta quan m'entreus que no conegui, així els descobrim.
6: Doncs mira, últimament a TikTok me'n surten molts que són músics, músiques, gent a qui simplement li agrada composar, tampoc el que s'hi vulguin dedicar, però que pengen les seves cançons en aquesta xarxa social i que no deixa de ser una manera amb la que s'han fet famosos molts artistes. Per tant, no s'han de menystenir i sobretot se'ls ha de tenir molt controlats. Anem primer de tot amb una noia que es va viralitzar moltíssim perquè no va penjar una cançó original seva, com fa moltes vegades en aquest cas, perquè també en té moltes de seves, sinó que va agafar una cançó de la Ludwig Band, que ara reconeixereu segur, i va decidir reescriure-la des d'un altre punt de vista.
7: L'altre dia vaig anar a veure la Ludwig Band i el dia següent vaig escriure aquest vers per la seva cançó Enganyar-te.

Es diu Berta Rose, així. A TikTok podeu entrar-hi per escoltar totes les estrofes que ha fet des del punt de vista de l'enganyada, en aquest cas, perquè recordeu que Ludwig van escrivia això.

0: dir que ha fet un Flowers a la Miley Cyrus, una mica?
1: Una mica, però és que està bé, perquè aquesta cançó realment fot ràbia d'escoltar. Pensa, serà possible que ara dura aquest? I està bé que algú li hagi contestat, encara que sigui un personatge fictici de la Ludwig van, no?
0: Molt bé.
1: A més, té cançons seves, també la Berta, vull dir que seguiu-la i escolteu-la. També he descobert en aquesta xarxa social un usuari que es diu Lapia, acabat amb Z, que també està provant de composar en català, una mica estil, a mi em recorda Manel, Els Pets, fins i tot una mica la Ludwig també.
0: Carai.
2: Tu, l'agost que no s'acaba, jo el setembre a la pissarra, jo el cafè amb ma mare i tu, un gin tònic a la barra, tu un ball improvisat, jo una coreografia, tu la pell immaculada i jo l'àstria.
1: Sí, té un rotllet la publicitat, també, eh?
0: Sí.
1: Si escolteu aquest grup que està començant a pujar ara. M'agrada perquè aquesta gent que penja música a TikTok molts cops ho fa, doncs em sembla que aquest noi és des del cotxe, des de la terrassa de casa.
0: És que la sonoritat aquí no té la qualitat, per exemple, que tenia la de la Berta Rose, no?
1: No està ben gravat, però a mi em fa il·lusió que la gent vulgui compartir les seves creacions sense més pretensió, de dir, segur que són gent que li encantaria dedicar-se a la música, però estic segura que tenen altres feines que potser també els agraden i és un hobby i mai saps on podrà acabar això. El que em fa una mica més de ràbia és que últimament a TikTok, bueno, ràbia, entén-me, ells ho necessiten fer, està sortint molt d'artista doncs que necessita autopromocionar una música que li ha costat uns diners de gravar i de produir perquè al final allò s'ha d'amortitzar i els agradaria doncs, tenir més bolos i tenir més escoltes. Però clar, arriba un punt que estan esclavitzats per aquest algoritme. Em sembla que també això és el cas de la Naya.
3: Yo lo guiso, yo lo pago. Magnic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi que té tot tic. Si no ho fas per tu, no ho farà el teu amic. La vida és com en 5 segons, fruta del teu pic. Magnic, toca tamàlic. És igual que la gent es pensi
1: un
3: que té tot tic.
1: Un estil molt curiós, el d'aquesta noia.
0: Molt Winneta, no?
1: Sí,
0: mica?
1: Hi ha alguna de Winneta, però jo crec que hi ha alguna sobretot de voler copiar la Vivi Trix, que és aquesta artista que en realitat és catalana, però que fa música en castellà, com amb un to així més gamberro i intentant com, no sé, d'alguna manera fer trap, no? És que és un gènere com molt complicat de...
0: Sí.
1: De descriure, però bé, la podeu trobar també amb aquest nom, Naya, N-A-I-A. I també en el registre de gent que toca la guitarra a casa seva tenim a la Júlia Nogués, que té un estil, jo penso, molt marcadament influenciat per Oques Grasses.

0: Aquestes inflexions a veu són és Montero totals, eh?
1: Sí, jo no la critico gens, perquè sí, em sembla que al final són músiques, o sigui, són sí, cançons seves pròpies i té moltíssim mèrit composar-les, però és molt curiós veure com les noves generacions agafen els seus referents de manera molt marcada i molt clara, no? Aquesta noia deu ser superfan d'Oques Grasses i al final inevitablement acaba sonant una mica com ells, no?
0: Almenys aquesta és fan. Alfred García el va copiar impunament.
1: Ni me'n parlis, no? I sí, aquesta noia està tocant la guitarra a casa seva, no està fent bolos amb 100.000 persones,
0: sí,
1: m'entens? I per últim us presento en Jofre Álvarez.
2: Comença sempre amb una guerra de mirades. Si m'apures

0: busca algú amb qui dormir.
1: Saps que el ritme ternari cada vegada es porta més?
2: Està venint, això.
1: Sí, ja sigui amb valsos o amb jotes.
3: Exemplifiqui perquè ho entengui.
1: Pum, pam, pam, pum, pam, pam, sí. Un, dos, tres, un, dos, tres. Cada vegada se't porta més, això.
2: Estic a favor perquè és una música molt ballable. D'altra banda, sona musical, això. Arroba Manu Guix.
1: Sí,
2: contracten Jofre Álvarez perquè et faci la música del següent musical que munteu amb l'Àngel, perquè crec que és molt bo aquest noi.
1: I té bona veu, eh? Ja se li ha notat el primer vibrato que dius, ostres, aquest tio la toca.
2: Sí, sí. Doncs res, seguirem fent una mica de caçatalents.
1: Fes-ho de tant en tant, això, que mola molt.
2: Sí, aquest any encara no ho havia fet, i avui que no sabia què dir, dic, va, anem a fer una mica de recopilatori de gent que ha anat caçant.
1: A més, normalment ens fas creadors de contingut per allò que parlen, però no per allò que canten. Per tant, està molt bé.
2: Ja de tot, el món del català a internet és molt ric.
1: Molt bé.
2: Va.
1: Ja ens explicaràs què has fet el dilluns al final.
2: Ja us explicaré si segueixo viva, perquè jo crec que em matarà a mi aquest cap de setmana.
3: De fet, abans que marxis, la teva homònima, l'oient Laura, et diu que ok, que vagis al concurs, i diu, però és que m'honoria molt que fessis reivindicació des del concurs.
2: No, ja sabeu què he fet mentre estava jo explicant-vos aquí el dilema. La següent publicitat he escrit a amics que tinc al sindicat de llogateres i els he dit, nois, ja sé que ara esteu una mica liats, però crec que hem d'organitzar una acció al concurs de castells.
1: Ben jugat!
2: Sí, però necessitem col·laboració. O sigui, em posaré avui en contacte, mira, si hi ha algun oient dels experts, amb gent d'altres colles que actuïn tant dissabte com diumenge, perquè, clar, jo sol amb una pancarta no té cap sentit. Aquí s'ha de fer una acció col·lectiva.
3: Ja ho heu sentit? Sé que hi ha més d'un oient amb més d'una colla diferent de cara al concurs de diumenge o el de demà, així que responeu a la crida. La Laura, que està oient, que a ella li fa molta il·lusió veure't vestida de castellera amb aquest marc incomparable fent una proclama. Però mira, encara millor fer una acció col·lectiva que en un lloc, en un concurs de castells, amb gent tan diversa, no només de la camisa, sinó de tipus de persones diverses.
2: Hi ha 10.000 persones de públic, sí, i hi haurà molta gent mirant-ho per la tele, i hi haurà presència institucional, com dèiem. Per tant, que no quedi només en una xiulada.
1: Que vagi molt bé i molta sort pels moixiganguers.
2: Moltes gràcies. Adeu. Quins nervis.
3: Adéu. I nosaltres, que ens quedem amb la música d'en Guillem Roma. M'encantaria. Són les 9:22.
4: Tan sols sentir la vida.

M'encantaria saber que serà possible que ho muntem tot diferent per un món més sensible. Desitjaria que fos una tonteria això de que per viure s'hagi de treballar.

0: Necessites un cafè? No, necessites els experts. Aquesta és l'energia experta de cada matí a ICAT.
1: 29 de setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Fins als anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis.
2: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
3: Ara no pateixis per la càmera, eh? No, només et vull escoltar.
4: És que és molt complicat començar-ne a parlar així de zero, no? És que no hi ha, per molt que ho pensin, no hi ha altres maneres de dir. A mi m'han robat la meva identitat.
5: Si us diem el nom Marta Torrecillas, potser no sonarà tant, o potser algun sí que us ressonarà, però segurament us vindrà a la memòria si us dic que és la dona a qui el dia 1 d'octubre li van trencar tots els dits d'una mà a l'Institut Pau Claris de Barcelona. Per tant, parlem de l'1 d'octubre del 2017. Doncs avui s'estrena Anna Rebel. És el documental sobre la seva història.
6: Sí, els multicines Sucre de Vic acolliran avui un passi especial amb presentació i col·loqui amb la protagonista d'aquest documental, escrit i dirigit per Anna Maria Bofarull. La pel·lícula segueix durant anys Torrecillas quan ha de conviure amb el record i les conseqüències dels fets que va patir. I és que l'1 d'octubre del 2017 les imatges de la seva agressió a les escales de l'Institut Pau Claris de Barcelona es van escampar ràpidament i la van convertir en un símbol involuntari de la repressió policial de l'1 d'octubre. Els dies següents va rebre una onada d'assetjament i amenaces i va rebre les conseqüències d'una exposició pública enmig d'un camp de batalla. El documental Rebel se centra en com aquella exposició ha afectat la seva vida i en l'intent de recuperació de control sobre la seva imatge. La pel·lícula aborda les conseqüències personals, mediàtiques i socials dels fets i planteja també una reflexió sobre la memòria col·lectiva, la violència i la fragilitat de la veritat en l'entorn digital.
7: Fa molt temps, el cant d'una balena servia per unir tota la comunitat.
8: Vincent, la nostra tasca consisteix a protegir...
9: totes les criatures del mar.
7: Fins que només va quedar una balena cantaire.
8: No.
5: La balena cantaire, la seva llegenda. Parlem també de cinema. Ara de seguida ve l'Alfons Gorina amb les crítiques de les pel·lis noves d'avui. Destaquen la nova d'Alejandro González Iñárritu. També una pel·li amb el superatractiu fill de Clint Eastwood, Scott Eastwood, una pel·li de la Segona Guerra Mundial. Això serà d'aquí uns moments, però, com fem sempre, no volem que es passi per alt l'estrena familiar de la setmana. I avui, Anna, ens quedem amb aquesta, la llegenda de la balena cantaire.
6: Sí, de fet, en aquesta pel·lícula d'animació alemanya veiem com la missió de les balenes cantaires és protegir l'oceà, però l'últim encarregat de fer-ho era el pare de la balena protagonista, un jove orfe que està convençut que no ha heredat aquesta habilitat. Però quan vegi que l'ecosistema marí està en perill, emprendrà un viatge molt perillós i arriscat a les profunditats. No cal dir que en aquesta aventura també hi ha uns bons acompanyants. Un peix rèmora molt prim mirat i una orca sorda molt valenta. Els nostres protagonistes s'enfronten a les seves pors i descobriran també la valentia per al bé comú.

0: I tenim per aquest cap de setmana dues cites literàries. Una, molts ens heu dit que teniu plans d'anar-hi, per tant, digueu-nos què hi fareu, quins llibres us pillareu al Libris Liber, i també tenim el Premià del Mal, és a dir, aquest festival de novel·la negra.
1: L'eix temàtic d'aquesta edició del festival serà Els límits de la llibertat, de manera que la majoria d'activitats giraran al voltant de l'entorn social i psicològic del crim. Sílvia Tarragó, Jordi Sierra i Fabra o Núria Cárdenas són alguns dels noms convidats. I d'altra banda, a Besalú, a la Garrotxa, teniu una nova edició de Liberis Liber, fira de l'edició independent que celebra la seva 15a edició. Edna Miró, Carlota Gurt o Jordi Puntí són alguns dels noms destacats que hi faran acte de presència, però també hi haurà activitats participatives com un taller d'escriptura amb el grup Glosa Càustica, que portarà per títol L'art d'improvisar o un recital de Guillem Remisa.
0: Doncs aquest que sentim de

0: els experts. Cada matí, de 6 a 10, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
1: Ara sí, 2:15, ara sí amb l'actualitat de la jornada. Avui que és divendres, dia 2 d'octubre. Anna, com ens hem de despertar informativament parlant?
2: Doncs Protecció Civil envia una alerta demanant el confinament de la població al Baix Ebre i al Montsià pel risc d'inundacions i continuen caient pluges intenses i la situació seguirà així en les pròximes hores. Diversos municipis ja acumulen més de 150 litres per metre quadrat. Per cert que Junts tombarà els decrets d'habitatge que s'han de convalidar avui al Congrés. Els de Carles Puigdemont insten la Moncloa a retirar-los i redactar-los de nou si volen el seu suport, però l'executiu espanyol ja ha dit que no farà marxa enrere i que mantindrà la votació. Mentrestant, el Parlament rebutja la proposta estrella de Salvador Illa per fer front a la crisi de l'habitatge, que és la compra conjunta de pisos entre un particular i la Generalitat. Els comuns se n'han desmarcat al debat de política general, però el govern deixa clar que la tiraran endavant igualment. Els socis d'Illa l'han salvat, però de la reprovació a mig mandat. Més coses. Els Mossos d'Esquadra han detingut 3 persones en relació amb el tiroteig que hi va haver ahir al vespre en ple carrer al barri de Camp Perellada de Terrassa, on van quedar ferits 2 agents de la Guàrdia Civil. De fet, els 2 agents ferits estan fora de perill. I acabo explicant-vos que el Teatre Lliure recupera Buftoya, La necessitat d'una illa, una obra que només es va poder representar una vegada el 2020, quan va esclatar la pandèmia. Ara torna als escenaris amb una història d'amistat, lleialtat i amor al teatre a través d'un grup d'amics que viatgen fins a l'illa més remota del món.
1: Les 9:33, a aquesta hora els titulars d'esports.
2: El Real Madrid envia nous documents a la UEFA sobre el cas Negreira perquè avancin en la investigació. El Barça recorda que aquesta investigació està en suspens des de fa 3 anys. El davanter brasiler del Barça, Rafinha, passarà avui més proves mèdiques per saber l'abast exacte de les molèsties a la cuixa dreta. Avui, per cert, a la UEFA Nations League, Bèlgica, Turquia i França, Itàlia. I el Barça de bàsquet visita el Besiktas a les 7 en partit de la tercera jornada de l'Eurolliga i en handbol, derrota del Barça a la final del Mundial de Clubs davant el Veszprém hongarès per 33-42.
1: I el temps que farà avui?
2: El temporal de pluges i tempestes intenses i molt abundants seguirà descarregant el sud del país i a la tarda es desplaçarà amb menys força cap al Camp de Tarragona, al sud de Barcelona i la Catalunya central. Es poden acumular més de 100 litres en 24 hores al Montsià, Baix Ebre, Baix Camp i sud de la Ribera d'Ebre.
1: I sempre sigueu prudents i seguiu les instruccions i les alertes de cara a aquestes jornades de pluja. Ara celebrem el matí o la nit, més ben dit, amb els Oques Grasses, In the Night, i de seguida les pel·lícules amb l'Alfons Gorina.

0: escoltes ICAT.
1: A casa tenim 4 fills. Més que una família, som com una start-up. Molt d'entusiasme, només despeses i un munt de beneficis emocionals. El repte de veritat va arribar aquest setembre amb les extraescolars. Vam fer números i allò semblava el pressupost del Barça. Però vam pensar, som un equip. I què fan els equips? Buscar patrocinadors. Vam anar a les botigues del barri amb una proposta. Si ens pagaven la meitat de la quota, posaríem el seu logotip a la roba dels nens. Les botigues van acceptar. Això sí, quan surten de casa, semblen pilots de Fórmula 1.
2: Si ets família nombrosa o monoparental, demana el títol i podràs accedir a beneficis i descomptes. Truca al 012. Davant del dubte, la millor resposta. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
4: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
5: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
6: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
3: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
7: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT. Aquest any, Fira Mediterrània de Manresa et convida a cantar i ballar més que mai, perquè en la 29a edició posa l'accent en la participació, la base de la cultura popular i l'arrel tradicional. Del 15 al 18 d'octubre, 85 espectacles, propostes en viu de música, arts escèniques i cultura popular. Més informació a firamediterrània.cat. Recomanat per ICAT.
8: Els experts. Cada dia de 6 a 10 del matí a ICAT. Amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal. Alfons Gorina.
9: Les 9:39, tenim aquí una setmana més el nostre crític, l'Alfons Gorina, bon dia.
10: Bon dia, què tal?
9: Amb les novetats que arriben avui a la cartellera, amb la seva tria, que comença amb Digger.
11: Now do me a favor. Imagine they're one of those people who think that Digger Rockwell is Satan himself.
9: Un anglès americà molt cap endintre, molt d'interior.
10: Molt taxà, diguéssim.
9: Ah, perquè, clar, és que a més parlem d'explotació de petroli i havia de ser algú que parlés d'aquesta manera. En qualsevol cas, us posem en context Digger, és a dir, l'excavador, i és la nova pel·li d'Alejandro González Iñárritu, el director de Amores Perros, Babel...
10: Berman, El Renacido.
9: Gramos, El Renacido. I aquí he sentit abans la crònica, la crítica d'en Marc Garriga, i diu que és molt desbordant, que se segueix passant quasi en la megalomania aquest cineasta, que ara com Tom Cruise.
10: Sí, no, totalment. De fet, la pel·lícula és tracta de l'home més poderós... L'argument estava definit així, l'home més poderós de la Terra, que és aquest excavador de petroli que interpreta Tom Cruise, que ve a ser com una mena d'alter ego de Donald Trump, etc.
9: Van barret de cowboy.
10: Sí, clar, com tots.
9: En algun moment dispara a l'aire?
10: Fa coses, però saps què passa? Que la pel·lícula no és exactament el que sembla, però no puc explicar el que és realment, no? Però hi ha una justificació a perquè és una pel·lícula tan estripada i tan desbordant, per què d'aquest accent, per què d'aquests maquillatges tan cridaners que heu vist, no? El que passa és que la pel·lícula va sobre un desastre natural i que el món se'n va a la merda i dius, no pot estar més ben exemplificat amb una pel·lícula que és un absolut desastre tota ella també, és a dir, és la pel·lícula d'això, d'un director que no li han posat absolutament cap límit i la pel·lícula li ha desbordat per totes bandes, per mi en el mal sentit, em sembla una pel·lícula llarga, avorrida, lletja visualment i una pel·lícula molt mal explicada, totes les reflexions que vol fer sobre el que està passant en el món actual.
12: Però els fans de Tom Cruise igualment estaran contents de veure-la allà o ni això?
10: Ell és el millor de la pel·lícula, però clarament, a més, perquè, com dic, hi ha una justificació a perquè el seu personatge és com és realment i quan l'entens i quan veus per què, dius, ostres, ho està fent molt bé aquest tio en realitat. Tot el que pensava que estava sobreactuant o tal, està molt bé realment. Vull dir, jo crec que la pel·lícula té molt més el segell de González Iñárritu que de Tom Cruise, que vaja, l'està defensant com pot, però es preveu un dels desastres a taquilla més grans de la història del cine.
9: Jo sóc més fan de l'altre, d'en Riz Ahmed, sóc fan d'ell com a persona, com a home molt atractiu que és, i també perquè m'agrada quan fa tant comèdia com drama. Aquí, què tal, en Reese?
10: Ell està molt bé, sí. Els actors estan molt bé, estan molt, molt passats de voltes.
9: Home,
10: però...
9: John Goodman, fent de taxar, sí. També, sisplau.
10: John Goodman fent de president.
12: Oh!
10: Sí, sí, fent de president.
12: No és el primer cop que ho fa.
10: No, que l'Aloeste, no? Sí, va fer de president. Doncs està molt bé, i tots molt cridaners i molt exagerats, però, com dic, perquè la pel·lícula et porta a que ho facin d'aquesta manera.
0: You must have questions.
13: Why can't your wife finish her book series?
9: Anem a la següent, Verity, amb l'Anne Hathaway com a protagonista.
10: Sí, aquesta és una pel·lícula... Recordeu l'èxit de L'assistenta, aquella pel·lícula de The Housemaid amb la Sydney Sweeney,
14: sí.
10: Que era una mena de thriller eròtic molt estil dels principis dels 90. Va tenir tant èxit que què farà? Pues el mateix que va fer Instinto Bàsico el seu dia, que provocarà un munt d'imitacions ara per l'estil, però no de tant nivell, no? Doncs aquesta és una d'elles. En aquest cas, és un argument absolutament trilladíssim, que bàsicament és Verity, el nom de la, que és el personatge de l'Anne Hathaway, és una gran escriptora de novel·les de suspens que resulta que s'ha quedat invàlida per un accident, allò s'ha quedat com un vegetal, i com volen seguir aprofitant l'èxit dels seus llibres, contractant a una escriptora fantasma, que és la Dakota Johnson, i el guió té uns girs tan absolutament increïbles, o sigui, la Dakota Johnson ha d'anar a viure a la mateixa casa d'aquesta dona amb el seu marit, que és un guapíssim Josh Hartnett, no?
12: Òbviament,
10: comencen a passar coses clar, estranyes, clar. I potser aquesta dona no és tan vegetal com en sembla, i res és el que sembla aquí, perquè el marit potser no és tan bo com sembla, i l'escriptora és més ambiciosa del que semblava al principi. En fi, és una cosa absolutament demencial, però el pitjor de tot és que totes aquestes pel·lícules de girs increïbles que ens feien a principis dels 90, El color de la noche, cosa de tal, com a mínim, ens compensaven amb sexe. I aquesta pel·lícula és d'aquestes de que tot el rato fa veure que t'ensenya sexe i no t'ensenya res. Dius, tio, o sigui, m'esteu donant el pitjor d'aquelles pel·lícules i m'esteu privant de l'única cosa que volíem veure realment, no? En fi, vull dir que és una pel·lícula, és una presa de pèl i és dolentíssima.
12: Sí, 0-2, de moment.
10: 0-2.
9: Espero que la cosa pot empitjorar. Espero que no, perquè la segona és una pel·li de la Segona Guerra Mundial. Es titula Lucky Strike, no feu la broma amb el paquet de tabac, que després estic veient, vol dir un cop de sort.
12: Anava a dir, per fi fan una pel·lícula sobre la Segona Guerra Mundial, que no n'havien fet.
10: Sí, no. No, però el tabac té a veure, eh?
9: Sí. Perdona, que, com sempre, l'Alfons les ha vistes, jo no, eh? Si jo les he vistes, ho dic, només veig que ja apareix el fill de Clint Eastwood, que també em sembla, ara que venien de Riz Ahmed, també em sembla molt atractiu. Té una mica més cara d'iPhone que el seu pare. Sembla com el pare actualitzat, però li treus el romanticisme, no? Sí, l'escota Eastwood, si no sabeu quina pinta té, busqueu-lo. Però anem a la pel·li, aquest Lucky Strike.
10: A veure, no està malament, és una mena de 1917, recordeu aquella pel·lícula del Sam Mendes, que era com un pla seqüència molt llarg d'un sol soldat, sense el pla seqüència, vull dir, no és una peripècia tècnica tan exagerada, però és també un soldat que, quan estan allò combatent enmig de no sé quina zona, els hi bombardegen el camió, i només ell queda viu perquè fa allò de fer-se el mort, i mentre tota la resta moren, ell es salva. Es salva, i a més, amb un objecte, una ràdio, no? Que ell porta a sobre, i allò ha de travessar les línies enemigues, que se'n diu només...
9: Behind enemy lines.
10: Sí, amb l'ajuda només d'aquesta ràdio, i ho dic perquè és important que la història és Segona Guerra Mundial, però també té un paral·lelisme, es munten com una mena de melodrama amb la dona que ha fabricat aquesta ràdio, no? Com una conjunció de les dues històries. I no està malament, llavors. És una pel·lícula que es nota que tampoc han tingut allò uns recursos enormes per fer-les, perquè és ell sol, bàsicament clavant 4 trets i poca cosa més, però no està malament, et manté enganxat i el drama funciona, o sigui, que bé, que està bé.
9: Va. Darrere les línies enemigues a Bèlgica, per tant, és la superbatalla de les Ardenes. Ho dic per pels fans dels mapes i dels moments històrics.
12: Bé, almenys no és a Normandia, eh?
9: Que no.
12: Això està molt suat.
9: Va, les 9:45 tenim més pel·lis que avui arriben a sales. Ara un drama espanyol amb un tema molt d'actualitat sobre la immigració saharaui.
15: El que allà està a la front. الله يدق تطمن هوني لا كناري
16: يا سعدهم ما صابينا قون ام كيفهم.
10: Sí, es diu Sombra Nòmada i és una pel·lícula que, com bé dius, és una noia jove que ja està feta la seva vida a Espanya i és deportada novament al seu poble natal. I clar, és els problemes que té ella per tornar-se a integrar en el que era la seva família, en aquelles tradicions. I...
9: Que és una cosa que no només passa als Estats Units, que fan fora gent que porten allí dècades i tenen família i fills, sinó que a Espanya també pot passar i passa.
10: Com a mínim és el que explica la pel·lícula, no? Però llavors el que fa la pel·lícula pel·lícula és com et ve a dir, sí, és veritat que aquí tenen aquestes tradicions, etc, i que aparentment nosaltres vivim amb més llibertat, etc, però intenta també posar en valor la cultura, no, del poble, i ella a poc a poc doncs va veient, això no està tan malament, no tinc això, però tenim altres coses. En fi, és una pel·lícula molt senzilla, però crec que està bé en els temps que corren, no, doncs també una pel·lícula que no vingui a dir som els millors.
12: Exacte.
10: I vull dir, hi ha altres formes de viure i potser també estan bé, vaja. És una pel·lícula molt senzilla, però jo la vaig comprar molt.
12: Estem 2-2, eh? Dos sí. Recomanables, dos que no. A veure aquesta cinquena.
9: La última es diu Narciso.
14: Atención, jovencitas y jovencitos. Chuck Berry, Elvis Presley, Limmer Richard, Narciso Arévalos les presentará...
9: Una pel·li que ens arriba de Paraguai. Jo pensava que en aquest país havíem fet només una pel·li, Siete Cajas.
10: Sí, no. És una de les coses...
9: És com el seu llegat cinematogràfic, el seu orgull és Siete Cajas, no? És la pel·li de Paraguai.
10: Fas molt bé a dir això, perquè realment jo quan vaig veure vaig dir, primer, ostres, una pel·li de Paraguai, no ens arriben moltes, ens arribaran doncs, moltes d'Argentina, moltes de Brasil, això...
9: Bueno, i no com Colòmbia, o sigui, també...
10: Sí, però Paraguai molt poques, i segon, sobre la dictadura Paraguai, ho dic també perquè ens hem menjat Videles per un tubo, ens hem menjat...
12: Pinochet, sí.
10: Sí, dictadura del Panamà, no? Tot el que vulguis, però de la dictadura de Stroessner, no? A finals dels 50, anys 60, doncs jo crec, jo almenys sabia molt poc, i és veritat que aquesta no és una història que et vingui a explicar tot això, sinó que et situa un personatge, aquest Narciso del títol, que realment és el personatge que va ser Bernardo Aranda a la vida real, que era un locutor de ràdio completament avançat al seu temps, que va plantar cara a la dictadura, que era homosexual i que se'l va encarregar la primera que van poder, no? És una pel·lícula que t'explica això, i la veritat és que està ben ambientada, és una pel·lícula novament petita, molt opaca, molt fosca, perquè malgrat que intenta transmetre alegria, doncs òbviament hi ha un context històric molt dur i que per mi s'acaba d'una forma massa precipitada. Vull dir, quan estàs més o menys gaudint de la pel·lícula, és una pel·lícula molt curta, doncs de cop l'acaben i dius, bueno, jo, mira, per un cop hagués posat una miqueta més.
12: Perquè saps? Quan dius molt curta, a què et refereixes?
10: Doncs ara no me'n recordo, però potser era 1:20 o 1:10 o 1:15. Alguna...
12: Sí,
10: una pel·lícula curta.
12: Com que la mitjana està gairebé a 2:10, no?
10: Sí, no, sempre diem... Mira,
9: se t'ha fet potser curta, però són 100 minuts, és 1:40.
10: Sí, ostres, no la recordo
9: tan llarga. Imagineu-vos a quin extrem estem arribant.
12: No, però ja ho diu bé, és que ara mateix 1:40 és una pel·lícula curta. Eh?
10: Sí, no, doncs potser no és tant perquè fos curta, sinó perquè s'acaba d'una forma molt abrupta. Jo crec que podria haver explicat alguna cosa més d'aquest personatge, però tot i així, la valoro positivament, la posaria en el rànquing de sí, també, aquesta.
12: Doncs mira, ens ha dit que cal garavellar, avui entra la cartellera, però ens ha trobat tres pel·lícules recomanables.
9: Guai, així fem descobriments. Gràcies, Alfons, que tinguis molt bona setmana. Divendres vinent, tens alguna cosa en ment?
10: Divendres que ve, doncs, a veure, anem a mirar...
12: Sitges? Començarà Sitges?
10: Sí, començarà Sitges, però no, en fi, no sé si hauré vist gran cosa ja. Home, hi ha la seqüela de la pel·lícula del Facebook de David Fincher.
12: De l'Aaron Sorkin.
9: Sí. La pel·li amb el Jesse Eisenberg fent de Facebook. Ara sí. És una altra pel·li sobre Facebook, sobre com ens contaminen la ment, les xarxes socials i tot això. Aquesta pinta bé.
10: L'ha dirigit Aaron Sorkin, que era el guionista de la primera, el creador precisament de la Oeste de la Casa Blanca, tot això.
12: Vull dir,
10: és una pel·lícula que aparentment doncs, l'esperem amb ganes, òbviament. No? Serà el plat fort.
9: En parlem d'aquí 7 dies. Gràcies, Alfons.
10: A vosaltres. Adéu.

0: El petit de Calaril. Ara no sé què dir-te, així de sincer. Doncs ja us dic que en 8 minuts seran les 10 i us direm adeu. I mai marxem sense abans seleccionar els millors àudios que avui ens heu enviat al llarg del programa, les vostres notes de veu, responent la pregunta del dia. Avui que us hem parlat, sí, de festival de cinema de dansa, el Corioscop, que ja ha engegat a Barcelona, volíem saber la vostra escena de dansa preferida. I fins i tot us hem instat a veure si no dieu Dirty Dancing o qui és l'altre?
1: Gris.
0: Sí, sí.
2: La meva infància no seria el mateix sense Gris i Dirty Dancing. Òbviament m'encantava ballar, suposo que arrel d'haver vist les pel·lis, i també els estius tenia marcat el meu germà a la piscina intentant reproduir el salt de Dirty Dancing. Òbviament no en sortia ni per asomo.
3: Ni de bon tros.
2: I ja de gran, Black Swan. Ocells. I La La Land, les vaig gaudir moltíssim. Black Swan, amb tot el tema de la música i de la dansa clàssica, ens va encantar amb les amigues.
4: El Zumpa Lumpa del Charlie i la fàbrica de xocolata. La cançó, no me'n recordo com és en català. Ronca, lonca, donca, t'hi-daces, the secret of slurms on a need to know. És un Zumpa Lumpa, tupi-ti-du, I've got the perfect puzzle for you. I m'encanta, és superdivertida. Evidentment no sé ballar, però la qüestió és fer el ridícul. M'encanta. Ronca, lonca, donca,
5: donca, t'hi-dot. Hey, I don't pay you to sing. Hard ass.
6: Bon dia, experts. A mi sempre m'ha agradat ballar, tot i que no es pot dir que sigui gaire dotat per aquesta disciplina. Tot i així, val a dir que l'any 90 i 91, a les discoteques, la gent em feia rotllana ballant Vogue de Madonna, que tampoc és que sigui precisament una cosa clàssica. Salut i república.
7: Va, que sí, que és divendres, per tant, toca fer resum dels millors moments de la setmana. En el número 5, en Font diu que plou a les fonts.
0: Comença a ploure ja amb intensitat. On era les fonts, Laia? En recordes?
8: Quines fonts?
0: Les de l'Albert Font.
8: Quines fonts de l'Albert Font?
0: Les fonts, les seves fonts.
8: Jo què sé.
0: És una població.
8: Va, molt bé. Ah, busqueu les fonts, el poble de la Garrotxa. Ho puc fer la meva secció?
9: Mare de Déu, tu.
7: En el número 4, dieu-me Lewis. Jerry 29 Lewis. De setembre, com avui de l'any 1935, naixia Jerry Lee Lewis. Lee Lewis. I a finals dels anys 80 va caure el biopic sobre Jerry Lee Lewis. Lee Lewis. Great Balls of Fire, de Jerry Lee Lewis. A tercera, la vençuda, ja ho sabeu. En el número 3, és que ningú vigila que els nens puguin parlar en castellà.
8: Ella queda bastant exclosa d'aquest grup, precisament perquè no té mòbil, però les activitats que fan són boniques, és a dir, queden doncs, per fer uns tiros de bàsquet en un parc proper, es brenen a la xurreria, però hi ha un altre grup que no tenen mòbil, però que quan es troben fan tot de coses que a tu no t'agraden. Parlen en castellà, fumen d'amagat, a vegades enganyen els seus pares i no treuen gens de bones notes.
0: Enganyen els seus pares, eh? Quan li diuen tu al col·le parles català i diuen sí, i tant que el parlo, i després és mentida.
8: Què feu? Li compreu un mòbil o no?
0: No li comprem.
8: No li comprem, que se'n vagi amb aquestes que parlen castellà.
10: Fatal.
7: En el número 2, la Rita Oller es veu que camina tort.
11: Doncs mira, jo crec que el que més caracteritza el meu caminar és que no sé caminar en línia recta.
12: Cuidao!
11: Ah, no. Que camino tort. Uh-huh. O sigui, vaig amb algú caminant i vaig xocant.
13: Topant de cap en una i altra soca.
11: No, és greu, o sigui, de vegades no, de vegades sí que vaig recta.
13: També la Rita, que tota sola.
11: Ja. Sí, sí.
13: És cega.
7: I en el número 1, la Laia es veu que s'equivoca de guió a vegades.
8: S'ha demostrat que sense una llengua materna forta és molt difícil aprendre'n correctament qualsevol altra, encara que siguis
7: això,
8: petit.
7: Eh? Sí.
8: I les conclusions dels investigadors són que les desigualtats heretades de l'esclavitud es mantenen sobretot en tres potes. No, això no és d'aquest tema, per tant...
9: Molt bé.
8: No,
7: això no és d'aquest tema. Bueno. I nosaltres que anem marxant, avui la tria de la cançó de les 10 era sobre cançons en català que parlen del Japó. Us donàvem a escollir la Maria Gent, Doctor Prats, Catarres, però ha guanyat Antònia Font amb aquesta bonica cançó que es diu Tòquio m'és igual.
0: Avui guanyant de pallissa en aquesta enquesta. Gràcies, oients, per participar i per ser-hi cada dia. Tornem dilluns a les 6 del matí. Gràcies, Anna Closa.
8: Bon cap de setmana.
0: Mariví Pérez, el control tècnic. Molt bon control, Sergi.
7: Tècnic.
0: També molt bon company.
7: Igualment, Roger Saró.
0: Fins dilluns. Adéu.
7: Adéu.

0: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icat.
1: Protecció Civil alerta de fortes pluges i recomana evitar desplaçaments innecessaris. Pot ser perillós.
2: Segur que no n'hi ha per tant.
3: Amb les pluges, tot pot canviar de cop. Fes cas a les alertes, segueix les indicacions oficials i evita zones inundables. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
4: Escoltes, ICAT.

I així hem arribat a un quart d'onze amb Guillem Bautista i el seu No està mal. I és divendres, dia de novetats, i avui publica el seu primer treball Lluqui Valverde, el saxofonista de la Ludwig Band en solitari. I aquesta és una de les cançons tan lluny, però tan a prop.

0: feliç.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
0: Que et surti tot de dins.
2: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT.

és la Jules, una altra de les dones que sonen amb més força de l'escena catalana i també ens està preparant pel seu primer treball, amb amor. Seguim a ICAT i ho farem amb Maggi i en Matu, jugant foc. Jo que estic

0: ja és hora que el món t'escolti. Si vius per cantar i tens més de 18 anys, participa en el càsting de la 5a temporada d'Eufòria. Entra a trescat.cat/eufòria i t'ho expliquem tot. Atreveix-te a somiar. Apunta't al càsting d'Eufòria.
1: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
2: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
3: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
4: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
1: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
0: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
5: Escoltes, ICAT.

0: feliç.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
0: Que et surti tot de dins.
1: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.

present Guillem Gisbert, que estrena la tardor al costat de la Julieta Vidal amb aquesta nova cançó, Les coses anaven bé. I en 3 minuts arribem a 3:15, seguim de divendres ballant amb els Balma. Aquest és el Kikio.

Una altra de les més recents de Charlie XCX, gairebé pessigant el migdia d'aquest divendres, amb la proposta ben clara de Javito. Res és tan difícil.

0: la tens a les teves mans. La portes a tot arreu i l'escoltes quan vulguis. Baixa't l'app d'iCat. Els directes, els podcasts, els vídeos, les experiències, els avançaments. iCat, música i cultura a les teves mans. Per a dispositius mòbils iOS i Android.
1: Hey, sembla que s'acaba el concert.

0: Bon dia, són les 12.
1: ICAT al dia. L'actualitat musical i cultural amb Sergi Ruiz Serret i Anna Closa Margelí.
0: Girona es torna a omplir de teatre i arts escèniques un any més i ja en van 35, ara amb més presència internacional que mai.
2: Mi hija se ha cambiado el nombre. Ha ido al registro y se ha cambiado el nombre.
3: Demà arrenca la 35a edició del Festival Temporada Alta de Girona. Ho farà amb aquest monòleg que sentim, Disfòria, sobre identitat, maternitat i drets trans. Això en una edició en què es veuran al festival quatre estrenes internacionals. Ho explica a l'ICAT al dia el director artístic del festival, Narcís Puig.
4: Inclou companyies tan prestigioses com Nit Company o com Peeping Tom, que han decidit que volen estrenar la seva nova producció en el festival, o companyies que venen de Sud-amèrica, com els Hermanos Ibarra Roa, que estrenaran al festival també La Muerte del Padre, o Ligori Microscopia, que estrenaran aquest nou Museu de los Relámpagos.
3: Entre els espectacles internacionals també destaca Faust, fet no dit, de Romeo Castellucci, que torna a la Temporada Alta amb aquesta revisió del mite alemany.
0: També us heu d'apuntar a l'agenda l'espectacle inaugural del festival, que es farà diumenge i dilluns. Es diu Has Been i és la primera col·laboració que fan l'artista de circ Martin Zimmermann i el coreògraf Sidi Larbi Cercaoui.
3: Tot això sense oblidar les produccions catalanes, que representen dos terços de la programació del Temporada Alta.
4: Penso ara mateix en la Maria Jové i en Gerard Frank, que estrenaran Un mal normal, i que en aquest espectacle, i treballant amb intel·ligència artificial, en aquest cas volen parlar de la intel·ligència artificial i del concepte de la banalitat del mal, d'Anna Haren. Se l'acudeix també l'Aina Roca Mora, que és una artista de teatre d'objectes que ha fet un recorregut internacional i ha tornat al país. Presentarà la seva nova producció a La Planeta.
0: També hi trobareu dramaturgs com Victoria Spumberg, Lluïsa Cuniller, Ramon Madaula i el tàndem Carmen Marfà i Iago Alonso. I fora del teatre de text també hi trobareu Tortell Poltrona i també els artistes multidisciplinaris Agnès Mateus i Quim Tarrida.
3: I també hi haurà molta dansa, per exemple, amb les companyies catalanes Mal Pelo i La Veronal i l'estrena mundial de Les Salons Revisited de Peeping Tom.
0: I també trobareu música amb noms com Alosa, Mariona Escoda, Momi Maiga i Ivan Ferrer.
3: I parlem ara de novetats musicals, perquè ja tenim aquí el primer disc en solitari de Lluqui Valverde, A la Catalana.
5: S'ha escapat un crit volant per la finestra, pujant cap al cel a la meva habitació.
0: El saxofonista de la Ludwig Bank arrenca carrera en solitari amb un disc en què podreu trobar molts lluquis. Un d'hereu de la rumba catalana, un també de molt nocturn, un de molt reivindicatiu amb la crisi de l'habitatge i també un de molt romàntic, com ens demostra això que sentim de fons, de tots els colors.
6: Molta rumba, molts sentiments i moltes coses de les que passen en una vida qualsevol a partir de les 12 de nit, si no te'n vas a dormir. M'he intentat allunyar molt de la tradició més yanqui i més anglo del rock i m'he anat a buscar moltes inspiracions i molts sons de la música més ibèrica i la música laietana de Barcelona en concret. Les cançons són un recull de les històries que he vist i que han passat al meu voltant i que han passat a mi durant tota la dècada dels meus 20 anys i que he anat apuntant en una llibreteta que tinc aquí guardada en una butxaqueta del cor.
0: Això ho explicava aquesta setmana el Not la Veu amb en Fred Lluís Giró i l'Aina Ostrell.
3: De fet, Lluqui Valverde presentarà aquest disc en directe el proper 12 de novembre a la sala Upload de Barcelona.
0: Qui treu música avui també, en aquest cas cançó, és l'Aranna.
7: Si no un pis llogarem i amb 20 metres viurem set. Si fa sol no es passa.
3: El grup eivissenc presenta el segon avançament de Turmerí, el seu nou disc que arribarà el 30 d'octubre. Això que sentim es diu Tanta mar per tan poca illa i és un cant a la crisi de l'habitatge a les Pitiüses.
0: I just quan queden pocs dies perquè se celebrin els 3 anys de l'inici del genocidi de Gaza, arriba a les sales el documental NASA. És el nou documental dels directors israelians Yuval Abraham i Rachel Zohar, guanyadors de l'Oscar per No Other Land. A NASA denuncien i mostren l'estratègia militar d'Israel dissenyada per massacrar Gaza. De fet, la cinta ve de rebre el Premi Especial del Jurat a la Mostra de Venècia i també el Premi del Públic a Millor Cinema Europeu del Festival de Sant Sebastià.
3: En ficció, avui s'estrena Digger, protagonitzada per Tom Cruise i dirigida pel mexicà Alejandro González Iñárritu. Ens en parla l'Alfons Gorina, director i presentador de l'Spin-off d'ICAT.
8: La pel·lícula gran estrena de la setmana, una de les més esperades de l'any, és sens dubte Digger, la pel·lícula dirigida per Alejandro González Iñárritu, però la veritat és que la pel·lícula que ens explica el desastre que crea una perforadora de petroli a nivell mundial exemplifica molt bé el que és la pròpia pel·lícula, una megalomania desastrosa també en si mateixa, mal explicada, lletja visualment, molt avorrida. Un desastre, malgrat que Tom Cruise fa una de les millors interpretacions de la seva carrera i segur dels últims anys. Digger, doncs, condemnada al fracàs, però qui sap si clàssic de culte d'aquí 30 anys.
0: I també avui, cinquena pel·lícula que estrena Anne Hathaway aquest any, Verity, un drama romàntic en què una escriptora en crisi és contractada per una autora incapacitada després d'un accident i carregada de secrets familiars tèrbols.
3: I ara agafem l'agenda de concerts del cap de setmana. Recordeu que hi ha en marxa el Petit Camaleons a Sant Cugat del Vallès i el cicle dels 150 anys d'Estrella Damm en diversos punts del territori. Ara marxem fins a Riudellots de la Selva.
9: Deixa que et canti una cançó.
3: Avui divendres hi actuarà a la plaça de l'Ajuntament el trio més conegut d'Aiguafreda, els Catarres.
0: I no marxem gaire lluny, anem fins a la Mirona de Sal. Quim Mandado, cantant, baixista i fundador de Sang Traït, presentarà avui la seva nova gira, obrint camí en la quarta edició del Miro Rock de Girona. També hi haurà Minoria i Metal Buster.
3: I encara en terres gironines? Aquest dissabte, Brunyola celebra els 20 anys de l'Avellana Jove amb l'Avellana Fest. La festa es farà al polígon Canillús, on tocaran els Pets, Germà Negra, Every Night, Diversiones i Miquel del Roig. Tot plegat començarà a les 7 de la tarda.
0: I parlem ara de Judy Nederman.
10: Veure com plou i veure com passen les hores.
0: Aquesta setmana la maresmenca farà doblet. Per una banda, actuarà avui divendres a Talarn, dins del Talarn Music Festival, i demà dissabte estarà acompanyada del guitarrista Pau Figueres al Muses Festival de Falset.
3: Qui també fa doblet aquesta setmana és Ferran Palau.
11: Digue-li a la pluja que procuri per a tots i que no plogui tan fort, que no plogui tan fort.
3: L'artista d'Esparreguera portarà el seu pop intimista per una banda a Vic i per l'altra a Tàrrega. A la capital d'Osona, Ferran Palau, hi actuarà demà dissabte a la Jazz Cava dins del cicle ETC i diumenge passarà a la primera edició del festival de petit format Envolta't. El concert es farà als Cinemes Majestic de Tàrrega.
0: I ara anem fins a Barcelona.
12: He tenido tiempo de desdoblarme.
0: Després de dos anys de silenci, Vetusta Morla torna als escenaris i torna a Barcelona amb la gira De Vuelta, Canciones de Ida. Serà aquest vespre a les 9 al Palau Sant Jordi i, si voleu anar, encara queden algunes entrades a la venda.
3: I a Ras Matàs avui hi farà parada el cantautor gallec Íñigo Quinteiro.
13: No sé a dónde voy, no es real.
3: I presentarà el seu primer disc, El Sitio de Siempre. El concert començarà a 8:15 i encara queden entrades.
0: I a la 2 de la Sala Apolo.
14: Ahora que sé lo que es la libertad, voy a juntar poder para comprármela.
0: Avui acollirà el concert de la rapera argentina Sara Eve, que travessa el hip-hop amb ritmes de cúmbia i punk. L'espectacle començarà a les 8 del vespre.
3: Aquests concerts eren els d'avui. Demà, Placebo, al Sant Jordi Club. El grup britànic celebra 30 anys de rock alternatiu revisitant els primers discos de la banda. El concert arrencarà demà a 9:15 al Sant Jordi Club.
0: I acabem amb el Perifèria Cultural.
15: Benvolgut, camarada, han passat anys i panys i res no és com era abans de l'albada.
0: Sant Llorenç del Penedès demà hi trobareu Fetus al Parc Fluvial. Compartiran escenari amb Trinxats. Tot això arrencarà a les 8 del vespre i encara queden entrades.
3: I diumenge també dins del Perifèria Cultural trobareu Borja Penalba i Meritxell Gené a Vallbona de les Monges i també diumenge a la sala del Castell de Botarell l'Elèctrica d'Arma.
0: I amb la música de Fetus posem el punt i final a l'ICAT el dia d'avui a les vies del Sofran López.
3: A la redacció Sílvia Comet i servidors i a la producció Omar Barón.
0: Nosaltres hi tornem dilluns a la mateixa hora.
3: Que passeu molt bon cap de setmana.
16: Escoltes ICAT.

Animal, Sketsai, agafant de nou impuls després de coronar-se com a millor banda global de l'any a TikTok amb aquesta cançó escrita pel britànic Ed Sheeran. Què tal, com esteu? Vinga, que per fi és divendres, s'acaba la setmana però la música no s'atura i cat. Amb la munició ben carregada arriben al·lèrgiques al pol·len.

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contesta?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim classe, els agrada massa. I la de grup jove sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No teniu pas la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com sí. Una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Dieu no, no i no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony.
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venido a escuchar el discurrito.
11: Mira, a Catalunya feminista. Tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que són les al·lèrgiques al foc.
12: Escoltes i cas.

0: Doce, una de les grans estrelles del hip-hop actual, enllaçant el ritme d'aquest Girl Grab amb la veu de Sisa.
1: I Cat, la ràdio inquieta.
0: I arriben ara des de l'Empordà els Clima, amb aquesta cançó que ens recorden que compartir sempre suma. Ho faig amb tu.

0: feliç.
1: Casa Babilón, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Els divendres de 8 a 9 del vespre.
0: Que et surti tot de dins.
1: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCat.
2: Aquest octubre, el cicle Gaudí projecta Balandrau vent salvatge. El debut en la direcció de Fernando Trullols en 137 poblacions catalanes. Una història real, impactant i angoixant, que evidencia la resiliència i l'amor com a motors per a la supervivència. Amb un repartiment encapçalat per Álvaro Cervantes, Bruna Cusí i Marc Martínez. Recomanat per iCat.
1: Linkat.
3: Notícies, vídeos, podcasts, jocs i passatemps, alertes en temps real. Tu tries la manera d'estar al dia. Descarrega ara l'app de 20 minutos i accedeix gratis a tots els seus continguts. 20 minutos, més a prop que mai.
4: Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que operaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a iCatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a iCat.

Sorteu, escolta, la poesia musical dels Gavin MP3 amb un altre tastet amb el que avancen el nou treball per l'any que ve. Va més talent d'aquí, Aicat, amb dues germanes i dues carreres d'èxit, la Muixca i Bad Gyal.

0: La millor música electrònica del planeta Terra a ICAT. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a ICAT. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A ICAT.

Monxo d'energia, cançons, amb ganes de deixar enrere la setmana. Això ja està en bo allò. I el nostre divendres, que segueix fent via, segueix endavant iCat, amb la nova promesa de l'escena australiana Logic 1000.

0: Escoltes ICAT.
1: Són ficticis. Àcids convençuts amb somriures fingits. Si estem totes tristes vora un precipici.

0: Una mica de xapa i pintura per aquest clàssic que ens encanta de Manel, Alba Morena, donant-li el seu toc personal, al mar.
1: ICAT, la ràdio inquieta.
0: Vinga, la 1:03, el divendres continua i nosaltres també. I ho fem ara compartint el finíssim i elegant flow des de Florida, del cantant i raper Q.

0: Deixa que tots els aspectes del jazz entrin a casa teva.
1: Jazz Batussi.
2: Aquesta setmana celebrem a la nostra manera el centenari del saxofonista John Coltrane. Combinarem sonoritats coltranianes amb altres codis dels seus contemporanis. Com ha marcat la seva manera de fer el jazz modern? S'ha convertit el seu llenguatge musical trencador en un estàndard? Tot això i molt més.
0: Els diumenges a la nit, d'11 a 12, Jazz Batussi amb Dani Nello.
3: Diumenge és el vèrtex de la setmana, el punt en què una s'acaba i l'altra tot just comença, per fer pausa i analitzar a fons el que ha passat.
4: Per contrastar els relats que circulen per les xarxes i com ens influencien.
5: Per parlar amb els protagonistes de l'actualitat i descobrir les històries que hi ha al darrere.
6: Per sortir al carrer i veure què hi passa i com ens afecta.
3: Perquè entendre l'actualitat és mirar-la des de tots els punts de vista.
1: Vèrtex, amb Ramon Pellicer. Diumenge a la nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT.
0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a iCAT.
7: Vestits de gala, balls de graduació i poders mentals. Enguany a Sitges celebrem les nits que deixen de ser una simple festa per convertir-se en autèntics malsons. Terror, fantasia, ciència-ficció i poders sobrenaturals es troben al millor festival de cinema fantàstic del món del 8 al 18 d'octubre. Més informació a sitgesfilmfestival.com. Recomanat per ICAT.
0: Linkat.
8: Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda a

0: podríem estar
1: fent sonar els quatre vents, aquest so renovat a ritme de rumba de Dani Six i Skid, que el temps ha dedicat per aquestes nits joves i històries salvatges de Benny Blanco.

Dos dels noms més reconeixibles a la nostra escena, Triquell i Maria Jaume, enllaçant el ritme d'aquest No estic per mi. I més moments íntims i per compartir de ben a prop amb Cris.

Quan el sol s'amaga, el cap de setmana es transforma a ICAT. Els vespres i les nits s'omplen de ritme, descoberta i cultura de club. Tant dissabte com diumenge, a les 8 del vespre, Pista de Fusta, la tria musical més elegant amb Miqui Puig. Els dissabtes, la nit es fa gran. A les 9, l'electrònica de Beats per Minut. A les 10, les novetats de Song Hunter. I a les 11, el viatge musical del Fotimer. I els diumenges a les 9, l'univers de les gates. A les 10, els videojocs de Generació Digital. I a les 11, el grup de Jazz Batussi. Dissabte i diumenge, la teva banda sonora és ICAT.

Company, la millor companyia que et fa el divendres, compartint la nova música de Clean Bandit i un dels temes ara més celebrats del nou disc de la bitxota colombiana, Karol G.

Música per desconnectar de la setmana. I Mino sumant més moments memorables a la seva carrera amb Leave Me Better. I aquí seguim tancant la setmana de la millor manera amb el ritme de l'Alfred García. Vine'm a buscar.

Nen petit. L'altra cançó amb el personal intransferible toc Mamaduixa. I sense sortir de la nostra escena, aquí et porto ara un altre tastet del que està per venir, de l'estrena en solitari d'Arnau Vallvé.

aportant alegria i energia allà on va Harry Styles. Continua la seva bona ratxa de victòries amb més encerts a la seva carrera, com aquesta Aperture. Va més coses de la música de l'ex One Direction, el so clarament californià d'Almost Monday.

0: millor música electrònica del planeta Terra a iCat. Beats per minut amb Òscar Broc.
1: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove en tot el seu esplendor.
2: Beats per minut amb Òscar Broc, els dissabtes a les 9 de la nit a iCat. Una mirada diferent als videojocs.
0: Per aprendre, pensar i somiar.
3: Oi! Diana!
4: I want to make you a spy.
5: When you're ready, Bond.
6: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
0: Passió pels videojocs.
2: Generació Digital, amb Albert Murillo.
7: Els diumenges a les 10 de la nit.
2: A iCat.

Sweet Paradise, una de les emocions mediterrànies amb sa fusta mallorquina de Mulet, i aquí arriben, marcant tendència, després de dues dècades d'èxits, els d'Adam Levine, Maroon 5, amb la contagiosa Heroine.

podria estar Reinalda i Clara aquest diumenge, que els tindreu fent brillar les seves cançons al festival Petits Camaleons a Sant Cugat del Vallès. I amb tu ara dedicat als nous talents del pop britànic Dear Alice.

Quan arriben els divendres, apuja el volum, que el cap de setmana ja és aquí. A partir de les 5 de la tarda, 3 hores de remixos, versions, hits i descobertes per començar la festa abans d'hora. DJ Trapella posa la banda sonora al teu divendres. De 5 a 8 de la tarda, a ICAT. Que ningú et podrà aturar. Ai, ai, ai, els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a ICATmans, amb Quim Rutllan. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a ICAT.

S'ha de dir que el nou llamp de cançó de Lisa de les Blackpink i ampliant també el seu univers creatiu en solitari, al marge de les Little Mix, el talent de

No em vendreu la moto, el Savana, d'estrena amb un nou disc, temes plens de missatges de superació, d'esperança, i des que el grup presentarà en concert el pròxim dissabte, 17 d'octubre, a la sala 9B1 de Granollers. Ens anem acostant a les 3 amb l'autora del superhit global Messi, Lola Young.

0: Escoltes i cal.
1: Són les 3.
2: Benvinguts, benvingudes al LOL.
1: Molt bona tarda, Catalunya, i molt bona tarda, Alberto Gadel.
3: Bona tarda, Gala Castelltort.
1: Com estàs?
3: Molt bé, i tu?
1: Mira, molt bé, estic contenta, no em puc queixar. Tens ganes d'aquest petit cap de setmana?
3: Sí, moltes, de fet, perquè he quedat amb les meves amigues del poble.
1: Ah, sí?
3: I marxem d'excursió, després
1: de
3: sopar.
1: Ah, és veritat!
3: Tela marinera.
1: Uf, tinc una mica de FOMO, he de dir.
3: Tothom que li he explicat el meu pla d'aquest cap de setmana té FOMO.
1: Ha tingut FOMO, oi?
3: 100%. Tu fas alguna cosa especial aquest cap de setmana?
1: Sí! Mare de Déu, no
3: m'agrada...
1: Clar, però si marxo de Lofty, me'n vaig directe a Sants. Sí,
3: nena,
1: sí. Me'n vaig cap a Madrid, torno demà.
3: Ah, puja i
1: no,
3: baixa,
1: sí, bueno, sí, bueno, em quedo una nit.
3: Bueno, està bé,
1: jo
3: això.
1: Jo volia quedar dues nits, però el pressupost a vegades no dona per tant, sobretot el de les meves amigues, perquè, mira, pobretes, no treballen tant.
3: Elles són perfectes.
1: Què? Comencem amb el programa del dia d'avui, família. Això és el Loft, el piset compartit de Catalunya.
3: Avui divendres, 2 of October, sabem que... Toca posar música!
1: Ui! Ja sabeu, família, igual que la temporada passada, cada divendres ens posarem el paper de punxadiscos per portar-vos la millor música les següents dues hores i així acabem de tancar bé la setmana.
3: Correcte, segrestem l'estudi dedicat, tanquem la porta amb clau i ens muntem la nostra pròpia festa amb les cançons que més ens agraden i les que ens demaneu vosaltres.
1: I
3: el millor pla per una tarda de divendres, la veritat.
1: Sí, la veritat és que sí. Fem que comenci el post de Taloft.
3: Som-hi, doncs, què punxarem avui, Gala?
1: Doncs mira, família, ja hem entrat de ple a la tardor i per donar-li la benvinguda us hem demanat ajuda a vosaltres, les nostres lofties estimades. Avui, PD7 amb cançons de tardor. A tu t'agrada tardor?
3: A mi m'encanta.
1: A mi m'agrada molt. Em molesta que ja no faci tan fred i que encara pugui anar amb màniga curta. Per mi ja fa dies que s'hauria d'anar amb una mica de dessuadora.
3: Saps per què m'agrada?
1: Per què?
3: Sobretot perquè per diu... M'agrada la tardor perquè els arbres es despullen. M'agrada la tardor perquè ja no faig pudor.
1: No diu això.
3: No, però me l'he inventada perquè no sabia com continuava.
1: I no me tenen un bo, groc, groc, groc, groc, groc, groc.
3: És la teva estació FAP?
1: És la meva segona estació FAP.
3: I la primera?
1: La primera és la primavera, sempre.
3: Primaveri.
1: A mi m'encanta la primavera. I l'hivern també m'agrada molt. La que menys m'agrada és l'estiu, si t'he de dir la veritat.
3: Crec que és bastant genèric,
1: sí,
3: això,
1: que sí. Pensar que era una unpopular opinion, però veig que no.
3: És popular.
1: Sap greu. Abans de començar a llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-6116, repassem una mica els millors dels moments de la setmana aquí al Loft.
3: Dilluns vam començar la setmana amb un programa que va anar duríssim i vam estar...
1: A veure...
3: Què?
1: Tu, des que portes aquesta suadera de cani... Què passa, Tete?
3: Què passa, Tete? Però bé, vam estar més tres càters que mai perquè vam anar a la travessa viva a parlar amb la Laura Escanes i alguns dels concursants que ens van dir cada barbaritat. En Jair, per exemple, ens va confessar que havia fet caca enmig del bosc agafat de la mà amb en Niki, amb en Niki Núñez. Ja podeu anar a recuperar la secció per saber més secrets si sou travessers.
1: Ah, sí. I més trescat perquè jo vaig fer un repàs del pir musical de la Mercè, de les prediccions que vam fer per les 48 cançons que vam sonar, de les quals vam encertar una i mitja.
3: Que bé.
1: Que bé, jo crec que en Josep Montero va escoltar les nostres prediccions i va canviar la playlist per fotre'ns, perquè jo crec que anàvem prou encertades, encara que després no s'acabés de, bueno, veure, no?, en el pir musical, que va ser bastant mierdon, la veritat. També vam parlar de com va fer la Dulceida, que s'enfrontava a un directe per primera vegada, i després potser toca posar una mica d'oques per agrair-li a en Montero el piro musical.
3: També li vam fotre una bona repassada a la Taylor Swift i a la seva nova música, perquè té la marinera algú, li ha de parar els peus a aquesta dona. Però bé, tot i així, ella se'n va endur uns quants, de MTV Music Awards.
1: Perquè ella s'ha merescut la fama que s'ha guanyat.
3: Sí,
1: i ara pot fer caca, que li haurem de comprar igualment.
3: 100%.
1: Per començar aquest primer bloc musical, et sembla si posem una mica Svetlana?
3: Vale, em sembla perfecte.
1: Ells van estrenar el nou directe a la Mercè i van estar increïbles.
3: Sí que és veritat que van estar increïbles.
1: Som-hi.
4: Això és el Loft.

0: Si sents això, és que vius al Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel.
1: Hola, hola, hola. Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I això és el Loft. Però, com cada divendres, estem fent un recull de les millors cançons de la setmana en aquest especial que anomenem Postdata Love. Aquesta setmana, com que ja hem entrat de ple a la tardor, volem que ens ajudeu a donar-li la benvinguda i per això us hem demanat cançons de tardor, que us donin vibes d'aquesta estació cozy, Gilmore Girls, que us ajudin a no estar nostàlgiques de l'estiu. Literalment ens serveix absolutament tot.
2: Sí.
1: Abans, però, de llegir els missatges que ens heu enviat al 667-07-61-16, seguim fent un repàs d'alguns dels millors moments d'aquesta setmana aquí al Love, perquè crec que val la pena recuperar-los tots.
2: Mira, dimarts, per exemple, va passar per aquí amb Marcos Franz a parlar-nos del seu llibre Cuando dejé de ser yo i de com va superar una situació força traumàtica de la seva vida. I també vam parlar de coses més animades, com ara que és doblador amb Doraemon, tio.
1: Això?
2: Això em va deixar loca, loca. Un facto que ens va...
1: PDM ens va deixar.
2: Basta de moniato. La veritat és que va ser una entrevista molt guai. Crec que l'hauríeu de recuperar.
1: Sí que és veritat que s'hauria de recuperar. També va tornar la perfecta de la Jordina Cota a explicar-nos quines seran les tendències d'aquesta tardor. Ens va fotre un tros de repassada la tia, que ara jo sí que no tinc cap mena d'excusa per no anar trendy aquesta tardor.
2: Mi trendy, girl.
1: Si us vau perdre la classe magistral, ja sabeu que podeu demanar els apunts o tornar a escoltar-la a l'Spotify, a 3Cat o on us surti de la pera. Des d'aquí, Jordina, ets perfecta i et dediquem Runaway, que segur que et funciona.
2: I dijous es va esdevenir família perquè per fi vam parlar de La Bola Negra. Només fa una setmana que s'ha estrenat i jo ja l'he vist 66 vegades perquè és mi puto todo. Si fos per mi, hauria dedicat 2 hores de programa a parlar-ne, però només em van poder fer una secció. Bueno, sap greu, la veritat. Us posarem una mica de guitarrica perquè ella està sublim.
1: Quina
2: cara de corderito.
1: Setmana, Mare de Déu. La veritat és que estic farta de fer programassos cada dia.
2: Bueno, farta no ho sé, flat on tenim, això és així.
1: De res, un cop més pel servei públic. Ara, què et sembla si tirem el segon bloc musical i ens posem a tirar els missatges de WhatsApp que llegirem després?
2: Sí,
1: perquè
2: vale.
1: N'hi ha uns quants, aquesta setmana.
2: Sí, avui en tenim molts. Ens heu enviat molts missatges a 667-07-61-16.
1: Us deixem, però abans, amb una novetat d'Al·lèrgiques al Pol·len que es diu PPP.
2: Viral.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Què contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho passa la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Gelband.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Gelband.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a sortir el discurrito.
12: A Catalunya tenim la sort que tenim una boiband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol.
13: Aloft.

0: 16, 6, 67, 07, 61, 16. Ara sí, crec que podem començar a llegir, no?
1: Sí, el primer missatge és de Marc, de 23 anys, que diu: "Hola, Loft, sé que el nou àlbum de la Miley ha sigut una flopona màxima, però a mi m'encanta i serà el meu mood de tardor. Podeu posar Bass Persuades?"
0: Per un gay, el que faci falta.
1: Sí, però és que el que fem per a vosaltres no té nom ni preu, eh?
0: Literal. Vinga, en Jan de Reus ens diu: "Amores, què passa que només els gais de Twitter recordem que l'Ariana Grande va treure un disc? La necessitem com l'aire que respirem. Si us plau, poseu Big Feelings, que és boníssima." Sí que és cert que l'Ariana ha tret un àlbum, el Pétal, aquest àlbum nou, i a mi no m'ha acabat de funcionar. Però bé, a veure
1: ni
0: si...
1: Ni a tu no ningú, pràcticament, eh?
0: Literal.
1: Per sort tenim la Carlota, que em salvarà d'aquesta desgràcia de missatges, que diu: "Hola, perfectes, a mi la Luluban em dóna supervats de tardor. Potser perquè em recorden a Manel. M'encanta creure, la podeu posar, si us plau."
0: La Luluban.
1: La Luluban. Ens encanta la Lulu, nosaltres.
0: Doncs va, enxufem tot això i tornem d'aquí res. Let's go.

0: Això és el Love, amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. Aicat. Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les 7 de la tarda a ICAT. El talent jove té un altaveu a ICAT. Lluís Gendrau ens presenta cada setmana el millor de la música emergent del país. Sona nou, amb Lluís Gendrau. Els dissabtes a les 9 del matí a ICAT. Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. A ICAT.
1: Hola, hola, hola, seguim al Love d'ICAT.
2: Sí.
1: Som la Gala Castelltort.
2: I l'Alberto Gadel.
1: I estem llegint els missatges que ens heu deixat al 667-07-61-16.
2: 667-07-61-16, perdona.
1: Perdó, molt bé, així m'agrada que ho repassis, perquè hi ha gent que encara no ens té agregats i a mi em sembla una falta de respecte.
2: Però més
1: bé.
2: Quan nosaltres tenim a cada Lofty agregat.
1: Literal, és que tenim agregats.
2: Lofty 1, Lofty 2, Lofty 3, i així fins al 100 i pico, vull dir que bueno, eh?
1: Som
2: bueno,
1: majes, però home. Bé. Escolta, envieu-nos quina és la cançó perfecta per donar la benvinguda a aquesta tarda tan fantàstica que comença amb aquesta setmana de pluges intenses.
2: Sí.
1: Comencem a llegir, bueno, seguim llegint missatges, perdó, perquè ja portem una estona llegint-ne. A veure què diu en Pol.
2: En Pol diu, Lofty, si us plau, no podem deixar que decaguin els ànims a la tardor. Poseu el remix de Dancery After Hours de la Charlie XCX i Madonna i tots a moure el cul!
1: Ens esteu justificant.
2: Danceteria? Danceteria. Què cony és això?
1: Danceteria after hours, amor.
2: Oh, what's more? Okay.
1: Mira, aquesta potser t'agrada més, que és de la Marta, que ens diu, encara que sigui tardor.
2: De Sant Celoni. Mira, ningú ens havia escrit de Sant Celoni encara.
1: Felicitats, Marta.
2: Ets la primera.
1: Encara que
2: única.
1: Sigui tardor i tots anem de capa caiguda, no podem deixar de perdre els textos sagrats de la nostra música. Sisplau, poseu xoque de batllal perquè no caigui en l'oblit.
2: A tu t'agrada, oi?
1: Home, si tu me deja que choque, reclina y tapa que eso te choque, trae condone y el va pa ponernos...
2: Potser podem posar la batguial i calles.
1: Ets molt dolenta.
2: No, bueno, ho dic perquè si no, quina gràcia té que la posem.
1: Tu sabràs. Ara no parlaré més. A veure què diu.
2: Mira, tenim un missatge de la Mireia de Terrassa que diu...
1: La Mire.
2: Hola. No, Mireia de Terrassa.
1: La Mire!
2: Mireia.
1: La Mire.
2: No. Hola, guapos, quina tristesa quan vau dir que Saxeni ho deixaven. M'encantava anar als seus concerts. Ells eren els més divertits. Poseu els ulls que em mirin. Porfa.
1: No sé quin és.
2: Els ulls que em mirin.
1: No, no.
2: Sí, sí.
1: Sé quin és.
2: Sí, que la saps, perquè l'hem posat molts cops.
1: Doncs un cop més al Love, vinga. I una truca.

0: Això és el Loft. Amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. Aicat.
1: Hola, Loftis. Com esteu, Loftis?
2: Hola.
1: Estàs bé, Lofti?
2: Estic... Avui rego. Regular.
1: Per què rego?
2: No sé, tia, quan no, saps quan no vibres? No estic vibrant avui, saps?
1: No estàs en consonància amb l'univers.
2: No, i tu?
1: Jo mai ho estic, jo mai ho estic. No sé ni el que és l'univers. Quan allò ho explicant, aquell trimestre ho explicant al col·le, vaig dir, esto yo me lo pedo.
2: Pues tia, lo negre quan mires en l'aire. A tercera primària, a fumar?
1: No, a primer.
2: Ah, vale.
1: A primer de primària.
2: Aquí ets tu.
1: Va, seguim llegint els vostres missatges, els que ens heu fet arribar al 660... Oh. Fucking the shit.
2: Què?
1: Quasi dic el meu número de telèfon.
2: Hòstia,
1: no, no, no, no, no, no, però he estat en això, eh? 667-07-61-16 és, oi?
2: Sí. Oh. Puc llegir el primer?
1: Sí, perquè m'ha saltat el cor i estic, necessito respirar.
2: A veure, la Laura em diu... A mi m'és igual que hagi arribat la tardor, l'estiu, la primavera o el que sigui, perquè jo seguiré escoltant els temacles d'estiu fins sempre.
1: Molt bé.
2: Poseu... Patitoa...
1: Hi ha etapes que s'han de cremar en aquesta vida, perquè si no et passa després com certes persones que tenen 35 anys, nòvies de 22, i estan cada dia de festa, que és una cosa que amb 35 anys ja no toca. Les etapes es cremen i està bé que es cremin. Aquesta és una d'elles.
2: Veus, però ella ho està cremant.
1: No, ja s'ha d'haver cremat l'estiu, ja s'ha acabat.
2: Pobreta, mi cuqui.
1: I Patitoa ha estat bona en cap moment de l'estiu.
2: Sí, a mi m'encanta.
1: No, en cap moment, no.
2: I jo Patitoa, pa discoteca...
1: Gala i Alberto, res em dona més vibes de tardor que recordar cançons antigues de Manel. Poseu... Perquè els guapos són els raros.
2: Mira, la si la Patitoa s'ha de superar, Manel també s'ha de superar ja.
1: Ah, l'ets molt dura, tens
2: no,
1: raó,
2: que,
1: però ets molt dura.
2: Anda, huevo! Que una mica... Bueno, què està més a prop?
1: Què?
2: De... o a Conquerimenta d'Amèrica. Es Manel o el Patitoa?
1: Manel, són més i són homes.
2: Pues ja està.
1: Pues ja està.
2: Superada l'etapa del Manel aquest.
1: Ah, vale, ho he entès malament. Hòstia, que pringada. Estic molt tonta avui.
2: Seguim, va.
1: És que tinc un nòvio nou, oi?
2: Uau.
1: És
2: hola,
1: broma,
2: guapos. Va. Quina obsessió que porto amb les boles negres. Crec que m'he deprimit.
1: Que asco, per pareu ja, tio.
2: Ja sóc jo, literal.
1: En més... Lluís de Vic ets tu. Lluís de Vic.
2: A més, no puc parar a pensar la reacció de l'Aitana quan vegi Miguel en pantalla. Per mi, quan hables con él, és l'hora de la bola negra, també. Meme, sí. Lluís. És gay, eh?
1: Oh, bueno, està enviant un missatge 667-07-61-16.
2: Que és una bona forma de saber...
1: si ets gay o no.
2: De quin peu calça, saps?
1: Bueno, li posem la cançó.
2: No penso.
1: No, sí que li posem, Lluís, no et preocupis.

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: Benvingudes al Love.

0: Si sents això, és que vius al Loft, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT. Quan cau la nit, la cultura puja a l'escenari d'ICAT. Dilluns, arts escèniques a Rèplica. Dimarts, literatura a La Pila. Dimecres, cinema a Spin-off. I dijous, sèries a Sèries Selecto. Quatre nits, quatre mons i moltes històries per descobrir. De dilluns a dijous a les 10 de la nit, la cultura sona a ICAT. Ei, encara no has sentit tot el que passa cada matí a ICAT? No triguis, que potser ja no hi seràs a temps per fer-ho.
1: Els experts, amb Roger Saró, Sergi Vives i Laia Vidal.
2: Sí, sí, l'Elga Nova.
0: Els experts, 15a temporada. Més que Dallas.
1: Cada dia de 6 a 10 del matí, a ICAT.
0: Potser fa massa temporades que dura, però us alegrem el dia.
3: Abans d'aquest programa, tot això deixaré cops.
4: De què va el programa?
0: Si sents això, és que vius al Loft. De dilluns a divendres, de 3 a 5 de la tarda... amb Alberto Gadel i Gala Castelltort. En directe a ICAT.
5: Vinga, va, que encetem la recta final de la lectura en veu alta...
6: Me vull anar a Madrid!
5: ...dels missatges que ens heu deixat al 667-07-6116 amb les cançons perfectes per començar aquesta tardor tan fantàstica.
6: Em puc llegir un?
5: Llegeixi, pleu.
6: L'Arnau diu... Hello, odio que arribi la tardor i el fred. A la que els termòmetres baixin dels 20 graus, jo faré com en soc un bohemio i em fotré a... Tinc un lloc ben amagat... Na, na, na, i no em trobarà ningú. Sorry. Amb mi de que poseu Serri a me... És de perfecte.
5: És de perfecte. Serri!
6: Serri!
5: Vinga, va, en Roger, de Barcelona, es diu.
6: En Roger?
5: Ajudeu-me a manifestar un nòvio per aquesta tarda.

0: Perdó. Sempre envio el mateix missatge i de moment no ha funcionat. Sí que és veritat que sempre envies aquest missatge. Necessito el meu loco cowboy com la Gala Durant.
1: Escolta, sempre fue
0: crec que cap de les dues et pot donar un bon consell ara mateix.
1: No estem en una situació de donar consells. No ho hem estat mai. A vegades hem fingit que sí, però mai ho hem estat.
0: Demana'l per Reis, xoxo.
1: La Joana ens demana una altra cançó, la última del programa.
2: Ai, no, la última!
1: La última.
2: La Joana. La última.
0: Joaniqui, que te amo, tio, que te amo.
1: Joana, diu, guapos, necessito que Fades tregui ja el seu disc perquè la tardor sigui Fades Season!
0: Joana, no cridis tant, collons.
1: És que tot en majúscula. Joana, també hem de saber... És que tot és igual, cremar tapes, deixar de fer mierdes aquestes, les millors. Poseu Ja no vull el teu amor, si us plau.
0: Va, el Joanuki.
1: Joanuki, va.
0: T'ho posem perquè t'estimem.
1: De nosotras para ti, Joanuki.
2: Que maco, tio.

0: Això és el Love, amb Gala Castelltort i Alberto Gadel. AICAT.
1: Hola, s'acaba el programa del dia d'avui. Què? Ets tu, oi? És que ara, mentre sonava música, us hem de dir la veritat. Ens hem comprat un capritxo.
2: Uns gerds.
1: Xocolata.
2: Amb xocolata banyadet, saps?
1: L'Alberto m'ha dit que ella és el cunyet de gerd.
2: Literalment són les boles negres, eh? Mira-les.
1: Les boles negres que per dins són un cunyet de gerd.
2: Sóc jo, literal.
1: Ets tu. Bueno. Família, va, fins aquí la selecció de cançons dels DJs, DJs Gala i Alberto, d'aquesta setmana.
2: Ja sabeu que ens podeu buscar a TikTok i a l'Instagram @someva.
1: També el podcast de Spotify, la web d'ICAT, la plataforma 3CAT.
2: I si no en directe de cada... Si no en directe de...
1: Oh, hòstia,
2: estic atrevessada.
1: És que clar,
2: i si
1: va,
2: no, en directe
1: allà.
2: Cada tarda de 3 a 5, ai, cap, Ferry. Vinga, va, 6-67-07-61-16 per si voleu parar amb nosaltres. I ara sí, bon cap de setmana.
1: Adéu, família, me'n vaig a los madriles.
2: I molt, molt, molt.
1: De lo.
2: I de bola negra.

Escoltes ICAT. Hola de nou, benvingudes una setmana més al programa més trapella de la FM. Avui prepareu la motxilla perquè marxem de bolo. Ja veieu que és prou d'hora encara, però és que hi ha nits que no comences a punxar fins la matinada, però en realitat tot ha començat moltes hores abans. Preparar la motxilla, revisar el material, cargar la motxilla, fer quilòmetres, arribar al lloc, connectar-ho tot, comprovar que funciona, esperar el teu torn, pujar amb els nervis a flor de pell, fer el bolo, recollir... I quan surts, a vegades ja estàs saludant el sol. Perquè ser DJ no és només posar música, és tota una aventura, i avui la viurem juntes. Som-hi, doncs!

Avui som aquí a ICAT, on us porto el meu manual de supervivència per estar ben preparats i preparades per una nit de bolo. Primer de tot, ens cal una bona motxilla plena de coses. Quines coses? Què necessita exactament un DJ per sobreviure a una nit de bolo? A part de nicotina i Red Bulls? No, no, això últim no cal. Però bueno, pot ser útil. Un ordinador, controladora o USBs, auriculars, cables, adaptadors, carregadors i sobretot un pla B. Un o diversos. Si l'USB no funciona, porta còpies. Si els auriculars no tiren, uns de recanvi. Tres o quatre cables del mateix tipus per si em falla un només. Fins i tot conec DJs que portaven dos ordinadors per si de casa els hi fallava un. Perquè hi ha coses que només fallen quan tens 300 persones mirant-te. I algo obvi que segur que us ha passat amb altres coses. Parar enmig de la carretera per comprovar que has agafat l'ordinador o un cable o qualsevol cosa? Això és completament legal. Per molt que sàpigues que hi és que tornaràs a baixar segur.

I després arriba un dels grans clàssics del Hola DJ, sobreviure a la carretera. Hi ha DJs que han fet més quilòmetres que transicions. I aquí també hi ha una tècnica de supervivència, perquè el vostre principal enemic serà la son. Un bon recurs que em va explicar un tècnic un cop va ser anar menjant pipes mentre condueixes. Ara, sempre que torno per la P7 de matinada sola i amb una mica de nyonya, em recorda un episodi del Mr. Bean que espero que hagueu vist perquè és supergraciós. El tio està al cotxe dormint-se i fa de tot per intentar no caure rendit, com cremar-se amb l'encenedor del cotxe. Us recomano buscar-ho perquè us pixareu. I un avantatge, no hi ha trànsit, ni sol haver problemes per aparcar. Trobar la ronda de dalt o la litoral buida, això sí que mola, eh? Teniu vosaltres alguna tècnica per no dormir-vos al volant, a part de fer els descansos pertinents?

I arriba el moment que ningú explica prou, recollir. Sobretot si ets DJ, et tocarà el pitjor de tot, ser l'últim. I ja no tant pels horaris, ni pel cansament, ni res d'això. Sinó per una cosa que crec que no heu pensat mai, oients, i és que som els que tallem el rotllo. Amb nosaltres s'acaba la festa, la música, tanquen la barra, s'acaba la nit sencera. Pel que si ets DJ, et caldrà armar-te de paciència mentre la gent del públic et demana l'última i els tècnics, i a vegades els Mossos, et miren de reull per acabar la nit a l'hora establerta i sense incidències. A tot això, comproveu sempre que no us deixeu res, que les coses que es queden sense amo ja sabeu que solen volar.

Un altre enemic que haurem d'intentar superar durant una nit de bolo són els nervis. Que per molt que portis 500 bolos a les esquenes, sempre hi ha algun dia que et traeixen una miqueta, sobretot els primers minuts de cara al públic, que tenen alguna cosa especial que no sé com descriure. Després d'uns anyets pujant als escenaris i parlant amb moltes terapeutes, us he de confessar que la clau és convertir-los en energia. Respirar una estoneta, no voler demostrar-ho tot en els primers 5 minuts i deixar que la sessió vagi agafant forma. Us recomano fer-vos una intro xulita o bé pensar el primer tema molt bé, algo que us motivi, per poder entrar de ple a la sessió i a partir d'aquí ja, com dirien els oques, cap amunt.

0: Seguim, Aicat, avui amb el manual de supervivència per una nit de bolo i ja arribem al backstage. Avui tenim un convidat molt especial que ha fet molts bolos i segurament l'haureu vist com a mínim algun cop en directe. Com que porta molts anys fotent-li canya, he pensat que podria ser el candidat perfecte per ajudar-nos amb aquest manual de supervivència. Donem la benvinguda, doncs, a l'Èric Vergés, un dels tres components dels Catarres. Et vull preguntar, Èric, aquesta temporada heu fet moltíssims concerts. Com aguanteu per donar-li tanta canya?
1: Jo crec que entre l'estiu, primavera i ara la tardor que comença ara, arribarem a fer uns 60 o 50 llargs. De memòria no ho sé, però és algo així.
2: I com s'aguanta?
1: Pues mira, ara mateix ja estic bastant cansat perquè ja m'ho noto, però s'aguanta, sobretot jo crec, prenent-ho, és un equilibri, no? Perquè òbviament és una feina molt divertida i l'has de gaudir, perquè això és molt important, si no, no es transmet el que estàs fent, i després no tindria cap sentit fer-la si no la gaudissis. Però sí que és veritat que te l'has de prendre també a la vegada com una feina, no? I ho has de respectar d'aquesta manera, perquè al principi quan tothom li passa una mica, quan comences, doncs cada concert, cada bolo és una festa, no? I és molt poc viable viure així, la veritat. Treballar anant de festa no és una forma sana de viure. Llavors, quan t'ho prens d'una altra manera, que ho pots gaudir des de... t'ho pots passar molt bé a cada concert, però a la vegada, amb aquest punt de responsabilitat i de pensar en llarg plaç, ho aguantes, perquè al final doncs, també comences a prendre-t'ho diferent, intentes dormir, intentes reposar bé entre concerts, no? Perquè és dur, al final és una feina dura que requereix doncs, estar una mica en forma a la vegada, que també respectar els tempos de les coses, el cos té el que té, i sobretot si és cantant, jo m'ho miro des d'aquesta perspectiva perquè sóc el cantant, i el cantant és el que més s'ho ha de mirar, això amb pinces, no? Jo crec. I és això, és una mica un equilibri, però a la vegada no oblidar-te, com deia, de gaudir-ho molt.

0: Una nit de bolo també és una prova física. Depèn del que et toqui muntar, això sí, però montis més coses o menys, el més normal, si t'agrada el que fas, és que moguis el cul ballant tota la nit. I una cosa és un concert puntual. I una altra molt diferent és ficar-te en una gira sencera. I qui millor que algú que ja n'ha fet unes quantes per explicar-nos com s'aguanta tot això. Així que li hem preguntat a l'Eric dels Catarres, que encara segueix aquí, una cosa molt senzilla. Quin és el millor consell que t'han donat per encarar una gira?
1: Doncs jo crec que, no sé qui m'ho va dir això, fa molts anys al principi de tot, que és de gaudir-ho, gaudir el moment. Que és una cosa que sembla molt fàcil de dir, però a la vegada, en el món que vivim avui en dia, que hi ha moltes expectatives i estàs pensant en nosaltres els músics, no? També amb les xarxes, amb la imatge que projectes, amb no sé què, totes aquestes coses, no? Que al final és una bombolla de coses que les pots controlar fins a cert punt. Quan estàs a dalt de l'escenari has d'intentar gaudir del que estàs fent i creure tu abans que ningú, no? Abans que el teu públic, tu has de creure tu i ho has de gaudir tu, perquè així no és molt difícil de transmetre. I no vol dir que sempre ho aconsegueixis, perquè a vegades tens preocupacions que poden tenir a veure amb la feina o poden tenir a veure amb la teva vida privada, amb el que sigui, no? I això, doncs, som humans i tots a vegades doncs, no som perfectes, no? Però quan aconsegueixes gaudir, no importa si estàs davant de 200 persones com si estàs davant de 20.000, l'experiència pot ser igual de satisfactòria. I crec que aquest és el millor d'allò, que no pensis en el que pots guanyar o perdre, sinó en el moment, i gaudir-ho, i mai saps, no?, què pot venir demà. Pot ser que s'acabi, pot ser que duri molts anys, sortosament, però el moment és l'únic que compta quan estàs a dalt de l'escenari.

0: I ara ja sí que sí, no podíem deixar marxar a l'Èric Vergés, component dels Catarres, sense fer-li la nostra pregunta estrella. Quina és la teva cançó preferida de tota la vida i què li demanaries al DJ de festa?
1: La cançó preferida... És molt difícil perquè jo escolto molta música i no tinc una cançó preferida com a tal, però com a Catarres, o sigui, la cançó que crec que més gaudeixo tocant, almenys sent honestos amb mi mateix i tot, la cançó que m'ha donat més en aquesta vida és Jennifer, no? Perquè és com que m'ha obert les portes del gran públic i gràcies a això m'han deixat les seves orelles i han permès que pugui fer aquesta feina. I llavors, fins i tot avui en dia, després de 16 anys de vida d'aquesta cançó, encara la gent la canta i és una meravella, no? La viu moltíssim, nens de totes les edats, gent gran, avis fins i tot, no? I és una bestiesa. Llavors aquesta cançó jo crec que és una de la... Potser no és necessàriament la que més m'agrada del grup, però sí que és veritat que anar al directe és molt divertit de fer i la gaudeixo moltíssim. Jo tota la vida havia escoltat, o sigui, els meus pares m'havien posat molt als Beatles quan era petit, no? Perquè el meu pare escoltava molta música i bona música d'aquesta dels 60, 70, i llavors els Beatles per mi són com un pilar fonamental de la música. No entendria la música sense escoltar els Beatles, no? I potser la cançó que m'agrada més dels Beatles és Something, però sí que és veritat que és una cançó així com més tranquil·leta, baladera. Jo sóc bastant rockero i sóc bastant punk rock en aquest sentit, havia escoltat molta música d'aquest estil, i una cançó que em porta molt per anar de concert d'adolescència, per posar-me, jo què sé, a tope, us diria May 16th de Lac Vagon.

0: I fins aquí el programa d'avui. Espero que us hagi semblat interessant aquest petit manual de supervivència per una nit de bolo. Moltes gràcies per ser-hi una setmana més. Ens veiem al proper programa amb més música, més festa, més convidats i més canya, com sempre, a la Ràdio Mestre Pella, aquí, a ICAT.
1: La millor música electrònica del planeta Terra, a ICAT. Beats per minut, amb Òscar Broc.
2: Aquesta setmana, la cara més cool i elegant de la música hip-hop, el rap i el groove, en tot el seu esplendor.
3: Beats per minut, amb Òscar Broc. Els dissabtes a les 9 de la nit, a ICAT.
1: Escoltes ICAT.
4: Hola, sóc en Josep d'Oques Grasses i m'agrada molt Gasses Babylon. Basses Babylon. Sasses Babylon.

0: Benvingut, benvinguda a Casa Babilona, amb Marc Isern i Rubén Sierra. Avui, uns dies abans dels concerts d'acomiad del Soques Grasses a l'Estadi Olímpic, comencem a acomiadar-los i ho fem mirant enrere.
1: Tant enrere com viatjant al 2004-2007, quan Josep Montero és el bateria del grup de reggae No t'hi matis, i la veritat és que ho fa molt bé. Si voleu flipar, busqueu a YouTube la cançó Quan no n'hi ha.

0: de l'època dels Notimatis, el 13 d'agost de 2010. Josep Montero ja composa i canta cançons en solitari de bar en bar. Com que s'ha compromès a fer un concert en una sala, convida músics usonencs a acompanyar-lo, com Arnau Tordera, a la guitarra, que el que seria després cantant d'Obeses. Aquell mateix dia, Montero s'inventa el nom d'Oques Grasses.
1: Durant un temps funciona així, fent molts concerts en un format molt bàsic. El projecte va fent fins que decideix professionalitzar-lo. El revulsiu arriba quan Guillem Real, en un autobús, li comenta al Montero que ha de formar una banda. S'hi suma el mateix Guillem al baix, Arnau Altimira a la bateria, Joan Borràs als teclats, Josep Valdeneu al saxo, Miquel Rojo a la trompeta i Miquel Viernés al trombó i percussió. Tots musicassos formats a l'ESMUC i al taller de músics. I amb aquesta mateixa formació s'han mantingut fins al final.
0: Tots set graven Un dia no sé com, l'any 2012, un primer disc amb una base molt clara de reggae. Un gènere que Montero coneix perfectament gràcies al seu pas pels Notimatis. De fet, s'inventen una etiqueta pròpia, reggae a la cassola, o sigui, reggae barrejat amb altres ingredients, més enllà del reggae ska rumba habitual. El resultat és un disc molt melòdic, festiu, amb vents, humor i unes lletres que ja deixen veure l'univers tan particular i únic del cantant.

I per entendre què estava passant al seu voltant, hem de mirar també d'on venia aquella manera de barrejar sons i gèneres. Fem una pausa i viatgem fins als anys 90. És aleshores que comencen a circular etiquetes com Mestissatge o So Barcelona, associades a noms com Manu Chao, Macaco, Amparanoia, Dosminguet i Ojos de Brujo. Yeah,

0: Ojos de Brujo són una de les bandes que millor simbolitzen aquella gran explosió del mestissatge barceloní. Flamenc, hip-hop, funk, electrònica i molts scratch. Tot a la cassola, barrejat sense complexos. Giren per Europa, per Amèrica, Àsia, Austràlia, passen per festivals com Glastonbury, Roskilde o Sziget. I l'any 2007 guanyen un Latin Grammy pel disc Techerí. Per desgràcia, després de diverses voltes al món, el grup anuncia la seva retirada el 2010, que es fa efectiva el 2012. Oques Grasses, doncs, neix quan s'està dissolent una de les grans bandes del que havia definit el so Barcelona.
1: En Paranoia és un altre nom imprescindible d'aquesta primera generació. L'any 2006, mentre Josep Montero toca la bateria amb els Noti Matis, publica La vida te da, un disc ple de rumba, reggae, son, ska i altres ritmes llatins.

0: Love is the only way, cantava Macaco l'any 2012, l'any d'un dia no sé com. Macaco continuava plenament actiu, però ja deia que l'etiqueta mestissatge cada vegada el representava menys.
1: Aquell any, 2012, marca clarament un canvi de cicle. Dosminguet feia 8 anys que s'havia dissolt. Emprenoia havia tancat la seva primera etapa el 2008. Ojos de Brujo s'acomiadava dels escenaris i Muchachito Bomb Infierno anunciava una aturada temporal el 2011, després del disc Idas i Vueltas. ¿Dónde va, cara?

El mestissatge i el seu públic no desapareixien, però una nova fornada començava a prendre el relleu. Gertrudis, La Pegatina o La Troba Kung Fu, el nou grup de Joan Garriga, el que va ser cantant de Dos Minguets.

La pegatina és un dels noms més populars d'aquesta nova fornada, rumba, ritmes festius i un directe que va de cara a barraca, que els fa créixer també fora de Catalunya. L'any 2011 publiquen aquesta joia, Muérdeme.

0: I continuem recordant aquell 2012 amb Bongo Botraco, un altre grup que creix en paral·lel a aquella escena. Havien debutat el 2010 amb Todos los días sale el sol, on precisament hi canten l'Adri i tu, Rubén, en un clàssic, tio.
1: Sí, sí.
0: I dos anys després publiquen Revoltosa, produït precisament per En Paranoia.

0: Tolosa. Som al 2012, l'any en què aquesta escena torna a canviar. La primera generació s'ha dispersat, la segona s'ha consolidat i n'arriba una tercera. La revista Enderroc la bateja com Pachanga 3.0, amb Charango al capdavant, amb el seu Benvinguts al llarg viatge, que acaba de ser publicat. La cançó Vola és una fotografia familiar de tota aquella escena. Hi posen veus la pegatina, Joan Garriga, Bongo Botraco, Yacine and the Oriental Groove, que era el cantant de Chet Balowski, Strombers, Gertrudis i Cesc Freixas.
1: Algú ja riu i surt el sol i ja badalla i es pateguen els balcons de flors i sona un vals a la...

El primer disc de Charango construeix tot un imaginari propi al voltant del viatge, el circ, el carrer i la vida nòmada. Somiatruites, trapecistes, equilibristes i músics que van de poble en poble. En Caravana, la segona cançó del disc, resumeix molt bé aquest esperit. Música de plaça, de camí i de comunitat.

0: És aleshores amb el llegat del So Barcelona encara present, la Trova, Gertrudis i la Pegatina consolidant una segona fornada i Charango encapçalant una nova escena quan Oques Grasses publica Un dia no sé com. Oques comparteix amb aquell paisatge musical el reggae, els vents, els ritmes festius i l'arrel mediterrània. Però des del primer disc ja mostra una personalitat molt pròpia i única. Les cançons comencen a córrer i el 2013 es converteix en un any clau.
1: Aquell any, Oques Grasses actua a la plaça Major del Mercat de Música Viva de Vic, compartint cartell amb Che Sudaca i Macaco. Una foto perfecta del moment Macaco, un històric del So Barcelona, Che Sudaca representant la seva branca més internacional i de carrer, i Oques Grasses, que començava a fer el salt. Uns mesos després, tanquen la gira del primer disc a la Sala Polo de Barcelona, en un concert que presenten com el casament d'Oques Grasses amb el seu públic.

La confirmació d'aquest èxit arriba als Premis Enderroc el 2014. Oques Grasses guanya per votació popular el Premi a Grup Revelació de l'Any. En molt poc temps havien passat de ser una banda usonenca emergent a convertir-se en un dels noms més populars del país.

El 2014, Oques Grasses publica Digues ni com vulguis. El disc fa un empàs endavant en la producció. El grup sona més compacte, però manté intactes l'hedonisme i l'humor i aquest punt surrealista tan propi de Josep Montero. Una de les cançons que millor resumeix aquella etapa és Sexy, que es converteix en un dels temes més populars del grup i en un habitual dels seus directes.

En aquest segon disc dels Oques Grasses, les lletres guanyen pes i profunditat, fins i tot amb un punt més existencial, sense perdre l'esperit vitalista del grup. Una bona mostra és la cançó que obre el disc, Cantimplores.

0: Ens acomiadem avui de Casa Babilón amb la boniquíssima Ferta Feliç, que tanca Youponi, el tercer disc d'Oques Grasses, publicat el 2016. Produït per Marc Parrot, el disc amplia encara més la paleta del grup amb sons jamaicans, funk i ritmes tropicals. Ferta Feliç, amb un Joan Garriga de la Trova Kung Fu col·laborant, combina una declaració d'amor amb una mirada crítica al món, una manera preciosa de tancar aquest recorregut dels primers anys d'Oques Grasses.
1: I si no pots esperar tant, trobes els programes del Casa Babilón al 3CAT i a l'aplicació d'iCAT. Agraïm a Diego Monroy, que s'ha acompanyat des del control tècnic, i una abraçada molt forta per a tothom. Adeu!
0: Adeu!

0: són al·lèrgiques al pol·len? Què contes?
1: Som sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies, no tenim classe, els agrada massa. I la de grup joves sí, perquè són joves. Sí. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí, sou. Jo és que personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No te li pas la llengua, que això segurament no és un dit més d'una vegada.
7: Aneu amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Quedeu com una de Girl Band.
9: Que moles.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no, ni no.
9: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al coll?
9: Hi ha moltes boy bands, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
10: Han venit a escoltar el discursito.
11: A Catalunya tenim la sort que tenim una boy band i també tenim una girl band, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

Xevi, hola, bon dia. Suposo que vas bé i enfeinat. Per això no et truco i t'envio un missatge de veu perquè he pensat si té feina o així o les torbes, val més dir-ho. Escolta'm.

Hi ha cançons que no s'escolten, s'assaboreixen. Música i músics per descobrir. Una selecció feta amb calma, criteri i bon gust. Delicatessen, amb Albert Puig. De dilluns a dijous a les 11 de la nit a ICAT.

0: Embolica't.
1: Implica't.
2: Comunica't.
3: Identifica't. I Cat, la ràdio inquieta.

0: podríem tenir son.
1: Mentre Marta Diana i Lara García s'estan traient les lleganyes dels ulls.
2: Mare, literalment.
0: O poques ganes de treballar.
2: És que tinc molta feina.
3: Oh, i jo que et penses que estic aquí creuant de braços?
0: O quedar-nos al llit una mica més.
4: Escolteu, apreneu a guanyar, guapos.
3: Quina ràbia.
0: Però per alguna cosa som els matiners.
4: Mary, potser sóc bisexual. I ella es veu que de seguida va contestar, no, ets gay.
3: A mi això també em va passar.
5: A ICAT, de dilluns a divendres i de 5 a 6 del matí, els matiners, amb Xavi Canalias.
6: Som pura cafeïna.

0: són al·lèrgiques al pol·len. Quin contesta?
1: Són sis noies excessivament joves.
2: La de grup de noies no tenim clar si els agrada massa i la de grup joves sí, perquè són joves. Això ho tenen.
3: Vas de mi que sembleu més joves del que
4: sí,
3: sou.
4: Sí, jo és que jo personalment estic cansada ja de parlar d'això.
1: Sis noies, eh?
5: Doncs parla'ns del teu paper com a productora.
6: Aquestes sis amigues del barri de Gràcia.
0: No t'ho pas a la llengua, que això segurament us ho han dit més d'una vegada.
7: Allò amb la bandera de Girl Band.
0: Deies Maria, oi?
8: Creu com una de Girl Band.
9: Que mores.
0: I vosaltres particularment, sobre aquest tema, teniu un punt de vista bastant, diguéssim, contundent, i més amb el fet de ser dones, no?
10: Hi ha un no, no i no.
11: Sí.
0: Podem desenvolupar una mica perquè els nostres oients es facin la idea de què vol dir estem fins al cony?
11: Hi ha moltes boibans, però tots els programadors els hi mengen el cul els mateixos tios.
12: Han venit a sortir el discurrito.
10: A Catalunya tenim la sort que tenim una boyband i també tenim una girlband, que en aquest cas són les al·lèrgiques al pol·len.

0: mirada diferent als videojocs.
1: Per aprendre, pensar i somiar.
2: Oi! Diana!
3: I want to make you a spy.
4: When you're ready, Bond.
5: Astronauts for hire. The lucky ones got filthy rich.
1: Passió pels videojocs.
0: Generació Digital. Amb Albert Murillo.
6: Els diumenges a les 10 de la nit.
0: A ICAT. Vine'm a buscar.